0: open.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren? Mira, per què has arribat a aquesta
3: hora? El mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso estar jo d'explicar-ho. Et...
2: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
3: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans. Segur que no pot... T'ho juro, t'ho juro.
4: Bueno, vale.
2: Ara miraré els
3: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
3: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

cas de manual, pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Escolta Zicat.
1: Jo no me les prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses venen i van.

No sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada que em fa amb una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Garatia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

Escoltes ICAT. Swim, swim, what if only lovers can swim, swim.

Escolta, Zicat.

Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

up here. Eat zucchini. Eat zucchini.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegís estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. Més notícies, Sara Riera.
4: El Poder Judicial decideix avui si expedienta el jutge Peinado per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De la Espriella ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival, poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació.
4: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester pot fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de la ciutat, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. Avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
4: S'estrena en dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: A esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
4: Al mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. Tot just s'ha acabat fa pocs minuts el Nova Zelanda-Egipte amb 1-3 al marcador a favor d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
1: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general. Berta Bellana ha repetit la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 22 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà, ja us avisem, amb molta calor, de 25 a 28 graus just sortir el sol i ben aviat més de 30 graus. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37, dels 37 als 40 graus, a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 6:19 i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts. A partir d'avui, cada dia, restarem ja a alguns segons de llum. Quina pena.
0: Però encara ens queda tot l'estiu per endavant, eh? És que ens agrada queixar-nos.
1: Sí, ens agrada, ens agrada.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto per començar la setmana una cita d'una cantant que va ser una icona dels 80.
0: Icona.
1: I diu... Una icona, sí.
0: Molt bé.
1: Les diferències, aquelles coses que et fan sentir incòmode amb tu mateix, són precisament les que t'ajuden a convertir-te en qui ets. Aquests són els teus dons.
0: Doncs aquesta frase ens hi sumem perquè us direm una cosa. Hi ha moltes maneres de començar una nova setmana, però avui ho farem amb una d'aquelles cançons que, ja us avisem, us arrencaran del llit, perquè ha escrit una pàgina imprescindible al món de la música. Per tant, us demanem una mica de volum a la ràdio. Tampoc cal que desperteu els veïns. Obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre a la meravellosa Cyndi Lauper.

Cyndi Lauper és una d'aquelles artistes emblemàtiques dels anys 80 i aquesta cançó, Girl Just Gonna Have Fun, un dels grans himnes de la música popular, de fet, quan es va publicar als anys 80, el món va entendre dues coses molt importants, que els cabells podien i poden desafiar les lleis de la física i que les noies, efectivament, només volien divertir-se. Amb la seva personalitat única, la seva veu i una imatge descaradíssima, Lauper va aconseguir connectar amb milions de persones d'arreu del món. El videoclip, de fet, també va contribuir al seu èxit, mostrant un ambient festiu i desenfadat que reflectia perfectament l'esperit de la cançó. En resum, Cyndi Lauper no només va cantar una cançó, va crear una excusa universal per passar-ho bé. I si algú encara dubta del missatge de Girl Just Gonna Have Fun, la millor resposta és molt senzilla: apujar el volum i comprovar el que passa.

0: Avui obrim el programa amb ella perquè avui Cyndi Lauper bufarà 73 espelmes. I tot i que avui és dilluns, tenim ganes de passar-ho bé. Deixeu que l'alegria entri a les vostres vides, perquè de la resta ens n'encarreguem nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna.

0: Avui,
1: sí, te'l tornem a tenir aquí. Ell sí que necessita una recuperació llarga, però escolta'm, nosaltres molt contents de tornar-lo a tenir. Escolta, parlarem, tornarem a la mina on hi ha desnonaments altra vegada avui, estan previstos avui. Després parlarem i molt del que està passant a Madrid, perquè la instrucció del cas Begoña Gómez ha generat unes complicacions importants entre la policia, la justícia, la pobra justícia amb el jutge Peinado. Parlarem amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial, i també amb el Carlos Cué, que és periodista del País, per saber com reacciona el govern. I després parlarem d'un tema important i seriós, que és el fet de treballar amb calor. I de treballar a l'exterior, als temporers, anirem a Lleida, amb persones que treballen a la construcció, per saber una mica si a mesura que va avançant el canvi climàtic hem de començar a plantejar-nos que certs mesos hi ha certes feines que no es poden fer. Després tindrem a Baltasar Garzón, que també serà molt interessant sentir-lo. Avui farem alguna esportiva del Mundial, perquè ja ve de gust parlar una mica de Mundial.
0: Nova Zelanda, que ha acabat fa res.
1: 1-3, també l'empat d'Uruguai amb Cap Verd, que suposo que vas estar seguint amb intensitat aquest partit. Per tant, de tot plegat en parlarem, i després una mica d'humor i haurem fet aquest dilluns.
0: Doncs escolta'm, com quina bona cosa, haurem arribat ràpidament a les 12. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Anna Alfonso, bon dilluns també.
2: Bon dia.
0: Escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, per
2: doncs,
0: favor?
2: Mira, com cada matinada ho sentíem, hem tingut partits del Mundial. La Nova Zelanda de Tim Payne s'ha enfrontat a Egipte.
0: Tim Payne és el gran futbolista d'aquest 2026.
2: La nostra gran estrella, no m'ho han preguntat cap altre, també t'ho dic. Tim Payne ha obert la llauna amb el primer gol, però Egipte ha remuntat i el resultat ha estat de 1-3. I més enllà de Tim Payne, sí que hi ha una altra estrella mundialista que s'ha fet viral, que és de Mèxic i que és un gos que es diu Osito, que s'ha fet viral perquè el seu amo porta...
0: M'encanta la pausa dramàtica que has fet, Anna.
2: Que clar.
0: A veure, explica'm aquesta història.
2: És que busqueu la foto i els vídeos del gos aquest Osito viral de Mèxic. El seu amo el porta per tot arreu, a dalt de la seva bici, vestit, pobre, amb la samarreta de la selecció, unes ulleres de sol al gos amb la bandera de Mèxic, sí, i una gorra de conjunt.
0: Val.
2: La seva primera aparició va ser al partit inaugural del Mundial i des de llavors s'ha fet viral. La xarxa està plena dels seus vídeos i les seves fotos i diversos mitjans expliquen que els seguidors del Mundial i de la selecció mexicana fan cua a cada partit per fer-se selfies amb ell.
3: Mare meva.
0: Osito?
2: Sí, Osito.
0: Osito.
2: Busca-lo.
0: A veure, no per disfressar el gos, perquè els gossos no se'ls ha de disfressar, però
2: no,
0: una mica d'alegria en aquest món que tenim.
2: També t'ho dic.
0: També t'ho dic. Sí. Que, mira, escolta'm, fer una cua per fer un selfie amb un gos, està bé, també.
2: Sí. Amb un gos disfressat.
0: Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
0: Fins ara. I a aquestes hores del matí, entre Ositos, Tim Paynes, Mundials i el món que està una miqueta complicat, també tenim ganes de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si fem cas de les conclusions d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Assenyala que la relació amb el personal d'infermeria pot fer millorar els resultats d'una persona ingressada per motius de salut mental. L'estudi diu que els primers dies són clau i que els aspectes que més cal cuidar són la comunicació, la confiança, la participació en el propi tractament i que existeixi un acord clar sobre els objectius i les tasques a desenvolupar.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 22 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. Res, escolta'm, en un minut arribem a un quart de 6 del matí. Puja el pa, també t'ho dic, Marta Viana, de què parlarem poc? Puja
5: doncs
0: el pa.
5: Doncs mireu, de l'entrevista en exclusiva que ha donat Ana Rosa Quintana al nou programa d'entrevistes de Canal Sur, presentat en aquest cas per Juan i Medios. Estem molt acostumats a veure-la a la tele, però entrevistant,
0: poquíssim,
5: però no com a entrevistada. Ha parlat de l'èxit i us he fet un recull de tres ítems.
0: Vinga.
5: Ella ha parlat de l'èxit i també d'una de les coses que més li molesta de la televisió.
6: Por ejemplo, gente que acaba de llegar y que se han hecho famosos porque han estado en un reality. Es un ejemplo, como o han tenido un programa que les ha ido muy bien. O sea, si tú lo ves cuando llegan a la sala de maquillaje, que no trata bien, que no pide por favor, que llega con exigencias. Pues ¿sabes qué? Lo que pienso siempre, digo, uff, qué poco le va a durar la carrera. Porque al final es la factoría, es la fábrica, es que nosotros al final somos el muñeco. Pero dependemos de de todos los compañeros.
0: Tantíssima raó que té Ana Rosa Quintana, perquè és cert que hi ha moltes vegades que aquesta gent nova que comença al mitjà s'oblida de que no només a la ràdio, a la tele, ens servim de tots els equips que hi ha.
5: Clar, hi ha un equip molt gran darrere i no estàs sol.
0: El cert és que té tota la raó del món, Quintana. Què més ha explicat?
5: Doncs

0: Hi ha una cosa una mica més íntima. Ha parlat, per exemple, què voldria ser àvia i ella com seria.
1: ¿Y te ves como abuela?
2: Hoy me encantaría, pero no.
1: ¿Quieres ejercer todavía de abuela? ¿Vas a ser la abuela que va a maleducar?
2: Voy a ser muy pesada.
1: ¿También en esto?
2: También. No, pero pesada en el otro sentido.
1: En el sentido,
2: o sea, que le eduque a sus padres.
1: Nietas, que te eduque
2: que
1: tu padre.
2: Que a sus padres, yo estoy solamente para maleducar.
0: I llavors, l'última perleta que he trobat, que sembla que estigui ja dedicada a tots nosaltres, perquè ella també és maquinera.
3: Ai, ai, ai, a veure.
2: Yo me levanto a las 5:30.
1: ¿A las 5:30?
2: Sí.
1: Y lo siento, Ana, te lo voy a preguntar. ¿Crees que has triunfado?
2: No, creo que soy una pringada.
3: Noies, ha quedat claríssim.
0: Ja està, però podria trucar-nos un dia.
3: La reflexió que fa... Ai, algun dia d'aquests hem de trucar Ramon Pellicer, que ens escolta al matí.
0: Ah,
3: aquesta setmana ara ja el podem trucar al Pellicer, perquè me'l vaig trobar l'altre dia a la tele i em va dir que ens escoltava cada matí.
0: Pues perfecte.
3: Escolta'm, si Ana Rosa Quintana porta tants anys llevant-se així i diu que és una pringada, ja us dic ara que en què quedem nosaltres, eh? T'ho dic, perquè no cobrem el que cobra la Quintana, perquè la Quintana cada vegada que es desperta diu, mira, em puc comprar una casa. Amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
4: Doncs que el dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals que estan protegides i l'objectiu és garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada, el Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge, coincidint doncs amb la onada de calor que hem patit tots. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i els aparcaments, recullen dades, fan difusió de les normes i de les bones pràctiques que s'han de tenir a la natura. La Laura, per exemple, és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins la Ribera Salada.
3: Veus?
4: Amb la seva família i n'ha parlat a la CN.
5: Coneixíem aquesta zona perquè van vindre amb uns amics i aquesta zona està superbé perquè es poden banyar els nens petits, els gossos, per això els portem. Bueno, està superbé. Hi ha uns quants saltets també per si volem fer una mica més el cabra i superbé. Superguai.
3: Doncs vinga, una miqueta de cosa fresca amb aquest cap de setmana que tenim, que he sortit de casa aquest matí i dic, vaig a fregir un ou ferrat al terra.
0: Sí, sí, fa molta cosa.
3: Les bambes desfetes a l'asfalt.
0: Ara és pitjor que ahir al matí.
3: És horrorós.
0: La temperatura d'ara mateix.
3: Ja us ho dic, ara que s'hagués de sortir de casa, almenys, no sé, amb una bossa de gel a la nuca, perquè podria passar millor el matí. I mentrestant, un motiu per saltar del llit que ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és redescobrir els carrers de les nostres viles. Això és el que promou Miquel Ramon, un veí de Tàrrega que ha engegat un projecte audiovisual que es diu Carrers de Tàrrega. El primer capítol, que ja es pot veure al seu canal de YouTube, és sobre el carrer Sant Pere Claver.
7: Del carrer Sant Pere Claver, si passes, si vas a l'Esclat, si vas al Pau Paterres, o si ets d'aquests radets que l'estiu prefereix anar a la platja, a cremar-se i a trepitjar sorra bullint, en lloc d'anar al Pallars, a respirar aire fresc i amb una mica de sort enganxar falles i acabar amb una festa major.
6: Els capítols expliquen la història que hi ha al darrere del nomenclàtor, de la mà d'artistes locals que hi posen un toc d'humor i historiadors que aporten la dosi de context.
3: Amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí. Ens hem quedat de pedra l'equip dels matiners quan hem descobert una cosa fortíssima d'un dels participants de la primera edició de la Gran Cita.
4: Doncs es tracta de l'Alexis, que aquest cap de setmana ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat, atenció, que ha fet de gigoló més d'una vegada.
8: Just després de la teva participació ha sortit publicat, i la gent es va acabar donant, que tu tenies un perfil a Gigolós Barcelona, una agència de gigolós i nois de companyia VIP. Això és veritat?
9: És veritat. He estat amb noms que tothom coneix, o sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
8: Dones públiques.
9: Dones públiques.
8: Que han contractat els teus serveis.
9: I tant, més que una. Penso que el meu temps té un valor. I com tothom que estigui treballant, tu si estàs treballant ara mateix, pues tens un valor per hora, per minut, per lo que sigui. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari.
3: Ah, però escolta'm, aquí ell també explicava que hi havia un tros d'alguna presentadora de la tele, eh?
0: Sí. Bueno.
3: Em va explotar el cap, vaig començar a fer un llistat de dones a qui...
0: Bueno.
3: A qui haguessin contractat els seus serveis.
0: A l'hora del cafè ho parlem.
3: Me n'han sortit unes quantes, eh? El cor també batega amb Rosalia. Per cert, aquest matí recordarem un moment viral de Belén Esteban que d'aquí uns moments compartirem amb l'audiència cantant La Perla. No us ho perdeu. Ha nascut una perla. Ha nascut una perla. Ja t'ho dic ara. Star is Born. A veure, què passa amb Rosalía?
0: Ha tornat a ser viral un moment dels seus concerts, en aquest cas que està fent a Chicago. La protagonista ha sigut una noia que havia vingut des de Boníssim. Madrid. Anava ella tota vestida de nòvia i portava doncs, un gran llençol blanc on es podia llegir això mateix que deia Rosalía.
10: Casi me caso con una perra. Si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
3: Boníssim, eh?
0: Recordem també que Raúl Alejandro i Rosalía van estar a punt de casar-se.
3: Exactament, exactament.
0: I per tant, tot agafa més sentit que mai.
3: Boníssima la pancarta amb el mocador de gairebé, en caso, amb un perla, els moments de Rosalía, que aquesta gira ens ha deixat grans, sí. Grans històries dels espectadors, de la gent que la va veure. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, estimada Lara, quin son deixa la ràdio?
4: Doncs divendres al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem a Francesc Rivera, el Titot, cantant de Brahms. La banda bergadana ha tornat amb 5 noves cançons després de 9 anys. Rivera responia així la pregunta de si ell es considera un dels catalans emprenyats després del procés.
11: No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara, perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè de l'emprenyament, si no ets capaç de convertir això amb energia per moure les coses només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què.

0: Què estem escoltant ara mateix? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui, dia 22 de juny, dia de la música, per cert, es va tornar a celebrar el festival a Glastonbury, a Anglaterra. La pandèmia va obligar a aturar-ho, però el 2022 es va recuperar. I aquell any, aquell festival va fer història perquè van programar com a caps de cartell la persona més jove i la persona més vella fins la data més gran fins a aquell moment. Eren Billie Eilish, que tenia només 20 anys, i Paul McCartney, de 80, per tant, dos caps de cartell en aquell moment espectaculars. Un festival que, per cert, dura 5 dies i el que volem fer és fer-lo coincidir amb el solstici d'estiu.
0: I aquestes hores del matí volem saber. És que estem ja, estem rient.
1: Ui, però és que jo crec que si la gent realment llegís tots els guions com està descrit...
0: Perquè és que m'ha encantat, perquè a més estem llegint guió, no és res nou, tampoc no estem descobrint res, i McCartney m'encanta, perquè McCartney és com sona.
1: Ho he fet al cotxe, sabeu què us vull dir? Clar que sí,
0: la qüestió és que soni. Quin dia ens espera avui dilluns astrològicament parlant? Cristina Borreguera d'Astrocat.cat, bon dia, va.
2: Bon dia, matiners. Comencem la setmana amb el sol ja a cranc i amb l'energia del solstici d'estiu encara ben viva. Entrem en una etapa més emocional, íntima i sensible, que ens convida a tornar a casa, per dins i per fora. Són dies per cuidar el vincle, escoltar el cos, protegir allò que estimem i donar espai a allò que ens nodreix. Feliç temporada cranc.
0: Bé, escolta, em sembla que estem de remuntada amb la gent d'Astrocat, que portàvem uns dies... Jo no, jo sóc bessons.
1: Ah,
0: ara comença l'època de cranc, clar. Ja està, ja està.
1: Ara hi hem passat.
0: Visca el cranc, els crancs. Per cert, d'aquí uns moments recordarem algunes de les coses que va explicar en Jet Llàcer aquest dissabte col·lapse. També la conversa que van mantenir Joan Dausà i Eloi Vila al cotxe. I sentirem la nova artista del món de la música, Belén Esteban, cantant La Perla de Rosalia. Serà d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, qui bufarà espelmes aquest dilluns 22 de juny, Lara?
1: Doncs avui tenim un bon grapat de persones conegudes que fan anys. Ja estàs preparat?
0: Vinga, va, sí, doncs estic preparat. Som-hi.
1: Comencem felicitant l'estupenda, única i meravellosa actriu Meryl Streep, que emprada o sense, celebrarà que en fa 77.
0: Estupenda.
1: Ell és molt maco, molt bona gent, i avui també fa anys, és el Quim Masferrer, que en fa 55.
0: Home, molt bé.
1: Escriu una pàgina més de la seva vida l'escriptor Dan Brown, que arriba als 62, i per últim, però no per això menys important, pareu bé les orelles, fa anys Leire Martínez, en solitari, bufarà 47 espelmes.
3: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
0: Hola. Us acompanyem fent el primer cafè del dia, com cada dia de dilluns a divendres des de Catalunya Ràdio. Som els matiners, engeguem la setmana i ho fem amb Cher.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Entrevistarem l'exjutge Baltasar Garzón. A la tarda farem un retrat dels joves d'extrema dreta a Europa amb el periodista Raúl Gallego. És director de la sèrie documental Punt de no retorn, que dilluns estrena nova temporada a 3CAT. El Catalunya Nit rebrà la visita del periodista esportiu Toni Padilla, que ens portarà una nova història curiosa del Mundial de Futbol.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
3: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
4: Per cert, i entre els matiners, ens queden dues setmanes per acabar la temporada. El dia 3 de juliol posarem el punt final a aquesta primera temporada dels matiners de Catalunya Ràdio i us recordo que ens encantaria escoltar-vos en directe aquests que, igual que nosaltres, heu començat temporada a les 5 del matí i cada matí us lleveu amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí uns moments, 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades perquè ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. I us hi acompanyarem com cada dia de dilluns a divendres. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 22 de juny. En Alfonso també molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, evidentment, un dels noms del dia és el de Begoña Gómez.
5: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Una insinuació que el jutge va fer dissabte i que ha encès el cos policial espanyol. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit en què envia a judici a Begoña Gómez.
4: I preparem-nos tots plegats perquè avui les temperatures tocaran sostre.
5: Sí, avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
6: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
4: Aquesta calorada incrementa el risc d'incendis a les portes de Sant Joan.
5: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i amb la revetlla a tocar. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
7: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
4: La calor també afecta molt intensament la resta d'Europa.
5: Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. A França, el curs escolar encara no s'ha acabat, s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
4: Previstos 4 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
5: Uns desallotjaments que formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2, hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats a reallotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
4: És un dels temes del dia i a partir de les 6 en Frederic Vincent estarem pendents al matí de Catalunya Ràdio. De la resta del món, aquesta matinada hem estat molt pendents de Colòmbia.
5: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El d'aquesta matinada ha estat un recompte molt ajustat i d'alt voltatge perquè el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual. Això és poc més de 200.000 vots que han decantat la balança.
4: Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz.
5: Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir en què Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. La delegació iraniana, recordem-ho, va abandonar la trobada després que Trump amenacés de tornar a bombardejar l'Iran si no reobria l'estret d'Hormuz. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix que no marxarà del sud del Líban.
8: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
4: I un titular més d'internacional, al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar avui que deixa el càrrec.
5: Alguns mitjans pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Ha anat quedant aïllat el Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester podria fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
4: Keir Starmer, que sembla que no sàpiga pronunciar jo aquestes hores del matí. Keir Starmer.
5: Exactament així.
4: Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
4: Oi, és dilluns, comença la setmana, 6:15 a.m, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Summer. Que...
4: sí, oi, sí. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
10: Bon dia.
4: Vinga, va, cop d'ull a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
9: Avui amb el jutge Peinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i El País, El Mundo apunta la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
10: I si algú surt en totes les portades és Lamin Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamin que surt al rescat d'Espanya, diu l'Ara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País.
9: Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula l'Ara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
10: Per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. És el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força. Ho hem dit, eh?
4: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial que estudia si sanciona el jutge Peinado.
10: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
9: El rotatiu de Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia i recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
10: A El Periódico, la politòloga Astrid Barrio recorda que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
9: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
10: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
9: Però també ho és que hi hagi jutges entestats en donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
10: I considera que el Poder Judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i de la proporcionalitat.
9: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir la decisió d'un jutge.
10: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
4: Fem camí ja cap a 6:15 a.m. Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
11: Bon dia i bon dilluns.
4: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha trencat totes les expectatives?
11: Doncs els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol.
4: Veus?
11: La setmana passada us explicàvem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm. Avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston.
4: Bueno,
11: van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu, per exemple, el 4 de juliol. Ara bé, a l'altra cara de la moneda, la premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa neteja. Després de la festa,
4: veus?
11: Van dedicar una estona a recollir la brossa que havien tirat.
4: Molt bé.
11: Eta, molt a favor.
4: Ja, quan merdes, almenys recullo.
11: Exacte.
4: Que hi ha gent que...
11: Que no.
4: Que no. Ja hi ha preu a la felicitat.
11: Si es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any...
4: Quan?
11: 88.000 euros.
4: Home, clar, és que a veure, amb 88.000 euros no ets feliç?
11: Clar, és el que diu, les preocupacions desapareixen.
4: Oh, sí,
11: pel
4: sí,
11: que
4: clar,
11: fa
4: sí,
11: a
4: sí.
11: tema econòmic. Saps, clar. No has de patir.
4: L'emocional ja és una altra història.
11: Exacte.
4: Però almenys l'econòmic. 88.000 euros,
11: sí,
4: eh?
11: No, perquè hostiesa. Llavors ja vas fent i ja no mires si va baixant.
4: Tens la vida solucionada. Bastant acomodada.
11: Bastant acomodada. També et diré que com més tens, més estires.
4: Exacte, és que anava pensant, depèn, clar, perquè si de cop i volta t'agafes un palauet a Pedra Alves, potser això
11: sí,
4: no t'arriba.
11: Sí,
4: també
11: o vas a restaurants de 100 euros clar, per barba cada dia,
4: depèn.
11: Com a mínim.
4: Proporcionalitat.
11: Exacte. Però no és la primera ciutat de l'estat on més costa ser feliç pel que fa als diners. Mm. Encapçala el rànquing Madrid i tanca aquest podi.
4: Sí.
11: És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Perth. Pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països aranjats.
4: Déu-n'hi-do. Qui ha tirat la tovallola?
11: Doncs un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoins. Mm. Llegim a la BBC com un petit error va fer que l'home perdés aquesta fortuna que amb el temps encara es va anar revaloritzant amb el temps i suposo que més ràbia li devia fer.
4: Sí, enxampat al llarg de telèfons.
11: Els Mossos han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Sonar. Mira. Els agents la van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien pres l'aparell. En veiem una imatge al web de BTV, potser podeu identificar el vostre si us l'han robat. Mm? Explica això, sí, que alguns ja han pogut començar a retornar-los.
4: Important. Es va al Sonar als festivals, també alerta amb els lladres de mòbils, que és un altre clàssic. Ho hem dit des de les 5 del matí, aquest pic, aquesta onada de calor. Avui amb temperatures altíssimes, Marc Jurado.
9: Sí, ara mateix, Canalies, mira, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, al Santuari de Caral, a Berga, i també a Targa, 22 a la Pobla de Segur i Camarasa. Arribarem al llarg del matí a més de 30 graus ràpidament, quan surti el sol, a molts punts del país. Al migdia, tarda, termòmetre, que pot arribar als 40-42 al Pla de Lleida, als 37-40 bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
4: Si heu de sortir de casa aquestes hores del matí, ja us estem avisant que fa moltíssima calor. El cert és que segurament també haureu notat aquesta nit tòrrida que hem tingut amb altes temperatures. Res nou, tenint en compte que ja fa dies que estem alertant d'aquesta onada de calor des d'ahir diumenge. I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 del matí, Marta Viana, repassem alguns apunts culturals.
12: Sí, perquè comença el compte enrere pel Festival Grec i avui és un bon dia perquè es presentarà el nou musical en català de creació, es dirà Després de nosaltres, això es podrà veure a l'Espai Texas durant el Festival Grec, per tant, bones notícies per al teatre musical català, sens dubte, i per tant, a partir d'avui tindrem molts més detalls d'aquest nou musical que podrem veure a la ciutat de Barcelona. Tot això avui i al vespre, a veure si t'agrada això.
4: A veure.
12: DJ Simfònic, el Festival Blau Maria al Port Vell de Barcelona. Concert de DJ Simfònic i la Royal Film Concert Orchestra que fusionaran doncs, tota l'energia de l'orquestra simfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Es podran sentir moltíssimes cançons conegudes com aquesta que sentim, també Viva la Vida, Bohemian Rhapsody, hi haurà un bon programa per poder gaudir aquesta nit. Això, si voleu anar, és a 9:45 al Port Vell de Barcelona.
4: I alerta, perquè quan en 3 minuts arribem a 6:45 del matí, avui movem el dial fins al 2016. El suplement de Catalunya Ràdio, el catedràtic de matemàtiques de la UPC, Claudi Alsina, ens explicava, alerta, les probabilitats que ens toqui la grossa. Ja us dic ara que no en són masses.
13: Parlem de matemàtiques. A veure, quines probabilitats tenim que avui ens toqui el primer premi de la grossa de cap d'any si només hem comprat un bitllet?
14: Doncs miri, se sorteja des del 0000 fins al 79.999, són 80.000 números en joc.
13: Sí.
14: Per tant, el número de la primera és 1, cas favorable 1, casos possibles 80.000, dividim 1 per 80.000 i ens surt la probabilitat que tenim de tenir aquest número, és a dir, 0,400001025.
4: deia el Roger, tu que ets un home també de números, ja pots comprovar que el percentatge d'èxit que et toqui la grossa és baixíssim.
15: Però i l'esperança? I aquell moment que dius, mira, ara ens jugarem, aviam què passa.
4: La il·lusió.
15: Un divertiment de la vida, no?
4: Sí, sempre està bé. En 17 minuts arribem a les 6 del matí, però a Bolívia falten també 16 minuts, en aquest cas, per les 12 de la nit. I allà aquí tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
16: Buenas noches, matiners. Ahir es va celebrar aquí a Bolívia l'any nou andí amazònic i del Chaco, un dia molt important pels pobles indígenes de la zona per mantenir vives i transmetre les seves tradicions ancestrals. Per ells és el solstici d'hivern i marca un moment de transició i de renovació. També és un moment crucial en el cicle agrícola i per això és el dia perfecte per honrar a la Pachamama i agrair pels fruits obtinguts de la terra. Per tot el país es fan ofrenes a la terra i se celebren danses i cerimònies tradicionals amb un gran significat ritual. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Bolívia pels matiners de Catalunya Ràdio.
4: I a partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Mayol?
15: Doncs mira, estarem molt atents a una nova tongada de desnonaments a la mina, el mateix bloc que hi va haver l'altre dia i que també ho vam explicar al matí de Catalunya Ràdio. Des de les 7 us ho explicarem. Després també d'aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial per decidir si sancionen el jutge Peinado, que és que ha fet la instrucció de la dona de Pedro Sánchez per haver insinuat o escrit directament que la policia podia ajudar a Begoña Gómez a fugar-se. En parlarem amb una exvocal del Consell, amb la Concepción Sáez i també amb el periodista del País, Carlos Cué, per saber com respira el govern davant de tot plegat. I després parlarem de treballar amb calor, perquè amb aquestes temperatures que abans comentàveu hi ha certes feines que són de risc directament. Anirem a Lleida a parlar amb temporers, també parlarem amb gent que treballa a la construcció i amb una doctora per veure si realment ens hem de plantejar que certes feines a altes temperatures directament no es poden fer. A un quart d'11 entrevistem Baltasar Garzón, també molt interessant l'entrevista en aquest moment. Secció del Cor amb Laura Fa i després de les 11 a esportiva per comentar una mica el Mundial, que està calentet. I una mica d'humor. Què?
4: No, que dic, quan li queda el Mundial? Dues setmanes encara?
15: No, encara li queda bastant.
4: Bastant, eh?
15: Són 39 dies, per tant, li queden, jo crec que ben bé tres setmanes. Estem al segon partit de la fase de grups. La segona jornada acabarà, crec que d'aquí dos o tres dies. Després falta el tercer. 32 anys, encara hi ha Mundial per estona.
4: Tenim. Sí, si parlem de coses que tenim per estona, arriba la dada, Mayol. A veure, que avui Marta Viana no participa de Mayol, que té molta feina, em diu no puc. Per tant, Lara, Sara Elias...
12: Va. No s'ha atrevit.
4: Arriba el moment.
15: Ara que comença l'estiu, una dada sobre el sol.
4: T'estic imaginant amb un flotador de Mickey Mouse...
15: Amb orelletes de Mickey Mouse?
4: Amb orelletes de Mickey Mouse.
15: A la platja?
4: Amb els teus pauets anant cap a la platja.
15: Doncs mira, en concret us preguntaré quantes hores seguides de sol hi ha al Pol Nord.
12: Au, va!
4: Espera. Seguides al Pol... Pues que a veure, Mayol, espera, al Pol Nord, però no és...
12: Durant l'estiu.
4: És temporal, clar. Quantes hores, eh? Uf, 20... A veure...
12: Però en un any, o sigui, aviam...
4: Clar, quan?
12: Si
15: hagués dit durant l'estiu, hagués estat fals perquè el sol brilla més enllà de l'estiu de manera seguida, i amb això us estic donant una pista molt
4: clar,
15: bona.
4: Clar. 100.000? No, és molt, menys.
12: Menys.
4: 40.000.
12: Menys.
4: Menys?
12: D'hora,
4: clar,
12: hora,
4: que són hores, són hores.
12: Sol allà.
4: A veure, Sara, ajuda'm. 2.000? 3.000? 3.000, jo dic 3.000.
15: 3.000, el precio justo.
12: 6.000.
15: 6.000.
4: Ja veuràs, ara.
15: Doncs mira, el punt exacte del Pol Nord, el sol brilla des de l'equinoxi de primavera, del 21 de març, fins al de la tardor, al setembre, i això són exactament 4.400 hores. És a dir, la meitat exacta de l'any.
4: Escolta, no, que és malament.
15: Bueno.
12: Ahir.
4: Home, Mayol...
15: Sí, bueno, has dit 3.000 en un rang de 4.400. A mi no em sembla una diferència suficient.
12: Està bé.
15: I si no comptem enclavaments científics i militars, la ciutat habitada del món més al nord és, atenció, Longyearbyen.
4: Habitant.
15: 2.500 habitants a Noruega. Allà el sol no es pon entre el 20 d'abril i el 23 d'agost, és a dir, 126-128 dies seguits de llum solar, i això sí són 3.000 hores consecutives amb el sol a l'horitzó.
4: Si és que jo anava per aquest poble, Mallorca.
15: Ah, exacte, perquè són les
12: estacions.
4: La part que vaig estudiar.
15: Si a nosaltres ens costa adormir-nos perquè encara és de dia, imagina't la gent que està fent els matiners a Longyearbyen.
4: El que fa el Longyearbyen Good Morning.
15: Exacte. Matineren.
4: Pobre, aquest
15: matineren allà. Pobres.
4: Gràcies, Mallol. 9-3-2-0-7-4-7-4 matiners, que aquesta temporada ens heu descobert i que us desperteu cada dia amb nosaltres. Si teniu ganes de saludar-nos, nosaltres també estarem encantats de dir-vos bon dia.
17: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
19: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
20: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
19: Sí.
20: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
17: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
12: És veritat que la cara però estava rara.
17: Era Shakira o no era Shakira?
12: Jo estic segura que sí.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
21: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
22: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
18: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
23: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
18: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: El triple!
24: El Barça
25: triple,
24: torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. Triple, i a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
18: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
24: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
18: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
24: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Molt parides aquestes vaques,
27: sí, sí, sí, sí.
26: És la típica vaca londinenca.
27: Quina raça és?
26: Londinenca.
27: Londinenca.
26: Londinenca del nord.
27: Ah.
26: De dos banyes.
27: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
26: Se'n diuen rinocerons.
27: Fan llet, no, no?
26: Sí.
27: La família del rinoceron deu fer llet, també.
28: Clar,
27: llet.
28: Puríssima.
27: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
29: Bon dia, matiners.
30: Ara arrencarem el camió.
31: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
29: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
31: Bon dia i bona hora.
4: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
31: Sí, perquè ja m'heu despertat i així ja està, saps?
4: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
31: Ah, doncs mira, quan no sé, quan he acabat la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
4: Rosa Maria, bon dia.
32: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
4: Com estàs?
32: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
4: I de què treballes tu, Rosa Maria?
32: Jo estic en una polleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i ja estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
18: Els matiners.
4: 9-3-2-0-7-4-7-4. En aquesta recta final dels matiners d'aquest dilluns 22 de juny us convidem, com sempre, a participar en directe i que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebrem els primers matiners i matineres que ja esteu desperts. Abans, per això, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, com, per exemple, una vegada més, en Angel Llàcer, que ens va visitar al programa Col·lapse, i on va explicar algunes històries, anècdotes, moments que es troba l'Àngel en el seu dia a dia.
33: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
34: Molt bé.
33: M'entens?
34: Molt bé.
33: No, és veritat.
0: Les mamàs d'artistes, mamàs d'artistes.
33: Aleshores, què passa? Tu li has de dir al teu fill, no arribaràs a ser enginyer aeronàutic. M'entens?
1: T'hi entès.
33: Pues ja està, tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
1: Perfectament.
4: Quantíssima raó que té l'Àngel, per favor,
12: tota
4: t'ho demano.
12: Tota la raó del món.
4: Perquè és que, clar, els pares, canta bé la nena o canta bé el nen. No, senyora, no canta bé.
12: I que incòmode el moment d'estar allà orientant el nen. En fi, és com la nena que li va cantar la Maya de l'Oreja de Bangkok, que s'ha fet en viral. És exactament el mateix.
4: Totalment. Bé, i després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Vistalegre de Madrid per presentar el seu nou disc Immortals, el músic Joan Dausà va seure al cotxe amb Eloi Vila.
2: Joan, tu t'imaginaves quan vas començar que la cosa t'aniria com t'ha anat?
3: No, en absolut.
2: Ho somiaves?
3: No, tampoc ho somiava. És que és tant que no ho pots somiar. Com que el meu no és un èxit estàndard, de treus una cançó, ho peta les ràdios, ho compra tothom, ho balla tothom, de cop omple... No, ha estat una cosa com tant de formigueta que ha estat molt natural. Ha estat un camí que inclús des de que tenia 20 anys, que anava a l'Institut del Teatre, que feia el personatge del Super 3, uh-huh, s'ha anat instal·lant una naturalitat en la feina, en la vinculació amb el públic, que em fa sentir molt tranquil i molt normal. Jo quan als concerts del Sant Jordi dic que això sembla la festa dels súpers, és que per mi ho és. I la diferència és que a la festa dels súpers els nens i nenes són un públic més exigent, perquè si no els interessa el que fas, se'n van, eh? I per tant, tot això que ha passat ha anat venint d'un lloc que era inesperat. O sigui, jo el que he anat fent sempre a la vida és anar fent passos, estirat, potser sí, per unes ganes de que aquella feina anés bé, però mai m'he sentit que volia la fama.
4: Doncs aquestes paraules i aquesta conversa de Joan Dausà amb l'Eloi Vila, que podeu recuperar, perdoneu, a través del web i l'app de 3Cat. A veure, Belén Esteban, és que em van passar el vídeo i dic, a veure un moment, matiners, si us esteu despertant, un cafetonet, volum a la ràdio, perquè ara mateix sentireu, escoltareu Belén Esteban cantant un dels últims èxits del disc de Rosalía.
5: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es el encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica del oro el más sabio.
4: Bé, per alegrar-nos una mica al matí, totalment fora de to, aquest seria la típica mare que li diria a l'Àngel, mira que bé que canta la meva filla, i després li hauries de dir...
12: I l'Àngel aguanta d'això.
4: Senyora, la seva filla... No canta bé. Anem a rebre algunes trucades al 932077474. Marxem cap a Dosrius. Enric, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Com estàs, Enric?
6: Despertant-me, que ja és molt.
4: Veig que de moment, Enric, ets al cotxe, eh?
6: Sí, sí, sóc al cotxe perquè, bé, jo sóc periodista i començo bastant d'hora avui.
4: Sí.
6: I a més, m'agrada molt anar al gimnàs, llavors estic anant al gimnàs ara a primera hora.
4: Ets dels valents que es lleva aquestes hores per anar a fer esport, Enric.
6: Sí, sí, sí. Valent o masoquista, depèn de com
4: ho vulgui.
12: La segona, la segona.
4: Escolta, Enric, això ho fas cada dia? És a dir, cada dia et lleves aquesta hora per anar al gimnàs?
6: Menys un dia a la setmana, sí. Cada 4 dies a la setmana.
4: I quanta estona ens hi passem al gimnàs?
6: Unes dues horetes.
4: Hosti, ui, nen, per Déu-n'hi-do, però quina bestiesa.
12: Enric, per Déu. Bueno,
6: Depèn del dia.
4: A quina hora entrem al gimnàs? A les 6, més o menys?
6: Sí, a les 6 quan obren i a les 8, doncs, cap a Barcelona. A treballar.
12: I on treballes, Enric?
6: Jo treballo a... Això no sé si puc dir l'empresa, però, bueno, una agència de notícies pública.
12: D'acord.
6: I bueno, soc periodista de política allà.
12: A l'Agència Catalana, no?
4: A l'Agència Catalana, no?
12: A l'ACN,
4: no?
6: Sí.
12: Ah, molt bé, ho pots dir.
4: M'hagués encantat que haguessis dit que treballaves directament a la...
12: Jo pensava que anava a dir-ho.
4: A Francesc Macià. T'imagines? Bueno,
6: és la primera vegada que truco en directe a un programa de ràdio i no sabia ben bé el
4: Covid. No et preocupis. Jo que ho aplaudeixo. Enric, escolta'm, que vagi molt bé aquest inici de matí. Nosaltres t'hi acompanyarem ara fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
6: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
4: També una abraçada, Enric, que vagi bé.
6: Adéu.
4: Adéu, bon dia. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Escolta'm, tens un forn de pa que es diu La Morana.
7: No es diu La Morana, es diu Parte Sallés i Carrils, que és molt simple. Sí. Quan veig fills, doncs, tot el meu és Carrils a Gaire,
32: practicar al poble de la Morana.
4: Ah, al poble de la Morana. Ah, val, val.
32: Sí,
4: Forn
32: sí.
4: de Partesà a la Morana. Ara ho he vist, que hi havia aquí a la Morana. I escolta'm, a quina hora ens hi posem? Molt d'hora, Jèssica?
32: A 2:15.
4: Uf, déu-n'hi-do. I això implica quina hora? Et lleves a 2:15 o comences a 2:15?
32: Començo a 2:15 perquè tinc l'obrador a casa.
4: Ah, o sigui que pots baixar directament amb sabanitetes, sí, que això està molt bé.
32: Sí, quasi, quasi.
4: Clar, exacte. Mm-hmm. Fa molt que ens hi dediquem?
32: Pues fa 2 anys que vaig començar a fer, bueno, obrir l'obrador.
4: Sí.
32: I, però lo convido a l'acció administrativa.
4: Val.
32: A l'empresa Bonària.
4: Molt bé.
32: El convido amb el fons de tasca l'obrador 2 dies a la setmana.
4: Doncs escolta'm, Jèssica, també gràcies per trucar-nos. Ho he de deixar aquí, que vaig fatalíssim de temps. Que vagi molt bé aquesta jornada i gràcies per participar als matiners.
32: Sí, ara des de Sant Joan que estem...
4: Ara! Ara, que esteu en feinadets. Bones coques per Sant Joan, sí senyor. Una abraçada, Jèssica.
32: Gràcies.
4: Que vagi bé, adeu. Tinc per aquí el cordomí.
1: Bon dia, bona hora.
4: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
4: Doncs mira, de dilluns, tinc per aquí el Frederic Vincent, que acaba de tornar de 3 setmanes plaents de vacances.
8: Què tal?
4: Bon dia, Freddy.
8: Bon dia, bon dia. Oh, diu.
4: Diu, oh, sí, sí, pobre. I tant, oh, pobre, li has de dir, t'acompanyo del sentiment, Freddy.
8: Sí, sí, avui és un mal dia.
4: Escolta, Eloi, quin dia ens espera per avui?
1: Va, avui tindrem calor, una altra vegada molta calor. Avui un dia una mica delicat també, perquè a més de la calor, de les temperatures de més de 40 graus al Pla Lleida de la Catalunya Central, aquesta tarda es preveuen algunes tempestes al voltant del Prepirineu, Prepirineu i Pirineu. I són unes tempestes que poden arribar a ser tempestes seques, sense pluja, que deixin llamps, i a més ventades fortes. I això pot incrementar considerablement el risc d'incendi. Així que molta precaució aquests pròxims dies i aquestes pròximes hores en aquesta situació.
4: Una abraçada, cordomí, fins demà, gràcies.
1: Vinga, demà més històries. Adéu.
4: Adéu. Lara García, també moltes
12: adeu,
4: gràcies.
12: Adeu. Fins demà.
4: Freddy, 10 segons. Arrenca el Matí de Catalunya
8: endavant,
4: Ràdio.
8: Endavant, les atxes.
4: Benvingut, estimat. Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent i tornem demà a partir de les 5. Bon dia i bon dilluns.
9: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Watchmen. Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'estrena.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Laura, ara parlem de llibres.
1: Sí, perquè s'apropa l'estiu i jo no sé vosaltres, oients, però per mi és l'època més lectora de l'any. Al final, platja, llocs sense cobertura, avions, trens, el que sigui, durant les vacances o no, o simplement els vespres quan sortiu de treballar, que, no sé, us agafa més ganes de llegir. A mi em passa i llavors us porto alguns dels clàssics que jo de tant en tant vaig recuperant. Sí que m'agrada llegir novetats de l'estiu, però també m'agrada com una mica de zona de confort, de coses que ja he llegit o coses que ja sé que agraden i que em triomfaran, perquè em ve de gust. Vull dir, perquè em ve de gust enganxar-me a alguna lectura. Llavors, us porto els meus preferits.
2: Vinga.
1: Primer de tot, el millor dels millors, número 1. Molt curtet, a més és que només us dura, si heu de fer un viatge d'avió d'aquests de curtet, en plan, per anar a les Illes Balears, El nàufrag feliç! El nàufrag feliç, ai, de Ramon Folch, que és un petit plaer d'aquests editats per Viena. I en realitat és antic, vull dir, és un autor que no sé si és mort pràcticament. Ara em sap greu perquè ara no sé dir-vos si és mort o no. Viu o mort, Ramon Folch.
2: Pobre.
1: Em sap greu, haver començat així la sessió.
2: El nàufrag feliç.
3: És la fusió de... És com Relato d'un nàufrago i El príncep feliç.
1: No, però res a veure amb Relato d'un nàufrago. És una història d'amor maquíssima entre un escriptor una mica frustrat i una noia que es coneixen en un autobús. No us farem més spoilers.
3: Mira, Laura, no t'has equivocat de massa. Va morir el 2019. Vull dir,
1: Perfecte. Bueno, i sobretot no l'he cagat amb el tema de matar algú que no estigui mort, que sempre està fa una mica de mal, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, que és una novel·leta prou antiga, però preciosíssima. M'encanta la manera d'escriure d'aquest senyor. I ja us dic, tot i que sigueu negacionistes de l'amor com jo, crec que us podeu emocionar amb aquesta història d'amor entre els dos protagonistes. I és supercurtet, de veritat. Després, anant a coses més actuals i zona de confort, qualsevol novel·la de la Maria Climent.
2: Ai, sí.
1: Lectura d'estiu. Recomanadíssima. Sí. Gina, A casa teníem un himne.
2: Sí.
1: Lectura facilíssima i prou curta, normalment, també.
2: Fins i tot jo vaig llegir el Mai és una paraula molt forta, o una cosa així es diu el llibre, que parla sobre les dificultats de la concepció.
1: Per tenir una filla.
2: Exacte,
1: sí,
2: i també
1: sí.
2: I no estava gens en aquest punt ni res, i em va interessar molt, és que ho fa molt bé.
1: No, a més té una manera d'escriure boníssima, amb aquest parlar més que té de l'Ebre.
2: Molt.
1: Meravellosa. Una novetat ara sí, d'aquest any, Sant Jordi. Me'l vaig acabar fa molt poc, amb tot el dolor que em va comportar perquè no volia que s'acabés mai, Garlanda, de la Maria Rovira, de la nostra estimada Oye Sherman.
2: Ai, no l'he llegit.
3: Aquest és el de Blackie Books, no?
1: Blackie Books, i parla molt de llengua, perquè ella és una grandíssima friki de la llengua, o sigui, sap l'etimologia de gairebé totes les paraules del diccionari, s'obsessiona també amb aquesta cosa sinestèsica de, per exemple, diu que per ella les paraules equivalen a coses de menjar. Bueno, és que té com tota una paranoia mental amb el tema de la llengua, molt interessant, però a part també parla molt del dol i de la mort, sobretot arrel de la mort del seu pare, però d'aquesta manera que té ella d'expressar-se de manera desenfadada, irònica, amb comèdia, perquè és còmica, i us dic que em vaig haver de racionar els capítols perquè pensava, no te llegeixis tan ràpid perquè després et sabrà greu haver-te'n acabat, i crec que fa molt de lectura d'estiu.
3: Molt bona la Maria.
1: Després anem a una mica literatura latinoamericana, que és la meva obsessió d'aquest any. Tot el dia estic llegint autors latinoamericans.
3: Digue'ns-en.
1: Clàssics, alguns, Alejandro Zambra, amb Poeta Chileno, que és un llibre d'aquests grossos, o sigui, bona quantitat de pàgines, que està bé perquè et duri, per exemple, tot unes vacances senceres, o tot l'estiu sencer, fins i tot si no el llegiu gaire.
3: És clàssic, però està viu aquest, Laura, per no despistar la
1: gent. Sí, no, aquest no el mato.
3: De fet, ja el Zambra, no sé si viu aquí, perquè ve cada any a Barcelona o a Catalunya moltes vegades a parlar de llibres o a xerrades.
1: El meu preferit seu, tot i que en té moltíssims i tots són bons, és Poeta Chileno, que ja us dic que és una mica llarg, però que parla de la relació entre un padrastre i el seu fillastre, és a dir, un noi que s'ajunta amb una noia que té un fill, i per tant la seva relació amb aquest fill, que qualsevol que tingui família una mica desestructurada, com jo, es pot sentir identificat amb els personatges i emocionar-se profundament amb la relació familiar d'aquesta gent, però bueno, a part també una escriptura deliciosa, la de Zambra, que té com, sí, aquesta mena de característica que ara em sap greu dir-ho, perquè segur que hi haurà algun llatinoamericà que se'm queixarà perquè és difícil generalitzar, però hi ha un tipus d'escriptura molt particular en aquell continent que a mi em funciona molt.
4: També és no és només que no sigui mort, és que té 50 anyets.
1: Sí, no he dit que estigui mort en cap moment, eh?
4: Val.
1: Ho he dit el Roger, que està viu, i jo, ja ho sé.
3: Perquè li has dit clàssic, que no crec que ell ho acceptés. Però,
1: clàssic, entén-me, com un autor reconegut,
2: clar,
1: que ha fet moltíssima obra.
3: La gent que li costi triar llibres, al Zambra en té un molt divertit que es diu No leer. I així,
1: per exemple,
3: diu coses del per què no llegir, de què serveix no llegir, i una mica pots intuir també el contrari, però molt irònic, molt divertit. No leer, tal qual.
1: Qui també d'aquest tipus d'escriptura, que ja us dic que potser és una mica racista fins i tot dir això, però és que a mi em funciona molt, llatinoamericana, diguem-ne, és la Leila Guerriero, que és una periodista superreputada d'allà, de l'Argentina, de fet, i que no és que faci novel·la, perquè normalment fa assajos periodístics explicant alguna història real, però la manera que té de transcriure les entrevistes que fa i de parlar de la

0: la meva lectura pendent, que no m'he llegit i per tant no us puc fer la ressenya, que és un assaig del Juan Evaristo Bosch, que ha tret fa molt poquet i se n'ha parlat molt.
1: El tinc, el comencem a la vegada?
0: Jomo.
1: Sí.
0: Vale, comencem-lo a la vegada. A veure si ens dona temps de parlar-ne abans que s'acabi la temporada. És curtet.
1: És curtet, sí.

0: Laia, per què? Ja sé que m'encanten de sortida, però per què les al·lèrgiques de nou?
1: Doncs perquè diran nova cançó. És una cançó carregada de nostàlgia que ens parla de l'erosió d'una relació i de la dificultat d'assumir que tot s'acaba. Les al·lèrgiques se segueixen endinsant en aquesta nova sonoritat que ja vam sentir a cançons com Xangai o Apocalipsi Now, amb un rock indie una mica més suau i una mica més atmosfèric.
0: Així sona aquesta cançó. Has dit el títol? No.
1: No, Un amor amb mi, es diu.
0: I més novetats. Pocioli, que presenta Entre nosaltres, és el tercer avançament del seu proper àlbum, que es titularà Com ho fèiem abans.

0: Un disc que veurà la llum a la tardor del 2026. En aquest nou senzill, l'artista uneix forces amb la cantautora terrassenca Mari Prata per signar una cançó d'amor i luminosa, pensada per capturar la sensació d'enamorament absolut i la connexió total amb una altra persona.
1: I mira, just ahir també a l'Insta estava fent dumb scroll, i no tot és doom, perquè de cop veig la Laura Gibert, dient a punt de sortir la meva nova cançó.
0: Doncs ja ha sortit.

Doncs la cantant i ballarina i compositora presenta aquest nou senzill produït per Scott Ideka, una peça de pop fresc, actual, concebuda amb una idea clara, que és convertir

0: convertir-se en una de les cançons que defineixin la banda sonora d'aquest estiu. L'Alau Gibert serà dissabte 27 de juny a les Nits d'Occident al Palau de Pedralbes.
1: I parlant d'una de les altres guinees, la del costat, la Bissau, Sergi, ho dic
2: aquesta,
1: bé?
2: Aquesta, ho dius molt bé.
1: D'allí és Ansu Fati.
2: Exacte.
1: És el jugador del Barça, ara cedit al Mònaco, que òbviament també és artista, també publica música.

0: El davanter blaugrana, que sembla que té les hores comptades a Can Barça, s'estrena com a cantant amb aquesta cançó, que és un Force Never una mica total, eh? Dedicat a dir que aconseguirà la noia que li agradi, sigui com sigui. Ja anem malament.
1: Bon, anem malament. Del jugador de futbol, jugueu a futbol, que hi ha prou tòxic, que s'ha plegat, no cal que us poseu a fer cançó.
0: I la lletra, què tal? Doncs mira, rimes com voy a hacer todo lo que ella quiera para que me quiera.
1: Molt
0: malament. A veure, si anem així, anem malament,
1: anem malament, anem malament.
2: Ho voleu a final? Criticau més vosaltres el futbolista que jo. Deixeu-lo que van de la pilota faci cançonetes.
1: Bueno, que si pot arribar una paraula amb una altra que no sigui la mateixa, millor, no?
0: Sí, sí, la veritat.
2: A veure, cravar pèl, sí, millor.
0: Home,
1: quina vegada.

0: Això que sentim més 30, la cançó que les Crapapals ens van presentar el passat mes d'abril. Ahir al vespre, el trio musical va publicar el segon avançament del que serà el seu quart disc, que es publicarà a la tardor. La seva nova cançó es diu Talk About Peace i és una crítica als conflictes bèl·lics contemporanis i cap als homes poderosos que els perpetuen. Són elles mateixes que ens el presenten.
1: Hola, experts, sóc la Carla de les Crapapels i em fa molta il·lusió compartir amb vosaltres la nostra nova cançó Talk About Peace, que és el segon avançament del nostre proper àlbum. És una cançó amb molta força que critica el món en guerra en el qual vivim actualment i els homes que no deixen de perpetuar aquestes guerres, però també és un cant a la pau i a l'esperança, i esperem que us agradi i que us faci sentir moltes coses. Una abraçada.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: L'hora del compte, avui llengües minoritzades, i de fet una en concret, ni la que deia jo ni la que pensava algú altre. Avui una llengua que de fet bastant propera, romànica també, Laia.
2: No sé si esteu al cas de l'asturià, si coneixeu algú que el parli o sabeu quants parlants té.
1: De fet, mira, a l'últim llibre de l'Emma Zafón, que aquí vam recomanar per Sant Jordi, que es diu La Mare, hi ha un tio, una mena de miner o tal, així bastant doncs atractiu i... pues un personatge, una mare del poble, pues se'l folla. Bueno, el tema és que el tio aquest és tan guai que en tot el llibre només parla asturià.
2: Ell
1: se'n va a un poble de Castelló i asturià tot el dia. I el llibre llegeixes i l'entenguis o no l'entenguis, una mica sí, una mica no, pues és l'experiència que tens. Sí.
2: Doncs mireu, actualment hi ha una mena uns 110.000 parlants nadius de l'asturià. És que són xifres reduïdetes, eh? És a dir, clar, són una població que és la que és i, a més, doncs, ja ho sabeu, llengua minoritzada, doncs, naturalment, dins la península ibèrica, com tantes altres, però potser segurament doncs, més,
3: estava
2: no?
3: Mirant quants habitants té Astúries, 1 milió, per tant, estem parlant d'un 10%.
2: Exacte, queda relegat a poca gent.
1: Però allà també... ho cuiden allà, ni que sigui a nivell comunitat autònoma.
2: A nivell administració pública, gens. Ah. Però és veritat que m'agrada aquesta idea que a través d'allò que dic, a vegades la xarxa social tenen alguna cosa bona, i una d'elles és doncs, que aquestes petites bombolles doncs, poden tenir també el seu espai. I hem trobat un compte superxulo que es diu Asturxules, que el porten justament dues noies joves i que el que fan és certament reivindicar doncs, la vigència d'aquesta llengua, que es pot viure amb normalitat, perquè si alguna cosa bona té aquesta llengua, igual, per exemple, trobo que el gallec o altres d'aquestes que són molt semblants a altres veïnes, que encara que siguin molt més grans i les oprimeixen, sí que és veritat que almenys té la part que són fàcils d'aprendre i fàcils de fer servir.
3: L'Asturià és el mateix que el bable?
2: Sí, però bable és una denominació actualment pejorativa. Està considerat...
1: No s'ho reapropien, com quan diuen que allò com maricón, puta...
2: No em consta, però potser sí, però no en tinc constància.
1: Bueno, de fet, cuir era molt pejoratiu al principi, i ara cuir ja ho podem fer servir per moltes coses.
2: Doncs podria passar que donés la volta, però no em consta.
1: A més, no és cosa meva decidir això, no?
2: Exacte, això ja ho farà més. Mira, voleu sentir una mica les asturxules?
3: Home, i tant.
2: Mira.
4: Veis que haya, como sobre todo en la gente moza, en la gente más joven, un interés por volver a pensar en esa identidad asturiana.
5: Sí, o sea, yo noto, pues, a más de asturxules... pues la gente que conozco, ¿no? En mi entorno, incluso en Esplácica, que tú y yo os contabais de algo de aquí, de Asturias, del asturiano, de la tradición, de la historia. Y existía una amabilidad por su parte, unas ganas de conocer, ¿no? De, sí, interesante.
2: Bé, veieu, s'entén bastant bé. A més, en aquest compte, doncs, fan naturalment divulgació de la llengua, però també, doncs, similituds amb altres llengües de la península, també parlen, doncs, de festivals de música que es fan amb aquesta llengua, grups de música que hi ha, doncs, que també recuperen la llengua, i també una part d'aquesta reivindicació que també trobo que tenen en similitud amb el gallec, perquè més tan a prop, que diu, una campanya que diu o peor galego, y el que no se fala, doncs o peor asturiano, el que no se fala, no? Aquestes idees de que al final és millor que tots ens hi posem o que tothom s'hi posi una mica, encara que no ho facis del tot bé, però la recuperació de llengua és tan important que millor fer-ho així.
1: Laia, un dubte. La gent que no vol que es parli, es pensi o s'escrigui en gallec o asturià, qui són?
2: La mateixa gent que no volen que es parli, es pensi o s'escrigui, no?
1: Gràcies. L'Instagram es diu?
2: L'Instagram es diu Asturxules, i és a mi m'agrada molt, i així sabreu més coses doncs, de l'asturià, no?
1: Suposo que vol dir que són unes ties molt xules, el que posa, no?
2: Clar, sí.

0: A partir d'ara es podrà cancel·lar fàcilment una compra que hem fet per internet, que al principi penses no haver-ho comprat, però clar, hi ha gent que té una mica d'addicció i també s'ha de ser comprensiu al respecte.
1: Exacte. Sí, a veure, qualsevol pàgina web on es pugui comprar algun producte online, hi haurà d'haver doncs un botonet que et permeti cancel·lar de manera fàcil, senzilla i ràpida aquella compra. Comprar per internet és una tendència que va a l'alça i la Unió Europea doncs ha impulsat una llei que obliga a que cada empresa permeti al comprador poder cancel·lar aquella compra de manera fàcil. En general, comprar per internet doncs és bastant fàcil. De fet, si tens el teu mail i la teva targeta vinculada al mòbil i una direcció predeterminada doncs on rebre aquell producte, comprar és facilíssim. Però quantes vegades ens haurem penedit d'aquella compra?
2: Ho dic o t'ho explico?
1: Sí, no? Doncs ara, quan vulguem comprar, al costat del carret de la compra hi haurà un altre botonet que et permetrà cancel·lar aquella compra que potser doncs has fet de manera una mica impulsiva. Sovint ens ha pogut passar allò que hem comprat sense voler o no hem raonat bé perquè volem aquell producte i al cap d'un segon d'haver-ho comprat ens en penedim. Això a mi m'ha passat diverses vegades.
3: Sí, sí. Home, diuen que és un fenomen molt estudiat, la compra impulsiva,
1: sí.
3: No?
1: Sí, i a més, quan te n'adones i dius, ostres, potser no ho necessitava, doncs per poder cancel·lar aquella compra hem d'enviar mails, hem d'entrar en alguna subcarpeta, alguna finestra secundària, perdre moltíssim temps i carregar-nos de paciència navegant en pàgines doncs, que són poc intuïtives o llegint condicions enrabassades que no s'expliquen amb claredat.
3: Jo crec que ells ja juguen amb això, no? És a dir, ells ja pensen que si tu te'n penedeixes ho tinguis fet difícil per poder cancel·lar.
1: Exacte.
2: Doncs això ho vol erradicar, eh?
1: Sí, sí. De fet, doncs a partir d'ara trobarem un botonet, el botonet de cancel·lar, que l'haurien de trobar just al costat del que et permet comprar i quan cliquem, doncs se'ns hauria d'obrir una pàgina, una sola pàgina, que ens demanarà que omplim o que confirmem tres dades bàsiques, com ara, per exemple, doncs el nostre DOM, l'identificador o el número de seguiment d'aquella comanda i també, doncs, com ens poden contactar per rebre el comprovant conforme doncs nosaltres hem cancel·lat aquella compra.
3: És a dir, encara que haguem pagat, encara que haguem fet el pagament, podrem penedir-nos-en i cancel·lar la compra.
1: Exacte. I llavors tu has d'omplir doncs aquestes dades o confirmar-les perquè potser doncs ja està omplert. I vaja, doncs aquest sistema de cancel·lació haurà d'estar disponible durant tot el termini legal de desistiment, que sol ser d'uns 14 dies, però vaja, si reps el producte abans d'aquests 14 dies, doncs l'empresa haurà de facilitar-te maneres de com tornar aquell producte. Mm. Però vaja, el que dèiem abans, no?, que si ens arriba un producte l'endemà o al cap de dos dies...
2: Clar,
3: tu em pots penedir al cap de 10, aquí és més complicat, jo crec, no?
1: Sí, potser hauran de afinar una mica més tot això,
3: sí,
1: perquè...
3: Sí, per a la lletra petita.
2: Puc fer una petició?
1: Sí.
2: A més d'això, el tema de subscripcions, que sigui igual de fàcil subscriure't a una cosa que deixar-te...
3: Això, teòricament, ja vam fer una normativa per això,
2: sí,
3: que passa que no tothom ho posa igual de fàcil.
2: Jo, t'ho juro, a mi em va passar, em vaig subscriure un cop a De Son, em vaig intentar,
3: marxar,
2: i em van fotre en una mena de chat en el que jo deia, vull marxar, i em deien, tu has pensat bé? Un moment, i et faig una oferta. I dic, no, vull marxar.
3: Vull marxar.
2: I vaig estar, però quan no sé quanta estona, i dic, de veritat?
3: Clar, això teòricament és denunciable de consum, clar.
2: Jo reclamo el botó de deixar de subscriure't a alguna cosa.
0: Perquè a la web més fàcil, això també és una putada, però l'opció més fàcil, la gent que ho fa millor, igualment t'has de comprar una lupa, per trobar l'últim clic, l'últim...
3: Sí,
0: la
3: petita, sí.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Tres de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i també 3 de cada 10 homes admet haver pagat per sexe. L'enquesta, que feia 17 anys que no es realitzava, revela una societat més tolerant però menys satisfeta amb la seva vida sexual. Si l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols veia tenir una vida sexual satisfactòria, ara ho diuen menys, el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. Mireu, també ha canviat la percepció de la diversitat sexual, eh? En aquest sentit, sí que hem millorat. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una heterosexual, avui ja ho pensen 9 de cada 10. Sembla que en alguna cosa sí que avancem. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia.
2: És gairebé, gairebé una de cada 3.
1: És molt fort, sí, sí. Davant només el 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això es demostra que cal reforçar l'educació sexual, i això ho diu també la ministra de Sanitat, la Mònica García.
3: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
1: També hi ha diferències importants en el consum de pornografia, que reconeixen el 71% dels homes i només el 25% de les dones. Jo no era conscient de tanta desigualtat en aquest tema, eh?
2: Sí, home.
1: Pel que fa a la prostitució...
2: Tu no eres conscient d'això?
1: No ho sabia jo, que ni potser que hi hagués tants homes i en canvi tan poques dones, saps? Jo pensava que estava una mica més equilibrat. Pel que fa a la prostitució, com dèiem, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
2: Que també
1: és de les més flagrants, aquesta dada.
2: És quasi un de cada 3, eh? És molt bèstia aquesta dada.
4: Doncs és l'última enquesta de salut sexual que ha fet a publicar el CIS.

0: Fa calor, Laia, i és més que una obvietat, és un tema que també podem conceptualitzar.
1: Sí, a més m'agrada perquè aquests dies ens trobarem amb gent, segur, perquè rebelles i això et posen en contacte amb gent que potser no veus de vegades, i segur que hi haurà algú que dirà: ah, no, perquè abans no em deia de calor, no? O allò és el que toca, eh?
0: De fet, he vist congressistes de cert partit que podeu endevinar dient a la diputades, dient-los: això de fa calor i fa fred és una ideologia seva, n'ha fet sempre.
1: Exacte.
0: No es pot fer servir aquest argument.
1: No, mireu, les dades sempre ens ajuden en aquest tipus de converses i per això us les acostem, eh? Mireu, l'Organització Meteorològica Mundial ha fet públic aquests dies un informe segons el qual expliquen que la temperatura mitjana global del planeta seguirà batent rècords fins al 2030, com a mínim, amb un 75% de possibilitats que se superi el grau i mig que s'ha pronosticat en l'acord de París. De fet, Catalunya ja s'ha escalfat 2,1 graus des dels anys 50, eh? No és allò que ja en feia, no, mireu, ara en fa més. Veieu? S'ha escalfat més de 2 graus des dels anys 50. Els estius, les dades així ho diuen, són cada cop més calorosos i més secs, i per quart any consecutiu es baten rècords de temperatura.
2: Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
1: Això ens explicaven des dels tècnics del Meteocat, eh? De fet, és un escenari que obliga a mantenir l'atenció posada en l'adaptació climàtica, encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les reserves. A nivell global, en principi s'espera que la pujada de temperatura a tot el planeta, com us dèiem, entre 2026 i 2030, oscil·li entre els 1,3 i els 1,9 graus. I atenció, perquè pel que fa al futur immediat, es preveuen temperatures superiors a la mitjana pràcticament a tot el món, i especialment per aquests mesos d'aquest estiu, eh? Des del mes de juny, que som ara, fins a l'agost. Tot plegat per què? Doncs perquè, veu, arriba el fenomen del Niño, que són unes condicions càlides, inusualment càlides, podem dir, sota la superfície del Pacífic tropical. Això són temperatures que superen en més de 6 graus els valors mitjans, i això suposarà una important font de calor que es traslladarà, doncs, més enllà de l'aigua, també a la Terra. Augmentarà les sequeres, es potenciaran les pluges intenses i augmenta, sobretot, el risc d'onades de calor tant a la Terra com a l'oceà, que és el que anem veient, doncs mireu, amb el Niño encara més. De fet, l'episodi més recent del Niño, que va ser l'estiu 2023-2024, vaja, tot l'any, perquè va durar més que l'estiu, va ser un dels 5 més intensos de què es té constància i va contribuir a les temperatures mundials sense precedents que es van registrar el 2024. Per tant, preparem-nos, arriba un nou Niño, posem-nos-hi bé i, si us plau, aprenguem bé que això no és una cosa que ja passés, sinó que és, doncs, malauradament, conseqüència del canvi climàtic. Aviam si ens esforcem tots una mica més en que això no sigui tan greu.
3: M'he despertat d'aquest

0: Els consells d'avui, Laura, disparem-hi amb el teu tema, van sobre aconseguir més, menys sexe, més o menys amistat...
1: Mira, podria tenir-hi a veure.
0: Sí.
1: Sí, perquè avui torno a abordar el tema de les mentides. Per què? Perquè cada cop tinc més amigues, les que sí que tenen parella, que tenen relacions obertes, però no relacions obertes com les que ens han ensenyat a tenir els Xennials, que vam llegir-nos en defensa de Afrodita el 2018 i vam començar a provar aquesta cosa moderna de anar-nos amb altra gent al llit, però explicar-ho tot, intentar com fer una gestió d'aquesta situació i acceptar que tothom té desitjos aliens, etc. Sinó que ara ja ens hem passat aquesta pantalla, ho vam provar, ens vam enganxar els dits 24 vegades i vam dir molt bé, allò de les relacions obertes, ho comprem, però fem-ho a l'antiga, vale? Vull dir, fes el que vulguis, però no m'ho expliquis.
2: Val. Ah, aquesta és la conclusió, que s'ha arribat.
3: Però
2: és
3: sí,
2: el que està passant al meu entorn.
3: Establint aquest pacte que sí, que som una relació oberta...
1: Sí,
3: i
1: home, clar, no. Una Rose, sí, una relació oberta unilateral secreta, no la
2: aquesta
1: volem.
2: Aquesta és la que no pot, això sí que està malament.
1: Val. Però ja com que ha quedat el pòsit aquest de sí que estem a favor de les no monogàmies perquè creiem que estar amb una persona per tota la vida i no relacionar-te amb cap altra és una cosa utòpica que nosaltres no farem, que van fer els nostres pares, però que no hi creiem, perquè no... Bueno, el que veiem és que dona problemes, també. Vull dir que és mentida, al final tothom acaba fotent-se les banyes i després deixant-ho, per tant, fem-ho bé, fem-ho consensuat. Ara bé, la part que consideràvem més dolorosa, que és la d'assabentar-te amb qui ha estat la teva parella, clar, què han fet, com ha anat, això ens ho podem estalviar, no m'ho expliquis.
2: Clar.
1: No m'ho expliquis. Llavors anem a parlar una mica de fins a quin punt la veritat està sobrevalorada, quan s'ha de mentir i quan no s'ha de mentir. Clar.

0: Mentrestant, els oients m'aneu dient si això també ho esteu detectant al vostre entorn, perquè jo penso que és un fenomen. No sé quina franja d'edat abarca, eh?
1: Però va ser interessant a la gran cita, que va sortir molt el tema, perquè va ser com el punt de debat clarament entre una parella de nois que no van seguir junts per aquest tema, perquè un clarament era partidari de relacions obertes i d'aquí no es movia, i l'altre n'era absolutament detractor i d'aquí tampoc no es movia.
0: És que em sembla bé, perquè són models molt oposats.
2: Totalment. Va. Però jo crec que aquí ara estem parlant sobretot de tema relacions obertes, sí, sí, sí, explicar-ho sí. O no explicar-ho.
1: Sí, perdoneu, era perquè va ser el meu contacte amb el món de les... Això. Va, segueix.
0: Si arribats al punt que ja decideixes que això serà així perquè tu, pel que sigui, no creus en una relació tancada, has de decidir en quines condicions es dona clar, aquesta relació oberta, no?
1: El conveni, no?
0: Llavors, el que us deia, estic impactada perquè la majoria de les meves amigues estan decidint anar a escombrar una mica enrere i dir, mira, relació oberta sí, informació no. Llavors, el seu pacte, i el que jo penso que jo potser compartiria, si tingués parella en aquest moment, és que quan aquesta relació externa a la relació principal no té cap tipus de rellevància emocional i afectiva per a la persona implicada, no fa falta compartir aquesta informació. Vull dir, a no ser que de cop diguis, mira, és que és una persona, per exemple, molt propera a tu. Que això a vegades també hi ha gent que pacta no fer-ho, eh? De dir, sí, sí, relació oberta, però amb gent desconeguda. A mi no em ratllis amb gent del meu entorn, que jo crec que és impossible, eh? Jo no faria aquest pacte perquè crec que no s'acaba donant mai.
2: Però, alerta, no expliquen ni que l'han tinguda?
0: És que per què és important, saps? Vull dir, si tu has estat un cap de setmana de festa amb les teves amigues, te n'has anat a una festa major del Pallars i t'has enrotllat amb un noi pallarenc perfecte que no veuràs mai més... Aquesta informació que li aporta la teva parella?
2: No, però entenc que en una relació oberta, per exemple, si a tu et pregunten què has fet aquest cap de setmana, clar, si tu ocultes informació ja no veig aquesta obertura de ment, no?
0: Bueno, tu, sí, tu contemples la possibilitat de que potser s'han aliat amb algú altre, però tu mateix ets la que no ho vols saber.
2: Clar.
0: Ets tu el que estàs demanant no tenir aquesta informació.
2: Val.
1: Perquè ja, Sergi, jo estic com tu, vull dir, per mi és tot raríssim, bueno. I molt problemàtic. És que...
0: Nois, doncs aquí hem arribat les fornades a darrere
1: que
0: per...
1: Que sí, que jo soc d'orelles, però és veritat que se'm generen 46.000 preguntes, igual que el Sergi diu ara això, no?
0: Sí,
1: que...
0: no, és un problema perquè no hi ha referents.
1: Clar, i tu t'estan explicant que fa cap de setmana i dius, aquesta part no te l'explico que no t'agradaria, home, doncs llavors ja veia puta merda, vull dir que és pitjor, un titular aquí.
0: No, que... al revés, perquè no ho has de dir. O sigui, tu dius, com d'anar cap de setmana? Perfecte, mira, hem pujat aquesta muntanya, hem dinat aquí, hem fet allà, què? Hem anat de festa i hem tornat. Ja està, no hi ha cap més...
1: La cuna,
0: no
1: és tan problemàtic.
2: És el més sucós del cap de setmana, allò, no, en teoria?
0: No, depèn de la importància que li donis tu, clar. Aquí clar. On tu has
1: és
0: de valorar.
1: És que aquesta penya també se'n va anar amb un altre com qui es moca amb un clínex, saps què vull dir? Llavors, clar...
0: Ostres, Laia, fet... com està sortint ara,
1: no,
0: eh?
1: No, vull dir que... No.
0: La petita conservadora que portes
1: no,
0: dins.
1: No, em refereixo que si tu això ho trivialitzes, perquè tu no li estàs donant importància a aquella relació, no a la que tens tu sí que li dones, però allò que has tingut no li estàs donant importància, okay. No?
0: No, simplement estàs respectant una mica els teus desitjos, que saps que tota la vida tindràs.
2: La comparació està brutal, eh?
1: Però vull dir que...
2: Te'n vas amb un altre com qui es moca amb un clínic.
0: No li estàs donant a mi mare.
1: Perquè sí, sí. No li estàs donant importància que li dones a la teva parella, que sí que li dones.
2: Sí, sí.
1: I tu, justament per no faltar-li, dius, això ha sigut una cosa com jugar al partit de futbol. Segueix, Laura, ja li res més, que si no...
0: No, endavant, sí, és un debat obert, això, ja et dic, també la teoria sempre funciona, però és la pràctica que fa aigües per tot arreu, per clar. Això ens hem hagut d'inventar com aquestes mesures de retrocés, de dir, no, és que la teoria que bueno, funcionava, d'explicar-nos-ho tot, potser no ens feia tanta gràcia.
1: Es va canviant sobre la marxa, no?
2: I perdona, que la cosa no funciona, ho acaba de diagnosticar aquesta enquesta de salut sexual, que diu que estan parlant d'un 15% de les parelles que no se sentien
0: satisfetes. Això és una dada que jo vaig sentir que no sé dir-te on la vaig llegir. El que ha dit la Laia era que només el 80%, no? Així de les persones estan satisfetes. En general, estan satisfetes amb la seva vida sexual.
1: Sí. Segueix, Laura, segueix.
0: Quan no dir cap mentida, o sigui, quan dir la veritat, quan aquesta mentida t'obliga a dir altres mentides.
1: Ah, és clar, a dir, clar, quan la bola es fa grossa.
0: Clar, si tu, no ho sé, en aquest cas que estàvem parlant ara, dius, no va passar res, tal, no sé què. Ai, clar. I amb qui vas dormir? No, amb una amiga.
1: Clar.
0: O sigui, quan hi ha la bola, o sigui, la sí, mentida sí, porta sí, una sí. Altra mentida, llavors jo recordo que no la diguis.
1: No és tan estrany que passi això.
0: El què?
1: Que s'hagi de dir altres mentides per dir la primera mentida.
0: Per mi és la línia vermella de dir, aviam, una mentida aïllada, sola, piadosa, d'intentar no fer patir la gent, em sembla correcte. Quan això porta a inventar-te una història que realment no ha passat... Clar, aquí és on jo posaria la línia vermella.
2: Jo estic d'acord, clar. Dir, en el moment en què tenim una relació oberta, ostres, no ho menteixis d'aquesta manera. És que aleshores sí que...
0: Jo no parlo
2: pacte,
0: només
2: no?
0: De relacions obertes, eh? Vull dir, ha sigut l'exemple inicial, però
2: no,
0: en
2: home,
0: general...
2: en una relació tancada directament, doncs, de mantenir la relació... Si
1: però tu vols
2: mantenir...
1: dir també cop d'amistat.
0: A la vida, una mentida que porti una altra mentida, poder no l'hauria de
2: dir. Però estem a favor de les mentides piadoses puntuals.
1: És el que deia.
0: La veritat està sobre...
2: Tots d'acord amb això, sí, eh?
0: Quan diu una mentida, també.
2: Sí.
0: Per evitar dir la veritat. Quan aquesta informació té a veure amb una altra persona, que no ets tu. O sigui, si et pregunten, no? El típic safareig. Ostres, hi vas veure com, no sé, tal amiga es liava amb algú altre. Jo d'aquest safareig no estic gaire a favor,
2: bé,
0: saps?
1: Totalment.
0: Per perdre la intimitat del món.
1: Estan tan alineats.
2: Però aquí et contradius, perquè tu no fa gaire ens deies jo sóc una persona que explica moltes coses sempre.
1: Ja, no m'explica els secrets.
2: No m'explica els secrets.
0: No dic que estigui bé.
2: Ah, vale.
0: Sí, no defensaré el safareig gratuït, però...
2: Vale. Que saps la teoria, però després la pràctica...
0: Després de la pràctica jo crec que no s'hauria de fer. Ara, accepta, sí, aquesta informació sobre altres persones, aquest safareig...
2: Fa mal aquesta altra persona.
0: Afecta directament a la teva amiga. Aquí hi ha un tema de lleialtat de l'amistat que sí que s'ha de respectar, en plan, hola, has vist el meu nòvio fotent-me les banyes?
2: Sí.
0: Home. Sí. Home, hi ha gent que això no t'ho defensa, eh? Hi ha gent que diu, no, és que és cosa seva, jo no n'he de fer res i no puc difondre aquesta informació.
1: I una pregunta, i sense que t'ho preguntin, vas, li has de dir o no?
0: Jo ho faria.
3: Sí, és que no fer res també és una cosa i bastant tot.
2: Totalment,
1: sí, sí, està clar, però que no saps fins a quin punt, o sigui, saps que allò li farà mal.
2: Farà mal puntual per un bé futur.
1: Sí, val.
0: La neutralitat està penalitzada també en aquests casos.
2: No siguem equidistants,
1: Laia. I si la parella és oberta i ella diu, jo sabia, m'importa un pitu?
3: No,
0: això, veus, aquí és on dius, jo no m'hi he de fotre.
2: Clar.
0: Però perquè tu saps que aquella gent d'aquest pacte. Clar. Llavors, ja, o sigui, com gestiona la informació és cosa
2: seva. Tu sabràs com li afectarà, és que tu ja et coneixes els teus amics.
1: Val.
0: Aquí cadascú que respecti els seus pactes.
2: Exacte.
0: Però jo us dic, està tornant el secretisme i la mentida i jo estic a favor d'això.
2: Està bé.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: A veure, dimecres la Laura Grau va punxar una cançó que em va remoure per dins. Em va remoure tant per dins que vaig haver d'anar al vàter. I és que va fer sonar això.
2: Ets tan bella. Devuelve-me la vida que me l'has quitado. Que me l'has quitado,
1: que me l'has quitado. Sí, la Laura va punxar-nos aquest temacle del 2005 que portava per nom Devuélveme la vida. Era aquest cantant de San Vicente de la Barquera. David Bustamante, conegut per la seva falera per refilar, que vindria a ser el que Bustamante entén per fer gorgoritos. Per això i també pels seus moviments de pelvis exagerats, a deshora, estranys.
2: Però està molt bé, això fa carisma,
1: sí,
2: fa personatge.
1: Sí. Aquella mirada profunda també, que no saps què vol dir, si vol explicar-te una cosa profunda o si és ell qui ha d'anar al vàter. Sí, com sigui, no cal dir que avui punxarem el Busta. Aquí al Borsoneva recordem que el Busta es va presentar a OT després de passar càstings on ens va deixar perles com aquestes. Oh!

0: Doncs bé, després d'OT, Bustamante va ser una realitat, va fer aquella cançó que hem 8.000 vegades de Dos Hombres i un Destino, que no cal tornar a posar. O bé, no. Si va, posem-la, va.
1: Sí, ja. Va, sí.
2: Somos dos hombres con un mismo
0: cançó de karaoke, també s'ha dit. I després va començar a fer merda de la bona, ja en solitari, com Cobarde.
3: Cobarde, sido tan cobarde por vender tus
0: cançó que acabo punxant-vos avui és l'aire que me das, que ho té tot. Des d'un inici dient oe, oe, oe, oa, fins unes inflexions de veu que no puc ni descriure. M'han engatat la dura avui per tancar la setmana. Oe.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat!

0: Ens esgarretamallem per cantar amb vosaltres aquí amb la Laia i el Sergi. Bon dia als dos.
1: Bon dia, Roger!
0: Cantant la publicitat, aquesta banda que ens regala cançons com aquesta, sempre així, per començar amb alegria, sempre els dilluns.
1: Pot ser cançó de l'estiu, encara hi soc a temps, només tindré un punt, però jo voldria votar-la com a cançó de l'estiu.
0: Tens preparat la classificació d'així va el calendari?
1: No, encara no tinc preparada la classificació. Ah, sí que la tinc preparada.
2: Sí, preparada.
1: Que la vaig preparar divendres i ni me'n recordo.
0: Avui és 22 de juny, primer dia complet d'estiu aquí als Experts, per tant, últim dia per votar el calendari d'advent musical.
1: Jo voto la publicitat.
0: Queda apuntat.
1: No. Que cada dia sigui sempre així.
0: Últimes hores per fer-ho i ens tenim el concurs de calendari d'advent estiuenc musical expert fins d'aquí a poca estoneta. Avui, com us dic, és el primer programa d'estiu i crec que us molaria, Sergi i Laia, escoltar una d'aquelles cròniques musicals instantànies de les que apareixen al nostre grup de WhatsApp.
2: I tant, i tant.
0: Primer sentim com sonaven The Prodigy dissabte al Festival Sonar. És el document que vam poder enregistrar el Sonar de nit amb els caps de cartell del Sonar 2026, que són els de Prodigy, i la crònica és el nostre oient, en Salva, de Solsona, que malgrat ser un fanàtic del festival, ens envia una crònica, potser mai n'ha enviat cap abans, en tot de tragèdia. Potser perquè ell parla així, però per donar-li una mica de context, direm que, com que és l'últim Sonar que diu que anirà per motius ètics, potser està una mica trist, eh? En qualsevol cas, si voleu, hi ha anat tots els dies, eh? Escoltem el Salva.
3: Bé, malauradament ja ha acabat el Sonar d'enguany. Us comento el que ens ha agradat més d'aquests 3 dies. Dijous, només començar, ja vam descobrir una meravella. En un sonar car reinventat, el projecte Store de Speedy J, una mena de jam session de música electrònica on ell i 4 músics més, durant 5 o 7 hores, creant músiques aleatòries, úniques i irrepetibles. No hauríem marxat mai d'allà. Ens hi vam passar moltes hores durant els 3 dies. Divendres vam començar el dia amb els catalans Any in the Hall, el seu show que es diu Intel·ligència Romàntica.
4: Estampida de nena rinoceronte pitjant el
3: partit. Barrejant bases i percussions electròniques amb veus espectaculars i lletres molt interessants. També al Sonar Hall, el gran Daito Manabe, com sempre, creant músiques captivadores i visuals meravellosos i hipnòtics. Mai falla. Dissabte també vam començar descobrint un artista català, Dirty Drop, amb una música techno molt suggerent. Després, el gegantesc Sonar Club, per fi, els esperats de Prodigy, com si ja de per si els seus directes no tinguessin força, una posada en escena espectacular, parant com uns canons immensos de làser cap al públic. Van fer una síntesi de tots els seus hits. Em van posar la pell de gallina més d'una ocasió. Se'n va fer curt, però molt intens. El públic, entregadíssim. I ja està.
0: Sempre hi ha un tio tranquil.
2: Sí, un to molt afectat,
0: I sempre hi ha un tio fanàtic de l'electrònica que està més per la música que per les altres coses.
2: Exacte.
0: Aquest és en Salva, el tio tranquil del Sonar, que ens ha enviat la seva crònica. Gràcies. I l'any que ve ja ens diràs a quin festival d'electrònica anireu, perquè ens ha assegurat via chat que amb els seus amics són molt fans del gènere i que voltaran per on sigui per descobrir noves formacions. Són les 7 i 5 minuts d'aquest dilluns, dia 22 de juny, i sí que sí, avui us ho confirmem, avui sí que farà calor.
5: Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor.
0: Us ho avançàvem divendres, que engegaríem aquesta setmana amb el Calor Fest. Avui, primera onada de calor de l'estiu, que arribarà a màximes extremes, temperatures que avui poden arribar fins als 42 graus, Sergi, sobretot a les comarques de Ponent.
2: Exacte. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que el litoral i prelitoral les nits també seran molt, però molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, en Santi Sagalà, no ens anima gaire i ens explica que les temperatures normalment altes, continuaran fins a finals de mes.
6: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
2: Vinga, fot-li fort. L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap dels graf dels bombers de la Generalitat.
1: Home, tenim en Marc Castellnou? Tot en dret, eh?
2: T'agrada en Marc Castellnou?
1: M'agrada
2: molt. El vols sentir?
1: Sí.
2: Vinga.
7: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i per la gent pugui fer Sant Joan i per els pagesos puguin collir.
2: És possible
1: que
2: tinguis ara...
1: És que sempre
2: pensem. És possible que tinguis ara, Laia, encara més calor?
1: Una miqueta. Ah,
0: vinga. Algun test que ha dit?
1: Sí, ha dit que s'ha de donar suport als pagesos que poden poder... Sí. Ara és una època de risc perquè han de fer la sembra i tot això i s'ha de protegir la seva feina, que és important, i alhora vigilar per la seguretat.
0: Vale. En algun moment podem tornar a tirar aquesta declaració amb el doblatge de la Laia, val?
1: No, sí, per favor, sí, no m'atreviem mai
0: perquè,
1: a doblar Marc Castellnou.
0: Perquè tothom ho entengui.
1: T'ho juro. Perdona, que si tu no entens la teologia catalana...
8: Perdona, a mi m'ha costat d'entendre, també.
1: Però perquè no l'admireu com jo, jo el conec, el seu parlar.
0: Quina variant dialectal és...
1: Del Delta de l'Ebre.
0: No, que quina variant dialectal és parlar sense obrir la boca.
1: Escolta, tothom té una virtut o altra, i potser la Marc no és vocalitzar la persona més de l'univers, no passa res.
8: Ampliem l'àmbit de mires?
0: Sí, sí.
1: No caldria, però d'acord.
0: Anem a àmbit continental.
8: Va.
0: Que sigues preferir la sintonia de la Champions.
2: Sí. Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. La meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. Penseu que 3 persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària, a més, ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren, perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
9: Les persones les plus vulnerables dans le contexte...
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
9: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
0: En francès, persona vol dir tant persona com algú com ningú.
1: Exacte.
0: Per tant, no acabem de saber, són morts de Schrödinger.
2: Cal dir que els trens catalans de moment fa més aviat fred que no pas calor, oi?
1: Ah, mira, de veritat, jo ja porto els jerseis exclusivament pel tren, perquè ha sigut baixar del tren i hem hagut de treure tota la roba. Però fins i tot abans de les 7 del matí, però és que el tren segueix fent un congelador, tu.
2: Les altes temperatures superiors als 35 graus també afecten el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on 2 banyistes han mort ofegats als rius i 3 més han desaparegut.
0: Ara passant a 8 minuts de les 7 del matí i amb vosaltres, oients, avui parlem de plorar tot veient pel·lícules. Títol, Laia, títol?
1: No tinc ni idea.
0: My Girl. Bé, la pregunta del dia d'avui, oients. Quina escena de pel·lícula o de sèrie més us ha fet plorar mai? Per què us va emocionar tant? Expliqueu-nos-ho i així plorem tots. Començo per na Roser, que ens envia un gif d'en Simba petit en aquella escena que es nega, intenta negar-se a si mateix que el cos ajagut i quiet d'en Mufasa sigui una migdiadeta allí al mig del Congost.
2: Sí, és
0: una mort després de la llau de Nyus. I llavors, en aquest mateix gif, que és molt curt però molt significatiu, ja es comença a veure la cara d'en Simba com arriba a la conclusió que sí, ell n'és el culpable. Doncs diu la Roser: potser he vist aquesta pel·li, El rei lleó, òbviament, unes 1.000 vegades i sempre ploro molt fort tota l'estona, però especialment en aquesta escena de la mort del pare. Diu: l'ombra del trauma del rei lleó és allargassada. I afegeix també tremenda escena final de Brokeback Mountain. Laia, quina és l'última? Què passa exactament?
1: No sé si és l'última, però jo la que em fa emocionar moltíssim és la del vòmit. Us he dit moltes vegades,
0: sí, però t'estava preguntant aquest oient que diu, fa referència a l'última.
1: No me la sé de memòria, l'última. Jo, a veure, Brokeback Mountain l'hauré vist unes 5 o 6 vegades, tampoc tantes.
0: L'usuari Guilera diu a Cinema Paradiso, La vida és bella, i també destaca la darrera escena de l'última etapa del Tour femení 2024 en què va guanyar la Cassia Niewadoma.
1: Caramba, aquesta persona té la plorera fàcil, no? També.
0: No és ben bé cinema, però té tots els elements de thriller trepidant, girs inesperats i emotivitat. Digue'ns, Aguilera, qui és aquesta ciclista i per què et va emocionar tant? La Emma admet que és una persona altament sensible. Diu: algú més com jo plora amb anuncis? El d'Estrella...
1: Alguns sí que he plorat jo, eh?
2: Els d'Estrella, no.
1: Diu, no, els d'Estrella no.
0: Plora amb els d'Estrella, els de la Loteria de Nadal, els del càncer, els que rememoren l'1 d'octubre, ploren tots els anuncis.
2: Mira, hi ha uns anuncis... He arribat a plorar.
1: Hi ha uns anuncis que fa alguna companyia de telèfon, que ara no recordo quina és, que els passen a les xerrades que fan sobre que els adolescents no han de tenir telèfon mòbil, etc, i fan plorar perquè són recreen l'escena d'adolescents dient-los als seus pares que no han estat per ells i que per això tenen la pantalla sempre a les mans, i fa emocionar, de veritat.
0: Aquest anunci fa una companyia de mòbils?
1: Sí.
0: Ah, bueno, doncs bé per ells.
1: Sí, molt bé per ells.
0: Podem dir el nom?
1: Sí, crec que és Orange,
0: una. Anna comença el seu xat dient: avui no puc participar a la pregunta del dia. Ja l'emociona imaginar...
1: Només pensar-hi,
0: sí,
1: eh?
0: Ja us dic que acaba aquest missatge dient, deixant anar 10 respostes, eh? Però diu:

0: La seva història, diu, us deixo aquí pel·lícules amb les quals acabo desfigurada.
1: A veure. Sí,
0: diu, a La tomba de les lluernes, que només recordo plorar sense parar, aquesta pel·li de l'estudi Ghibli, que si els vostres nens, Laia, us agrada, els agrada Totoro o Ponyo, no els hi posa La tomba de les lluernes, perquè és de la Segona Guerra Mundial i hi ha gent passant gana, no l'has vista?
2: No, no l'he
0: vista. Sí, de l'estudi Ghibli, molt emotiva. També diu, 120 batecs per minuts, la pel·li francesa sobre l'eclosió o la tragèdia de la sida, que de fet, Emmanuel, aquí vam entrevistar el teu compatriota, l'actor francès Nahuel Fernández, va passar per l'estudi per presentar aquesta pel·li. Ves a icat.cat a sentir l'entrevista. També diu, a la recerca de la Vall Encantada no havia sortit la pel·li dels dinosaures. Diu, mare meva, quan en Dinet i la seva mare se la troben. Te'n recordes, Laia, dels dinosaures?
2: Sí, molt gran, i allò que havien de saltar, perquè ho era molt aventurer. Una pel·li molt interessant, perquè jo trobo que combina aventura i emoció.
1: No
2: l'he
1: vist encara, aquesta.
2: Ah, doncs està molt bé.
0: Jo soc fan de la Triceratops, la cera. Te'n recordes, el Triceratops rosa?
2: Ah, sí.
0: Los cuellilargos no se llevan con los tricuernos. Sí, sí. El camino de cera es más fácil.
2: Jo la vaig veure en català,
0: El camí en Corriol de na cera és més fàcil. És que per allà no és, és el camí més curt, però no arribem a la Vall Encantada.
2: Exacte, és que és l'aventura, part d'aventura és xula, xula.
0: A veure, i Encanto també. Voleu una mica de cúmbia? Home, la cúmbia dels Madrigal, vinga.
1: Per favor. Haig de dir que vaig plorar més amb les oruguites, eh? Les oruguites feien més plorar, crec.
0: Bueno, us l'he posat perquè de bon matí la gent es pugui despertar sense somicar.
2: És que aquesta Disney, plores amb totes, no té cap mèrit, no?
0: La Bònica diu, los amantes del círculo polar, l'escena que no es troben o que es busquen l'una a l'altra.
2: No me'n recordo gens, però sí, és una pel·li que em agrada molt.
0: També diu el mestre que va prometre al mar.
1: Ha sortit dos cops, aquesta.
0: Sí.
2: Però, perdoneu, tota aquesta gent que us agrada molt el mestre que va prometre al mar, que a mi també em va agradar, però no heu mirat
0: la llengua de les mariposes.
2: Vegades millor amb el mateix tema i plores moltíssim més.
0: Sí, les dues són...
2: Són paral·leles.
0: Pel·lis modestes, també.
2: Què dius? Sí, les mariposes són una pel·li brutal.
0: Bueno, anem a aquesta mateixa oient, la Mònica, diu que recorda al cine que van a veure Un monstruo viene a verme, vale, l'adaptació d'en Bayona, d'aquest llibre, i un amic nostre, en Pepe, s'estava morint de càncer, molt jove.
1: Sí, clar.
0: I quan a la pel·li el nen li diu a sa mare es que no quiero que te vayas, em vaig trencar per dintre. Jo i tota la colla que anàvem, perquè ens comparteix la Mònica, clar, quan es va acabar la pel·li i es van encendre els llums, va mirar tots els seus amics i que tots estaven plorant, i ens enviat un record per sempre per en Pepe, que com podeu deduir ja no és entre nosaltres. En Luciano diu que, entre moltes altres, li fa plorar la pel·li Ghost.
1: Hosti, Ghost.
0: Laia, recordes el moment del fang? És aquesta cançó exactament, no?
1: No.
0: No li diguis, Sergi! No li diguis.
2: No hi ha el fang?
0: No, la pel·li que s'embruten amb el fang, de Kid Dirty, saps?
2: No, jo recordo quan ell estava fent el fang i l'altre, el fantasma de dalt, li venia i li feia...
1: Però no és amb aquesta música.
2: Jo no dic que sigui amb aquesta música, jo recordo aquesta escena de la pel·lícula.
0: Bé, en Jordi diu, Laia t'apel·la, diu, Somriures i llàgrimes és una pel·li que ni feia riure, això segur, ni feia plorar tant, però...
2: Jo plorava molt.
0: Diu, com que ens vam haver de menjar aquesta traducció, la gent, com la Laia, que es deixa suggerir pels altres, doncs plorava igualment.
2: Jo ploro molt amb Somriures i llàgrimes.
0: Voleu la cançó Les cabretes, de Sound of the Music?
2: I tant, no és la millor ni moments, però posa.
1: Què anava a dir? Avui el tema se'ns està fent particularment llarg. Són un quart de vuit i encara estem...
0: Ja acabo. Mira, vaig acabar amb en Marc. En Marc diu l'escena del recull de petons censurada de Cinema Paradiso, que ja s'ha vist. També diu l'escena final del diari d'en Noah, Sergi, que passa
1: a la vista. Sí.
2: Ah, és molt bonica aquesta, plorar molt també.
0: Diu en Marc, recentment, recordo, he plorat amb la pel·lícula Punts Suspensius, diu, poseu-me la música de La Confessió.
3: La Confessió.
0: Diu, Héroes de Barrio, una espanyolada per passar l'estona, però vaig connectar molt amb el pare loser que fa l'impossible per aconseguir que el Joaquín Derbeti vagi a l'aniversari del seu fill.
2: No, escolta, clar que sí, que la gent plori amb el que vulgui.
1: Tu plores amb el que vols.
0: Anem als àudios, que és tard. Sí, pel·lis per plorar.
4: Jo en dic dues, la de veritat i la de Salseo. La de veritat, potser algú ja l'ha dit, potser és un tip...

0: passat tota la pel·lícula plorant fins al final, brutalíssima. I la de Salseo és un sueño para ella, la pel·lícula segurament més cutre de la història. És una noia, és una nena que de gran coneix el seu pare, que no havia conegut en tota la vida, i és multimilionari, aquest senyor, no me'n recordo ara. Colin Firth. I jo, amb 13 anys, la mirava cada dia en bucle. Went looking for her dad. Perquè jo tampoc conec el meu pare i m'imaginava que de cop un dia coneixeria, seria milionari i jo deixaria de ser pobra de la nit al dia. And found herself. No va passar, no. Segueixo sent pobra com una rata. What a girl
1: wants. Moltes jo fa molt plorant, eh? Mira, una que és molt nyonya, però que m'agrada molt, que són totes les animals.

0: Ah, des de pequeña?
1: Ja l'havia donat per perdut. Soc la senyora Hall, la majordoma del senyor Farnon.
2: Em dic Farnon, sí.
0: És una sèrie anglesa, que sempre hi ha alguna escena de moco tendido i una en la que vaig plorar. Jo crec que des del primer capítol és It's a Shame. Magnífica sobre l'inici del SIDA. Moco tendido i que m'agafava molt de prop perquè jo tinc una edat que vaig viure quan tots els amics em morien i n'hauran carro cada mes.
3: És molt sap plorar. A banda de Toy Story 3. I d'Up, la que més m'ha fet plorar és Un robot salvatge. I la vaig anar a veure amb el meu fill gran, que llavors tenia 6 anys, i li vaig haver de demanar que em donés la mà, perquè estava plorant tan fort que no tenia consol. Suposo que em va recordar molt la maternitat, no? I el fet d'acceptar coses, renunciar a coses pels teus fills o als teus fills, i bueno, i...
4: Què?
3: Les expectatives, no?, que t'havies creat envers ells, l'amor aquest que... suposo que... Jo crec que... Bueno, no ho sé. Sí, la recomano molt fortament.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Diumenge sense drama, esperem que hagi sigut així el dia d'ahir per a vosaltres. Ens canten els Catarres, ara ja és dilluns, és un quart i cinc de vuit del matí. Laia, quan estàs embarassada, ho pregunto, plores més, és només un tòpic que es diu de les dones?
1: No, jo crec que a partir de que estàs embarassada ja, des de que saps que tindràs fil·les, pues, plores i ja no deixes de plorar.
2: Perdó, al·lusions, com a pare,
1: sí,
2: jo
1: també.
2: Des de que tinc nenes,
1: plores
2: ploro
1: doble,
2: mil
1: no?
2: vegades
1: sí, jo
2: més.
1: També, però
2: això,
1: mil.
0: Ho ha dit més d'un home i sí, més de dos.
1: És increïble, no ho he vist venir, això, més a més.
2: I es veu que és un tema d'hormones, el contacte amb canalla...
1: Sí, però jo pensava que passava, i no, o sigui, jo tinc els nanos ja grans i em ploro igual.
2: No.
0: La Marona diu, quan està embarassada no em calia veure pel·lis de plorar, que és la pregunta del dia d'avui, diu, quan estava embarassada plorava per tot, per exemple, quan em posava el 324.
1: Que sí,
0: que
1: sí, pot ser.
0: Que algunes coses...
1: No, per les guerres, clar.
2: Hi ha notícies del 324 que fan plorar.
1: Sí,
0: ja, però,
1: moltes.
0: Devia veure la notícia del nou sistema de recollida de vidre de Roquetes, d'allí de la Costa de Tortosa, i de, mira, aquesta gent de les Terres de l'Ebre i plorava. Bé, a 7:21, ara hem de parlar si del que ve demà, que no sé si hi haurà drama, però recordeu, i no serà cap de setmana, però quasi, perquè aquesta setmana hi ha un feiner menys. Aquí per una banda tinc els petards, i per l'altra mira qui ha arribat, Laia.
1: Els gatets!
0: No, però, bueno, els gatets callen, en aquest, com sempre, vaja. Però...
2: Què callen? Els meus els tinc molt afectats.
0: També miolen? Demà sí. Què faràs amb els gats?
2: Doncs no ho sé.
0: Quina mena de...
1: Segur que no farà res, que hi hauràs a casa només.
2: Feliway.
1: Què és Feliway?
2: Unes hormones que posem perquè estiguin una mica més tranquil·lets.
0: Una droga, Laia.
1: Droga,
0: sí. Bueno, bàsicament, encara que tu llençaries...
1: Que va drogar animals.
0: Laia, tu llençaries els gossos als petards, però...
1: No.
0: Per què penses de la gent que els droga un dia a l'any?
1: Ja s'ho faran, té feina.
0: Mitja aquesta onada de calor, que fa uns minuts
2: sol,
0: comentàvem,
2: sí.
0: Demà se celebrarà la revetlla de Sant Joan, que Laia és el patró
1: dels Països Catalans.
0: Veus? Enguany les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de milions d'euros. Sergi, tema petards.
3: El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Hi ha míssils,
4: de la pirotècnia ve de Xina, i els vaixells no passen per els murs, la majoria... va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
3: Aquest any, més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, gràcies. Segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
5: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: M'ha agradat aprendre la dada que els vaixells amb petards no passen per Hormuz, no? Per tant, es veuen afectats. Però recordeu quan es van callar el canal de Suez?
2: Sí.
0: Si hagués passat, com que la gent de la pirotècnia ja van anar de forma anticipada, els vaixells amb petards haguessin de donar la volta, haguessin hagut de donar la volta a tot Àfrica, però arribar haguessin arribat.
2: Sí, perquè sí. Oients, cap.
0: Tingueu clar que demà molta gent vol tirar petards i els vaixells arribarien.
1: I però tan difícil és fer petards que no es puguin fer més a la vora que s'hagin de fer la Xina?
2: Home, doncs mira, no sé, el País Valencià, per exemple, que tenen molta pirotècnia.
1: Clar, no
2: sé.
1: Entenc per què no...
3: En tot cas, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors, espectacles pirotècnics, les activitats es faran a les platges, els passejos marítims i les esculleres...
1: Per què a la part del litoral només? Com si fos una festa del litoral i prou?
2: Home, no, però és veritat que tens moltes menys possibilitats d'incendiar un bosc, per exemple, no? Al litoral.
1: Home, ja, però amb un nucli urbà tampoc, eh?
2: Bueno, jo agraeixo que estigui més vinculat a la sorra...
1: Però no tothom té costa.
2: Ah, mala sort, jo sé. No es pot ser perfecte.
1: És un percentatge molt baix de les poblacions que tenen costa.
0: Ho voleu convertir en la pregunta el dia de demà?
1: No.
2: Sí.
1: Vull dir, val.
0: I si ara ja deixem el tema, demà ja en parlem òbviament.
1: Vols dir el món dels petards en general?
2: Parlem del calendari d'advent.
1: Perdó, sí.
0: Oients, portem dies prenent nota aquí amb un Excel que ens hem fet. Teniu temps encara avui, dilluns i demà, dimarts, per fer la vostra aposta de la cançó de l'estiu al calendari d'Advent Expert. Laia, quan puntuen els pronòstics que es facin avui? Perquè recordeu que el que compta és el més tardà que feu aquí al nostre chat.
1: Exacte, doncs mira, la veritat és que no puntua gaire el que fem avui. El vostre pronòstic d'avui puntua 2 punts, com el que he fet jo de la publicitat, per exemple. I si en feu un demà, doncs rebreu 1 punt en cas d'encertar quina és la cançó de l'estiu. Voleu saber com estan els pronòstics a dia d'avui? Mireu, entre les cançons més votades us he posat de menys vots a més. Entesos? Mira, comencem. Mireu, votades una sola vegada i ja des de la causa que hem de posar per començar el tema, la fresca, que hi ha qui diu que no ho superarem, però també...
2: Encara hi ha qui vota
1: clar,
2: la fresca.
1: Hi ha qui diu que la fresca encara es mantindrà. Però també n'hi ha altres com aquesta.
6: No hi ha plan B, haig s'arrisca, sé el que em convé, no em puc traicionar. I si no
0: hi ha camí... En concret... Ha dit traicionar.
1: Ja ho he sentit, molt fort. Era la Marta, que va proposar per 15 punts No hi ha pla B, d'aquesta, de Buós i la Leire Martínez. També hi ha Dinamita, de Malifeta, que posava en Ferran Quintana, o Marieta, del Sodi. Seria molt fort que un grup emergent com Sodi col·loqués la cançó de l'estiu, eh? És la porta del Quico.
2: Tant de bo, tant de bo.

0: espera.
1: És molt corajable. Aquesta no la voten gaire, tampoc.
2: 15 segons, la mà duixar.
3: La vaig votar jo, aquesta.
2: Jo també la vaig votar. En Ferran, en canvi, digues.
3: Ens escriu la Irene, que diu, hola, Laia, Sergi, Roger. Us escolto fa anys, però mai havia entrat al xat. Bé, has de demanar l'enllaç per entrar-hi, però gràcies, ara te'l poso aquí. Benvinguda, Irene.
1: Benvinguda.
2: Doncs mireu, en Ferran deia, no sé ballar, de la Naina i la Fúmiga. Voleu saber, però, les propostes que tenen més d'un vot?
1: Vinga.
4: No, els pistatxos, diu Pastuc.
5: Què?
4: Pastuc.
5: Com dius?
4: Pastuc.
5: Què?
4: Pastuc. Jo estava de Pastuc.
2: També prou desconeguts, en Marcos i l'Escot i BK. Déu-n'hi-do com és aquesta d'enganxosetes. Si acabés sent la cançó de l'estiu i no canvies el seu pronòstic, la victòria seria per la Laura Grau, que la va votar ja el dia que vam obrir el calendari d'advent.
1: És veritat.
6: I ara vull estar amb tu, tu-tu-ru, tu-tu-ru. Passar la vida amb tu, tu-tu-ru, tu-tu-ru.
1: Que important que és per una cançó d'estiu tenir cançons aquestes que de seguida t'hi agafes.
2: Clar, que puguis cantar fàcil,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, lletres
2: aquesta
1: facilones.
2: Exacte, tu-turu-turu, de Siderland.
1: Com
2: es
1: diu?
2: Tu-turu-tu-turu.
1: Jo sempre fico un turu, de més.
2: Sí. Bé, en cas, no sap quina volem dir, eh?
3: Jo dic tu-tu-turu-tu-lu.
2: Mireu, té els mateixos vots que aquesta.
7: Energia per recórrer carreteres infinites. Perseguint horitzons.
1: Aquesta la vaig votar jo.
2: Aquesta és la tu, eh? Aquesta sí. És la doctor Prats. És una ferma candidata que sé cançó a l'estiu. Haurem de veure com evoluciona. I anem per les cançons que tenen 3 vots.
8: Julieta, que t'has mullat la samarreta.
9: Posa't al sol una estoneta. Julieta, Julieta, Julieta.
1: Ai, ai, ai. Que aquesta
2: encara pot pujar, eh?
1: En ja suma,
2: com,
1: eh? En
2: com
1: suma.
2: És d'enganxosa. Sí. Hem de confessar que nosaltres a la redacció, quan la comencem a cantar, no podem parar. Sí. I per això diem que podria alterar fort, doncs, el pòdium a l'últim moment. Una altra. És una altra cançó que comparteix segona posició al rànquing de possibles cançons de l'estiu, aquesta Toy Pegao de Svetlana. És veritat que els últims dies sí. No s'ha sentit tant,
1: sí, sí.
2: Però caldrà veure com s'acaba posicionant. I
1: és
2: finalment...
1: que, clar, Svetlana competeix amb una altra que és també seva.
2: Exacte, mireu, la que està primera al pòdium.
10: Ai, què t'ha passat? Qui t'ha canviat? Josep Maria.
11: Ai, Josep Maria.
12: A Josep Maria.
3: Votaràs aquella arpia?
12: A Josep Maria. A Josep Maria.
2: Que clar, està sola aquesta, eh?
3: A més, segons aquesta cançó, que hi ha molta gent que hi ha oients que a vegades estan embarassats o han tingut un fill, o ens diuen, no us puc escoltar massa que he tingut un fill, però tornaré ben aviat. Segons aquesta cançó, si li poses un nom en àrab, la pagues, és doble.
1: Sí. És veritat.
3: Bueno, però recomana un d'allà que ho facin. Pues el...
2: No.
3: A més, hi ha molts noms àrabs que són igual
2: no
3: que els nostres.
2: No us funcionarà, spoiler. Mireu, doncs, en Josep Maria, de Saxènia Svetlana, és la cançó que majoritàriament dels experts creieu que serà la cançó de l'estiu. Ara és veritat que ens queda una mica lluny, tot dependrà del que quedi per sortir, perquè és veritat que encara no han sortit potser els peixos grossos. Hauríem de veure l'any passat a quin moment de l'estiu van sortir les més conegudes, però bé, en tot cas, de moment és la més aclamada per l'audiència experta.
3: Ara ens separen pocs segons a 2 quarts. Abans de les notícies tenim temps per despertar-nos amb The Wombats, que per cert van venir la setmana passada o així a Barcelona, no vaig poder anar. Quin és? Que em faci la crònica, sisplau. Let's Dance to Joy Division.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara sí, un minut que passa de dos quarts. Anem per feina amb l'actualitat. Bon dia, Anna Closa, i bona setmana.
2: Bon dia.
1: Què cal saber per avui, dilluns, dia 22 de juny?
2: Doncs avui un dels noms del dia és el de Begoña Gómez. Aquest matí el Consell General del Poder Judicial es reuneix per estudiar si expedienta el jutge Peinado, perquè dissabte va suggerir que la policia doncs podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. A Colòmbia, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priela, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència del país en segona volta. El candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots que han decantat la balança. El Regne Unit, per cert, es dona per feta la dimissió del primer ministre Keir Starmer després que el seu principal rival al Partit Laborista, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, doncs hagi aconseguit escó al Parlament. Això ha fet augmentar la tensió interna perquè Starmer doncs faci un pas al costat. De fet, alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva avui mateix. Fins i tot Donald Trump dona la dimissió de Starmer per feta. Parlant de Trump, ahir es van reunir a Suïssa els Estats Units i l'Iran. La reunió es va allargar més de 18 hores i, de fet, la delegació iraniana va està a punt d'abandonar la trobada després que Donald Trump amenacés via xarxes socials de tornar a bombardejar l'Iran si no es reobria l'estret d'Hormuz.
3: Calla, Donald, calla. Vull dir,
4: que vols veritat, que et digui, noi? Una mica quietet, fes una mica vacances.
3: De les quatre notícies que ha dit l'Anna, tres les protagonitza Trump.
2: Sí, o sigui,
3: si foten tots els merders...
4: No, és que no s'ha d'estar quiet.
1: Ahir Iran va rascar un puntet, ara no recordo el resultat, però l'Anna ens dirà. Sí. Un empat.
3: Sí, sí.
2: Tot i així, això, Estats Units i l'Iran doncs van acordar una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret. I què passa amb Israel? Doncs que el seu primer ministre Benjamin Netanyahu ha insistit que no abandonarà el sud del Líban. I acabo explicant-vos que avui hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els desallotjaments formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
1: Ara són les 7:34. Anna, que no t'esperava saber un dia com avui.
2: Doncs mireu, toca parlar dels aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol, perquè després de ressar la setmana passada amb la cervesa a Benidorm, aquest cap de setmana es veu que van acabar amb la de Boston.
3: Sí, noi.
2: Caram. Els escocesos van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu. Ara bé, la premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa a la neteja, perquè després de la festa van dedicar bona part a recollir la brossa que havien deixat.
4: És que són els millors.
3: Els escocesos no els he vist, però els japonesos sí que hi ha imatges dels camps i com ho netegen absolutament
1: perquè
3: tot.
1: Perquè això passa tant a mundials com olimpiades com sí, tot, sí, sí, els sí. Japonesos abans de plegar ho deixen tot com una patena, o per dir-ho bé, com tu has trobat.
4: Com han trobat, exacte.
1: Els escocesos no volen ser menys. I
4: molt, molt bé, bé, molt bé, aquesta tendència que està en moda, que n'aprengui tothom.
1: Una cosa positiva del Mundial, Laia? Sí,
4: sí, mira, vale, home, ja, què en pots esperar d'una nació sense estar tan xula com sí. Escòcia?
1: Per cert, proper partit Escòcia-Brasil, el dia 25 a la matinada.
4: Visca Escòcia.
1: Visca Escòcia, sí. Va, doncs ja que hi som, Laia, Anna, esports?
2: Esports, avui la final de la Lliga de Bàsquet es trasllada al Palau Blaugrana, el Barça rep a les 8 del vespre al València amb la sèrie empatada a 1. Pel que fa al Mundial, Lamine Yamal s'ha estrenat a la Copa del Món, Espanya 4, Aràbia 0. Per cert que Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després de resistir contra Espanya, aquesta matinada també ha tret un punt contra l'Uruguai en empatar a 2. D'altra banda, Egipte s'ha imposat davant Nova Zelanda per 3-1. El Japó s'ha emportat la victòria en el partit contra Tunísia 4-0. I el Bèlgica, Iran i l'Equador, Curaçao han acabat tots dos partits amb un empat a 0. Pel que fa a la jornada d'aquest dilluns, avui torna a jugar Messi a les 7 de la tarda Argentina-Àustria i a les 11 de la nit França-Iraq.
1: No, Argentina estan classificats, no? No hi ha emoció.
4: Ah, sí?
3: Quasi, quasi bé. A veure, si guanya avui, està classificat.
1: Ah, només porten un partit. Sí. Només.
4: Una pregunta,
1: partit,
4: pels que hi enteneu, ara Uruguai deu tenir moltes, moltes ganes de guanyar, ah, i per sí, tant sí, pot sí, ser sí, que jugui sí, molt, sí, molt fort contra
1: sí,
4: Espanya,
1: igualment,
4: no?
1: Però perquè Uruguai porta dos puntets.
4: I el clar, però Uruguai és més forta que Cap Verd, a priori.
3: Sí, però a priori sí, però...
4: Per tant, podria pallissar Espanya? Estaríem parlant d'això?
1: No,
4: per què no?
1: Ja, però han d'anar a guanyar.
4: Clar, si juguen molt més que Espanya.
3: Sí, però no passarà, ja t'ho dic.
4: Sí, sí que passarà. És que Uruguai, a partir d'ara avui tots uruguaians.
1: Tim Uruguai, per ser el nostre avió uruguaià, te'n recordes com es diu?
4: No, la Nacho no.
1: Però que és d'argentí.
3: Fernando.
1: No sé què ha passat aquesta matinada, Fernando, empatant contra Cap Verd, com si fóssiu a Espanya, ja espavilareu a la propera. Ara ens toca parlar...
4: Confiem en vosaltres.
1: Sí, ens toca parlar del temps que farà avui, que avui sí que sí, arribem a pics de calor. Anna, representa que ja no pujarà més, estem al màxim.
2: A veure, el dia ha començat ja amb molta calor, de 25 a 28 graus just en sortir el sol, i a poc doncs anirà assolint els 30 graus. Entre el migdia i la tarda el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37-40 a bona part de l'interior, excepte a les comarques gironines. A la tarda el temps serà variable al Pirineu, on hi podrien caure ruixats i alguna tempesta.
1: Les 7:37 minuts, seguim al matí. Mira, el Nacho hi ha aparegut dient, jo no sóc uruguaià, eh? El Nacho,
4: perdona, Nacho.
1: Ens ha posat 4 emojis de la bandera d'Argentina.
4: Perdó!
1: Vale, que vagi, que tingueu sort aquesta nit contra, què em dic, que jugava Argentina? Contra Àustria, eh? Vale,
3: sí,
1: vale, tot pot passar, tot pot ser. Bé, i ara el que entra és la Su, cantant-nos Passen Coses, des del seu últim àlbum, i ara directament anirem amb la Laia, amb el seu compte d'avui, dedicat a quina art, aquelles que s'ha de reivindicar?
4: A l'artesania.
1: Però de què? De
4: ganxet.
1: De ganxet, ara.
5: Si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca, estan passant coses al meu pit.

crec que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Escoltes ICAT.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
2: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
3: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
3: Entrades a teatrepoliorama.com.
4: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
5: Dues hores de programa.
4: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: El Maldà presenta El meu germà. Escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
8: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts ICAT.
9: Les 7:42, seguim en directe aquí a ICAT. Us despertem els experts cada matí fins les 10. Ara és l'hora del compte, Laia, i ara ens portes un d'aquests comptes que demostra que tothom fa algun art, alguna cosa de, a priori bonica, abstracta, i en aquest cas fins i tot útil, com és a fer ganxets.
10: Exacte, amb un fil i una agulla, es diu el compte, eh? Amb un fil i una agulla, joies artesanes i ganxet en català. Ella és l'Ània i efectivament diu que fa mitja i ganxet, que broda i que parla d'artesania. Per mi seria un compte del subgrup de compte d'aquests que hi ha gent que fa coses que semblen fàcils però que quan ho intentes tu és molt difícil, però que realment s'ha de dir que són tan didàctics que ho fan fàcil, sembla que sigui facilíssim quan ho fan ells. El que fa l'Ania és penjar doncs, aquests tutorials per explicar-nos a fer peces concretes de ganxet. Ella fa molta cosa tipus complements, tipus arracades o coses d'aquestes i també coses decoratives, però a mi, per exemple, em tenen al cor robat uns estutxets que fa per posar-hi doncs, des de les agulles de cosir, però també llapissos o fins i tot coberts.
11: Has dit arracades?
10: Sí, moltes arracades. Sí, de ganxet, sí.
11: No n'he vist gaire.
10: Xulíssimes, a més, eh? Entra-hi al compte. Mira, torno a dir, amb un fil i una agulla, facilíssim. Home, té gairebé 21.000 seguidors, eh? Vull dir que té molt... De fet, els comentaris la gent ho diu, ostres, gràcies per fer-ho tan fàcil, gràcies pel tutorial, perquè sembla que, doncs, tal com ho explica ella, és molt difícil perdre't. A més, toca... Ja, clar, jo no sabia que hi havia tantes opcions de ganxet diferents.
11: O que xules les arracades, ara les estic
10: veient. Si t'ho estic dient, és molt xulo. Sí. Mira, escoltem com parla.
12: Episodi 3 de 7, on t'ensenyo a fer diferents punts a ganxet. Avui t'ensenyo com afegir aquest voraviu als teus projectes fent servir el punt crank, que consisteix en fer punts baixos en la direcció oposada a la que seguim habitualment. He unit el fil amb una cadeneta i ara introdueixo el ganxet al punt que tinc a la meva dreta. Agafo fil, surto del punt...
10: Val. I a més hi ha el vídeo, pensa que ho estàs veient.
11: Si jo ja tinc problemes per posar el fil dins l'agulla, ja potser millor deixar-ho córrer?
10: No, jo crec que al revés, que és qüestió de pràctica. A més penso que l'estiu és una molt bona època per posar-te en una cosa d'aquestes, allò fa calor, no pots fer segons què... et pots un podcast de fons i vas fent, escolta, trobo que és una idea meravellosa i va molt relacionat amb el mindfulness i amb això que diem a vegades, doncs, de buscar moments de relax,
11: així
10: de concentració,
11: sí, sí.
10: Allò que volem fer masses coses, doncs parar un moment i posar-te a fer ganxet és de les coses més saludables per allò esbargir la ment.
11: Entreu aquesta pàgina que està comentant la Laia, perquè és que les imatges són brutals.
10: És que és preciós. I a part ja et dic, o sigui, es treu de la màniga coses tipus això, decoracions per l'arbre de Nadal quan és l'època de Nadal, punts de llibre per Sant Jordi, va fer xulíssims, que em van encantar aquells punts de llibre i, de veritat, jo he de dir que encara no m'hi he posat, no he trobat el moment, però em ve, és com quan veus les webs aquestes de receptes de cuina que t'hi posaries ja.
11: Som doncs aptes per a gats o els gats t'ho desfilen tot plegat?
10: Va, treu el gat de la teva vida ja i així no hauràs de deixar de fer coses, clarament.
11: Bé,
10: no, us ho recomano moltíssim, segurament n'hi ha d'altres, però a mi m'encanta aquest amb un fil i una agulla.
9: Seguiu el compte d'avui i llanceu-vos el ganxet, que us pot enamorar més del que penseu. Ara, la música, que com sempre és constant aquí a ICAT, i ens despertem, preu atenció, aquesta cançó es titula Good Time, així com una bona estona, i canten All City i Carly Rae Jepsen, 3/4.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Tres minutets passen de tres quarts de vuit del matí. Volem sentir-vos a vosaltres, que responeu a la pregunta del dia. Avui, pel·lícules que es van plorar, concreteu l'escena. I també heu de participar al mini-quiz, serà d'aquí una estona. Tenim tant còmics com jocs a taula avui per sortejar. I també heu de votar la cançó de les 10. Ja sabeu on fer-ho tot plegat, tot el que estic dient.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Ara, la cançó de les 10, com sempre, amb 4 nominades que podeu votar i que us pretrien. Sergi, inspirat en...
0: L'Efemèrdida!
2: Un 22 de juny, com avui de l'any 1989, es publicava el primer disc del grup Bars.

el treball duia el nom d'aquest grup del Vallès, Bars, que es deia així en homenatge a la quantitat de bars que hi ha a Catalunya. La formació va néixer fent versions de blues i rhythm and blues amb el nom de Crack Blues, però es va canviar el nom quan van fer temes propis, alguns dels quals van esdevenir himnes del rock català, com aquest Foc al cor. Una cançó que respirava un estil de música country que ens ha fet proposar-vos quatre cançons en català que veuen d'aquest gènere, el country. La primera és aquesta que sentim, Foc al cor dels bars, amb la meravellosa veu de la Montse Llaràs, i la segona és Ha de ser, del Tomeu Penya.

Això que sentim és Illes dins un riu, la versió que en Domeu Penya i l'Adriana Ceballos van fer del tema Islas in the Stream, composat per als Bee Gees i popularitzat pel Kenny Rogers i la Dolly Parton. En Domeu Penya, sens dubte, és segurament el cantant en català que més ha conreat la música country. Us hem proposat dues cançons més antigues i també us en proposem dues més actuals.

Això és de fa tot just un parell d'anys. Són el quartet de pop-folk, la Tour de Querol, que ens va arreglar aquesta cançó plena de referències vaqueres de l'Oest, sobretot si veieu el videoclip que portava per nom Tornar-me a estimar. Una Tour de Querol, per cert, que dimecres passat començava la seva gira d'estiu a Sabadell. La seva propera parada serà l'11 de juliol a l'Ella. I acabarem amb la proposta més nova de totes. No.

0: És la Bruna Enfruns, una violinista i cantautora usonenca apassionada per la música country que tot just fa un parell de setmanes ha publicat el seu disc Cabells al vent. Del seu àlbum de debut us proposem aquesta cançó, El viatge. Quedeu-vos amb aquest nom, eh? Bruna Enfruns. Quatre cançons de country fet en català. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Foc al cor de Bars, Illes dins un riu d'en Domeu Penya, Tornar-me estimada a l'atur de Carol o El viatge de la Bruna Enfruns?
1: Sembla que la majoria de l'orientat són molt fidels en Domeu Penya, que guanya aquesta votació, però només una mica per a sobre del grup que ha suscitat aquesta efemèride als bars amb el seu foc al cor. No sé què us passa amb l'atur de Carol, que són molt macos i tenen dos clics.
0: Sí, però pobrets.
1: Podeu entrar, teniu, i podeu canviar el vot també, teniu una estona llarga per decidir la cançó de les 10, la que culminarà el programa que vosaltres la decidireu. I també teniu avui demà la IA per votar el calendari d'advent estiuenc.
2: Exacte, podeu dir quina serà la cançó de l'estiu, encara ho podeu fer. Podeu el vostre vaticini.
1: Una de les més noves que t'han enamorat és aquesta, oi?
2: No, la de la publicitat.
1: Bueno, però aquesta també
2: et mola. També, també.
1: Bueno, Joan Dausà i Mama Duixa ens canten Papi, posa-la al disc.

0: Valentina, posa'm treme.
1: Així sona els experts.
2: Puc fer una crida al meu veïnat, si us plau? Estimeu-vos els vostres gats, però, perquè si no m'estan venint a visitar a mi i jo no en tinc de gat, i si no en tinc és per alguna cosa. No vull gats amb cara de llàstima al meu jardí que vol entrar a casa. I el meu, aquest gat que no és meu ve a casa i jo li foto unes bronques. Aquí no ets benvingut, fill meu.
3: Doncs no li fes bronques, pobre ànim.
2: Però per què no ho entén? O sigui, jo li dic que aquí no és benvingut, ja no puc fer res.
3: La terra és de tothom, Laia.
2: Ja,
3: no siguis capitalista.
1: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 5 minutets perquè siguin les 8 del matí, moment de parlar de sèries, perquè en venen unes quantes de noves aquesta setmana, i tenim dos retorns destacats. Torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió, tele britànica, feta amb titelles, ara amb nous ninotets, òbviament, veureu Trump, Putin i tota aquesta gent, i també torna la que sentim de fons, nova temporada de La Casa del Drac. Amplia la informació en Marc Garriga.
1: HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista folclòrica. I hereby declare myself ruler of Earth. Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'últim àpat de Bear.
2: Els experts i cats.

Amb els Lumineers anem acostant-nos al final d'aquesta hora. Són les 7:57 i amb aquesta cançó Ho Hey us diem que arriba el moment de la cançó IA, la que nosaltres us escrivim cada dia i musiquem amb intel·ligència artificial. Avui, que és el primer programa complet d'estiu, la cançó d'avui ens parla dels problemes quotidians en què ens trobem tots i totes quan arriba l'estiu. Mireu d'esbrinar qui ha escrit la cançó d'IA d'avui i digueu-nos si us agrada.

són les 8. Activem-nos, tothom amunt. Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Jo no sé ballar, però demà al vespre demostrareu que qualsevol pot fer-ho amb la revetlla de Sant Joan, que està a punt d'arribar. Ens animen la setmana, aquest dilluns, la valenciana Naina, acompanyada de la Fúmiga. Amb ells anem engegant al matí. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dilluns.
0: Són les 8:02 d'aquest dilluns i aquí els experts us parlem de còmics perquè per fi podem llegir en català un dels millors autors de la història, Will Eisner. Tenim per regalar-vos aquest còmic de 1978, titulat Un contracte amb Déu, i que signa Will Eisner, reconegut pels americans com el millor autor de la seva història. De fet, els premis que es donen cada any, els premis Eisner, els millors còmics, doncs deuen el nom al senyor Will Eisner.
1: És aquell que dibuixa des de qualsevol perspectiva es pot veure, de dreta, esquerra...
0: No, això és Eisner, i no feia còmics, pobre.
1: Ja ho semblava, però...
0: Es va conformar amb fer pintura, quadres.
1: Bueno,
0: mira, tal que... Jo trobo que alguna vegada algú t'ha caigut a les mans, perquè és un tio bastant famós, i fins ara, 2026, no el podíem llegir en català. Celebrem que Norma Editorial s'hagi llançat a publicar les seves
1: això
0: millors obres.
1: Això és un còmic americà, no?
0: Sí, sí, molt clàssic,
1: començo,
0: eh? Will Eisner. Un contracte amb Déu, aquest còmic que s'està fullejant la Laia, ens situa al barri del Bronx, a Nova York, als anys 40, postdepressió, i són quatre històries intimistes que protagonitzen quatre personatges diferents que l'únic que tenen en comú és que viuen al mateix bloc. Aquests blocs de cases es coneixen com detainments i eren edificis industrials que es van reconvertir en habitatges que recollien onades i onades d'immigrants, en aquest cas d'aquest còmic la onada d'immigrants jueus que venien d'Europa. El protagonista del relat del títol, Un contracte amb Déu, és un senyor bondadós, ja d'edat avançada, que creu que per seguir la paraula de Déu la seva vida millorarà algun dia, tot i que se l'està engolint el capitalisme i la vida urbana. Són històries amb molt d'identitat de classe, molta història de sexe, de la pèrdua de la innocència, i que succeeix a tots al Bronx, concretament al carrer Dropsy Avenue. Els còmics de Will Eisner, com pots veure, són molt clàssics. Jo recordo que quan vaig començar a llegir-los, no recordo al principi haver-me divertit molt, perquè t'has de posar una mica en context, eh? Una cosa clàssica, clàssica. Però a l'època, anys 70, en Will Eisner es va desmarcar de les branques principals del còmic americà, que hi havia una, la més juvenil, més comercial, d'aventures i de superherois, i hi havia l'altra, la contestatària, l'underground, potser la que m'agrada més, la més bruta, que feia bandera dels còmics com la més contracultural de les arts del moment, dels anys 70. Doncs Eisner va obrir aquesta tercera via amb els seus còmics més melodramàtics, més sobre això, sobre innocents i a la vegada no innocents, amb un punt de memòria històrica i amb aquesta fiblada personal emotiva, perquè també s'inspirava en el seu passat personal. A més, l'edició que avui us regalem, a diferència de la meva, que és més xunga, aquesta és molt més guapa, està en català, tapa dura, i inclou un pròleg de l'historiador dels còmics Scott McCloud. Doncs és Un contracte amb Déu, de Will Eisner, que acaba de publicar Norma Editorial. Estigueu atents al miniquiz, que avui regalem aquest còmic o un joc de taula, també una novetat que mola bastant. Ara ens centrem en la música. El miniquiz serà a vora 8:35, com fem habitualment. Ens quedem amb l'Ariana Grande, que ens canta Break Free.

0: cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Les 8 i 8 minuts, avui, oients, és el Dia Mundial de les Dones Sense Roba Interior, m'explico. És el No Panty Day, i atenció, perquè podria semblar una mica tòxic, però sembla que no va per aquí la cosa. Laia, amplia'ns la info.
2: Doncs mira, és la reivindicació de moltes dones que reclamen el dret a moure's sense roba interior per anar més còmodes, més fresques, etc. És a dir, no és una mirada masculina que diu, ai, m'agraden les dones sense roba interior. No.
1: O sigui, de fet, la figura aquella de cremem els sostenidors o llancem els sostenidors pot semblar com molt antiga, com de la onada 1 del feminisme, però oi que avui en dia...
2: Ja, és que s'han d'anar recordant aquestes coses, que es vagi com vulgui, no?, sobretot.
1: S'ha normalitzat de forma com bastant tranquil·la, no?, també.
2: És que la pressió estètica, no et pensis, la pressió estètica torna i torna amb força.
3: Va més per la part del damunt que no pas per la part del
2: avall,
3: no?
2: Jo crec que parla d'això, aquesta reivindicació.
3: Perquè jo, per exemple, sense calçotets jo no estaria més còmode.
2: No, jo tampoc sense calces, en principi. Sobretot el que molesta més són els sostens, clarament. Però bé, per això us deia, jo d'entrada molt a favor. És veritat que jo vaig més còmode, però sense sostens a l'hivern, que no pas a l'estiu, perquè a l'hivern ja portes moltes capes i en canvi l'estiu és veritat que vas més suelta i, per tant, si algun moment te'ls has de treure, jo crec que és més a l'hivern que no pas a l'estiu. Però bé, volia aprofitar aquesta dieta tan fantàstica de la dona sense roba interior per parlar d'un tema molt més actual, si més no pel que fa al clima i en aquest temps de calor, que seria el tema del nudisme. Perquè és que ens hem fixat que d'uns anys cap aquí la pràctica del nudisme ha baixat. O sigui, sí, el fet de banyar-se i prendre el sol despullats a les platges ja no és tan habitual com ho era fa 10 o encara menys 20 anys, no? Fins i tot podem afirmar, sense falta la veritat, que el gruix de nudistes, si tu et trobes a una platja de nudistes avui en dia, són bàsicament boomers o, si més no, gent que passa dels 40 anys. És a dir, nudistes joves no n'hi ha. O n'hi ha poquíssims. Per què ha passat això? No? Potser és interessant que ens fem aquesta pregunta. Algú parla, ho he estat llegint, del concepte malentès, és a dir, d'una voluntat d'una part de la societat que ha volgut com associar el nudisme a l'exhibicionisme, quan no tenen res a veure. O sigui, us volia recordar que el nudisme neix al segle XIX amb el vegetarianisme, una mica com a pràctica que ens acosta a la natura, que ens fa més vinculats a la terra, que ens treu doncs, les coses que no necessitem, no? Al final és com arrelar-se una altra vegada a la part més natural de la vida. Però per alguna raó, el vegetarianisme ha mantingut la seva bona percepció entre la societat, el nudisme no tant, i trobem molts vegetarians joves i, en canvi, molt pocs nudistes joves.
3: Sembla mentida, no?, 2026, que veiem el nudisme com una cosa encara tabú.
2: Aquí vaig, és a dir, ens hauríem de preguntar per què, i aquí jo crec que hi té molt a veure el tema de la pressió estètica que us deia. Els joves avui en dia i les joves pateixen molta pressió estètica, amb això s'ha millorat poc. També és veritat que es diu que les noves generacions estan més lliures de prejudicis que en anteriorment, i que també que tenen models estètics molt més variats que no pas els que teníem nosaltres, però sembla que encara la pressió estètica, és a dir, un cop tu tens dret a despullar-te, però tu mateix potser no estàs prou orgullós del teu cos en relació als cànons, no? Les xarxes socials en això han vestit uns cànons molt més estrictes. Potser ens falta una mica doncs, de cultura de la diversitat. Finalment també, i associat també a una disminució de les pràctiques de topless a les platges, que també n'hi ha hagut molt menys, sembla que seria molt important la irrupció d'aquests dispositius electrònics de petit format.
3: Ara,
2: és a dir, telèfons mòbils, tauletes...
3: Jo veig la cosa més cap aquí, eh?

0: tèxtils. I la senyoreta Su, que ens diu: bon dia, jo sóc nudista i jove, emoji d'acord, digue'ns l'edat també, perquè això de jove jo porto molts anys posant-m'ho i no m'ho he tret encara. Digue'ns també quina edat tens i farem una mica de demoscòpia experta.
1: És que és molt injust, o sigui, que els tèxtils envegin les platges dels nudistes quan els nudistes no poden estar a les platges dels tèxtils.
2: Exacte, a més és una normativa molt restrictiva, és molt com proteccionista.
0: No ho sabia, això, en sentit contrari.
1: Jo diria que no, en platges no nudistes...
2: No sé si en platges, però sí que és veritat que hi ha normatives al voltant de com es pot, on es pot i no es pot anar despullat, no és a tot arreu per descomptat, eh? Això sí que és complicat. En tot cas, jo el que parlava, el que pensava és que potser estaria més bé que estaria bé que féssim una mica de pedagogia tots plegats internament, en les famílies, a les escoles, etc. I en relació a això, a mi em va captivar moltíssim fa un parell d'anys o tres que va sortir un llibre que recomano moltíssim, que es diu 3-2-1, Culs al sol, i és un àlbum il·lustrat per infants i per tota la família, en realitat, que és bàsicament tot de gent despullada a la platja amb cossos absolutament diversos i superfidels a la realitat. I és un conte que penso que és obligatorietat tenir-lo a casa perquè els infants han de conèixer tota la varietat de cossos que hi ha, no només els que surten als anuncis de roba interior, que són un model molt concret, que a més no són gens fidel a la majoria de realitat. Per tant, 3-2-1, Culs al sol, i potser permetem que el nudisme torni a aflorar una mica.
1: Mira, parlant de culs.
0: Poques gràcies, ens canten el Cara de cul.
2: Ah, mira, que dient, eh?
0: Cares normatives, cul... Ai, perdoneu, cares...
2: Les que... Diverses.
0: Diverses, culs, diversos, és a dir, els que hi ha, els reals, els normals, els de veritat.

0: Així sona Els Experts. Y me pregunto si tengo
1: muchas novias. O sigui, aquesta cançó que jo pensava que era una red flag, no, és el teu consell.
2: A veure,
3: no és tenir moltes nòvies, és tenir fronts oberts. Jo estic tant a l'equip de la Laura perquè estic seguint la seva vida i s'ha de tenir fronts oberts.
4: Està bé.
3: Sergi, tu vius als anys 90, però això ha canviat, xato. Vull dir, actualitza't.
1: Què ets als anys 90? Què m'estàs explicant?
4: Viejo.
3: Calla, escolta, Laura.
1: Que tinc 64 anys ara, no?
2: Sí, més o menys.
5: Ai, pobre.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí.
4: Les 8 i 18 minuts del matí, ja és amb nosaltres la Laura Grau. Bon dia, bona setmana.
2: Molt bon dia.
4: Mira, jo ahir, Laia, estava pel meu barri passejant, fent les meves coses de diumenge, chill, tranqui, i davant d'un col·le un munt de gent, i vaig pensar
3: espectacle,
4: com...
3: Espectacle, final de curs.
4: També un diumenge, i és això, no?, que durant els últims, des del novembre fins ara, hi ha un munt de festivals.
1: Ahir
4: sembla que era la finale, ja.
3: Sí, jo crec que a més de d'ahir ja no, eh?
2: Avui no hi ha ningú en aquesta ciutat, està tothom de vacances, ja, és flipant.
3: Que fort. Penya dient-me bon estiu i pensant, cabrons, que tots profes, o com va ser? Encara els queda una setmana de curro.
4: Sí. Entre els oients, quasi tothom és profes. Sí.
3: No, però encara els queden dies de treballar, eh?
1: Encara els queden bastants dies.
3: Després, les meves amigues aclarien que es diuen bon estiu perquè ha començat l'estiu. Per tant, ens desitgem bon estiu.
2: Que ningú es pensi... Que hi ha molta gent fent teletreball.
4: Exacte. Que ningú es pensi que tenen 8 mesos de vacances, eh?
3: No.
4: El que volem afrontar és una cosa que a mi em fa molta gràcia, ja ho sabeu, que és, Laura, els regals als mestres.
2: Bueno, a mi també em fa gràcia perquè cada any jo crec que la gent es supera.
3: Barallem-nos! Em ve molt de gust.
2: I ara ve la competició, no sé, els que sou pares en aquesta taula, què n'opinareu i què heu vist? Quins horrors heu vist?
1: Estic esgotat.
3: Horrors. Un museu dels horrors podria fer.
2: Exacte, és que realment és fort com cada any es superen en mediocritat i en surrealisme els regals que s'arriben a veure de les famílies dels mestres que... Vull aclarir primer que jo sé que es fa amb tota la bona intenció del món, només faltaria, vull dir, sempre hi ha algun motivat... Que té la necessitat perquè s'estima molt aquell referent, perquè realment sent que en aquella mestra, en aquell mestre, fins i tot doncs, també el personal de suport educatiu en general, doncs se li vol fer un agraïment a final de curs i això ho trobo maquíssim.
3: Mira,
2: i trobo molt
3: jo
2: xulo.
3: Jo et diré que era la conclusió després de tants anys que hi ha gent que fa això perquè li agrada anar a comprar. Perquè hi ha gent que tot l'any no es mou un dit i no entra a l'AFA ni per equivocació i no veu una assemblea a l'AFA ni perquè li hagi caigut un boli i en canvi arriba el dia 20 de juny i de sobte... Té sent una imperiosa necessitat d'anar a comprar tota l'estona.
1: Jo haig de dir que en el nostre cas ho hem fet bastant bé. Perquè ara suposo que ens diràs tipologies de regals
2: exacte,
1: i coses.
2: Exacte. Faig el meu rànquing particular
1: perfecte.
2: Com a mestre no exercint.
1: Sí.
2: Però que he vist moltes coses durant la meva etapa de pràctica.
1: He vist coses
2: que no te creeria.
1: Exacte.
2: I també les meves amigues que encara són mestres que bueno, aquest cap de setmana ha sigut cap de setmana de passar pels grups de WhatsApp tot de coses.
3: Ah, veus? És que clar. És que...
2: Tot de regals i obsequis i ofrenes obtingudes el divendres, que déu-n'hi-do. Va, doncs en el número 5, és a dir, el pitjor dels pitjors, encara potser hi hauria, podríem trobar coses pitjors, però jo trobo que les 5 coses que us portaré, 5 tipologies de regals, és potser la pitjor que et pot tocar, és que a la teva aula les famílies no s'organitzin, que jo entenc que també és una missió una mica complicada.
3: No, per favor.
2: Però no hi ha coordinació, al final es decideix que cadascú faci el que vulgui.
3: Sí, home.
2: I acabes tenint una quantitat de pongos desperdigats i com molt diversos, inconexos entre ells, és a dir, aquella mestra, aquella monitora de menjador, perquè també a vegades els hi toca, arriben a casa amb una caixa d'aquestes de la fruita, plena de cop una tassa, random, però a més tassa de Mr. Wonderful.
1: Sí, home.
3: Sí.
2: Després de cop un marc de fotos amb la foto de l'aula.
1: Que totes són en castellà, les tasses aquestes de Wonderful.
2: Totalment,
1: no hi ha ni una en català.
2: Clar, és la mejor maestra,
1: en anglès,
2: per l'amor de Déu. Bueno.
3: He de dir que n'he vist algun, hi ha uns aparadors que jo freqüento, que ara hi ha aquests dies, fa un mes que només tenen coses per mestres a l'aparador.
1: I
3: allà n'hi ha en català almenys.
2: Molt friqui.
3: Tot
2: el Tiger sencer i tot l'Alehop, tot allà ficat en una caixa de la fruita. L'Abacus
1: també, fa uns dies que té tot un frontal dedicat a això. Com vulguin dir, no
2: és un nínxol de mercat,
1: sí,
2: eh?
3: Totalment.
2: Abans no existia. Aquí hi ha hagut algú que ha vist el negoci.
3: Totalment, primera pela.
2: Doncs això, com tot de coses, però inconexes entre elles, que dius, bueno, molt bé, doncs aquesta família m'ha portat això, aquesta altra això, com compareixen entre elles, és lleig, perquè llavors hi ha la comparació, a més són nens i nenes, són criatures que els pots fer sentir fins i tot malament, no?, de dir, hòstia, és que a casa meva hem fet aquesta postaleta i els altres han vingut aquí amb un ram de flors, tal. Organitzeu-vos, sisplau. Sí. No heu tingut un puto grup de WhatsApp, traiem fum tot el curs, perquè ara no em pugueu fer una mini enquesta sobre com organitzarem el regal de la mestra, si és que realment li voleu fer regal, que tampoc crec que sigui necessari.
3: No cal.
2: Vull dir, el meu postulat final és que t'han de patir i tanta mediocritat i tant de cutrisme. Per què, no? Vull dir, és necessari? Jo crec que no.
3: I sobretot una mica de coherència, no? Vas al final de curs, dones unes gràcies ben donades, sinceres, una bona abraçada.
1: És molt complicat. Quan ja has entrat en tot això, i portes, per exemple, jo què sé, infantil 3, 4, 5...
2: Clar, és que no pots fer el precedent. Has de fer la resistència.
1: En quin moment ho deixes de fer?
3: A casa
1: si ho deixes de fer, aleshores és... I per què li han deixat de fer? Ja no estan contents amb aquesta mestra?
3: No, jo penso que és molt... I a nivell individual, sobretot, es fan les llistes de qui participa i qui no participa, i ja veus que l'any participa menys gent, perquè la gent va veient la llum.
2: Ja va veient la llum. Estem anant cap al camí de la lluminositat. Va, doncs el número 4 us diria que hi ha doncs, tot un conjunt de regals personalitzats. O sigui, sí que hi ha hagut una organització de les famílies, però coses molt fora de lloc. O sigui, aquests són els meus preferits, realment. O sigui, quan no. Les meves amigues m'envien fotos d'això, penso, uau, sí. Les famílies de la teva classe han pensat que era molt bona idea fer-te una tovallola estampada amb les cares dels infants, que dius, però tu penses que jo podria anar a la platja amb una tovallola amb les cares d'aquests nens de 4 anys?
1: Aquesta mestra fent toplés, posant una teta damunt d'un nen.
2: Ah, clar, és que tria sobre de quin t'asseus.
1: Clar.
3: Ah, no. I pot ser modalitat foto, modalitat dibuix de la criatura de 4 anys, que no sé què és pitjor.
1: No cal.
2: Per mi el pitjor són les fotos, els dibuixos encara.
1: Hem caigut, evidentment, a la meva classe hem caigut a fer regals, tovalloles, però regals personalitzats.
3: Tasses.
1: Ho hem deixat córrer.
3: Ah.
2: No. Les tasses encara, mira, com a mínim, col·lecció de tasses que dius, ja
1: aquella bossa
2: prou.
1: De mà amb els noms de totes les criatures, dius, per què? No cal.
4: Però què heu fet aquest any?
1: Aquest any m'ho hem fet molt bé, una cistella de mimbre. Ja està, sense personalització.
3: Perdona, però hi ha gent que pren a coses, espero, almenys, de fruita. Vull de sobre. Quan és la fruita te la menges, però si què em fots?
2: Home,
3: igual té quatre cistelles de mimbre, vaya pongo.
1: Una cistella, perdona, una cistella de mimbre per passar l'estiu, quin problema hi ha.
2: Ah, però com un bolso, no?
1: Sí, un bolso.
3: Però potser no li agrada, és que esteu pressuposant...
1: Sí, és molt de l'estil de la mestra.
3: Sí, clar, tu ja estic abraçant.
4: És igual.
2: Ho has portat tu, aquesta iniciativa, Sergi?
1: No, però la vaig pensar, molt bona idea. Jo, la que vaig portar jo va ser fa 2 anys i vaig regalar un llimoner.
2: Ah, mira, doncs
3: mira,
2: encara.
3: Igual aquesta persona s'ha arribat les plantes.
1: Perdó.
2: Sí, ara encara estem això, en aquesta secció d'objectes personalitzats, que ja et dic que pot anar des d'una tovallola fins a una samarreta, que també em sembla... La samarreta és com... Però tu, quan penses que portaré una samarreta que posi...
3: De l'escola,
2: sí, sí. Ramon Llull, tal, no sé què, amb tots els tot de noms de nens.
3: Horror,
2: però jo entenc que, mira, la intenció és el que compta, tu estàs allà, penses molt bé, molt mono, tal, i se'n va immediatament allò a una caixa del traster que no saps mai quan tornes a treure d'allà. No passa res. El número 3.
1: Sí.
2: Jo crec que aquesta categoria és la que et pertany,
1: sí.
2: A Sergi, que són espècies, en general. Paneres amb
3: amb sí, això, menjar
2: o de cop i volta... Bueno, doncs aquesta cistella de mimbre sí. No m'ha semblat malament. Sí. Com
3: t'ha d'agradar, perquè igual la tia aquesta té un estil que no té res a veure amb la cistella de mimbre,
1: doncs
3: no la posarà mai.
1: Doncs hi fot el tiquet allà i dius, si no t'agrada...
3: A mi em regales un bolso de xarol i te'l foto pel cap.
1: Però és que tu no te regalaria mai un bolso de xarol, que m'estàs dient?
3: Però tu no saps la mestra de la seva vida privada que fa.
4: I tant, igual t'agraden els.
3: No, tampoc.
1: Tu te regalaria un jersei d'aquests així, cumbes.
2: Bueno, un
3: jersei.
2: La Laia està totalment en contra del regal, sí. Jo en realitat també. Però és veritat que posats a regalar, prefereixo això que una tovallola amb la cara dels 24 nens de la classe.
3: Home, clar, és que sempre hi ha un pitjor.
2: Llavors, això, una mica d'ampolla de vi, una mica de...
3: Que jo no bec, me'n fes una ampolla de vi i me'n fes pel cap.
1: Un pòster de la selecció espanyola.
3: Sí, exacte, és que veus, és que no hi ha manera d'encertar-la.
1: Un pòster d'un gat.
2: un bon ram de flors, però ram de flors xulo, que després dius, mira, això t'ho posaràs a casa com a centre de taula durant un parell de setmanes i després ja a mar, saps?
1: Sí.
2: Això està bé. Un llimoner també m'ha agradat, aquesta idea.
3: És el que ha dit un llimoner encara.
2: Però és veritat que si vius en un pis d'un metre quadrat com jo, on te'l fots el llimoner?
1: No, però ja sabíem que tenia pati aquesta persona.
2: Ah, mira, veus, estava tot pensat. Està bé que com a mínim heu pensat quin espai tindrà per guardar això, perquè la gent no té cap tipus de respecte pel teu espai personal. Dius, on posaré jo, no sé...
3: Un llimoner.
2: Exacte, aquest llimoner. Llavors, en el número 2, per mi, ja de les coses que fan més il·lusió, és aquesta cosa d'organitzar-se les famílies en si per fer una manualitat o un obsequi fet pels infants que després tampoc saps on fotre'l.
3: Aquest
2: l'ha
3: de dir, Laura, perquè tu no has exercit, però la mestra que fa 12 anys que fa la mestra, tu saps quants àlbums té ja?
2: No, després ho fotràs a mar igual.
3: Vull dir, que això no pots, no pots emmagatzemar.
2: No, no. Aquell quadre col·lectiu que han fet tots els nens, allò tampoc t'ho penjaràs a menjador.
3: I encara et sentiràs malament per haver de llançar. Si pots fer un marron en aquesta persona...
2: Però hi ha una cosa que fa il·lusió, que és... l'acte col·lectiu, o sigui, de dir, vale, les famílies s'han organitzat, han decidit que volien fer un regal, han decidit que el regal no havia de ser una cosa comprada, impersonal, tal, han implicat els infants i s'han quedat una tarda per fer això.
1: Que facin una magdalena entre tots.
2: Sí, que la menges també, i ja està.
1: Sí, home, no. Que agafes el tifus, eh?
2: És això, després el que tu facis amb aquell objecte, jo crec que és indiferent. És veritat, però com a mínim tens com la sensació de que hi ha hagut una mena de conxorxa positiva per poder-te fer aquest obsequi.
1: Ha de ser, però, una cosa orgànica que mori, que fini.
3: Que mori, ha d'afinar,
2: sí,
3: ha d'afinar.
2: Sí. Ha d'afinar, però és veritat que tot el xou que implica per les famílies, sí, dir... Ara quedarem, ah, aquest
3: no,
2: dia, a la nit de la tarda,
3: no, no, no passarà, no passarà,
2: en aquest espai, per fer un mural col·lectiu. Bueno, és una hippiada històrica que jo, com a família, no sé si em faria
3: res. A més, el moment final de curs, però, que ja no se nota que es vora. Ja vull dir, no,
2: exacte.
3: No.
2: Exacte. Per últim, número 1.
1: Vinga.
2: Ja està. Regaleu un sopar. Regaleu un sopar. Ara. Que
1: un massatge.
2: Gent, no, no li sobra mai un sopar.
1: Massatge sí.
3: Sopar sí, massatge no.
1: Per què no
3: massatge? No, perquè a mi no vull que em toquin, per exemple, i a mi no m'agraden els massatges. No tothom...
2: Sí, estàs portant molt a l'opera.
1: Laia, no sé què estàs dient. No, però,
3: de veritat, massatges i espais estic en contra, també.
1: Doncs me'l quedo jo, el teu. A veure, tots els... regaleu-li massatges a la Laia, que ens el regalarà a nosaltres.
2: Jo, mira, he de dir que si veus que la persona és avasada aquest tipus de coses, i mai un dia se'n va normalment a unes aigües termals, però són cap de setmana, dius, ok, d'acord, o un sopar o un massatge.
3: Però saps què fa la mestra?
2: Si no ho saps, si no tens aquesta informació...
3: Un sopar, sí.
2: En un lloc que estigui una mica bé del poble, clar. I això jo normalment hi ha consum general.
3: Tothom, sopa.
1: No, perquè
3: sopa.
1: Potser hi ha mestres que no els agrada sopar.
2: Hi ha mestres que no tenen amb quina sopar. Has de quedar amb ells per la sopar.
4: La Laia està molt preocupada perquè no preassumim la vida personal i els gustos dels mestres. És la principal preocupació dels docents, no?
3: Jo penso que no, però que regalar massatges és absurd, estic molt en contra.
4: Mira, tenim a la Francina que li han regalat anar a un spa. Què et sembla? Diu, la Francina, soc mestra d'escola Bressol, que no vetlladora, soc mestra, i diu, correm fins al 31 de juliol,
1: clar.
4: I diu, m'esperava la típica tassa, ampolla, tota vaca i en té mil, però al final han regalat comptes per l'escola, és a dir, per...
3: Això molt bé, ara, per fi!
4: I entrada triple, per anar al Magma. Ai. Per les tres mestres
1: Magma.
4: De l'escola. Sí, és un spa. És un spa.
2: Això també és una mica putada, eh? Francina, sí, o sigui, no per la del Magma en si,
1: perquè hi
2: sinó perquè
1: amb
2: és
1: l'entrada
2: triple. En plan, no sé si ets molt col·lega d'aquestes dues persones...
3: Trobar-te allà amb banyador, amb la pudor de gimnàs que fa i l'aigua calenta. No vull saber res.
2: Que t'obliguin a passar el cap de setmana amb les de la feina si et cauen fatal. Autèntica tortura. Que ja està, no?
3: Sí, sí.
0: Així sona els experts.
5: Es veu que, doncs, que l'home va xocar lateralment contra una barrera de formigó. Uns agents de la policia el van veure, el van aturar i van detectar, doncs, que possiblement, doncs, anava borratxo. Quan el van voler identificar, l'home va fugir corrents i va saltar a un pantà. Però és que després la policia el va localitzar caminant per una carretera.
6: Joder.
5: Quan semblava que la policia, doncs, ja ho tenia tot a punt per detenir-lo, l'home va tornar a sortir corrents cap al pantà i aquesta segona fugida, però, li va sortir cara perquè quan va tornar a saltar l'aigua no es va adonar que hi havia un caiman. Doncs bé, l'home borratxo es va enfrontar al caiman. Va sortir només amb ferides als braços. La policia, aquesta vegada, doncs, per poder seguir-lo dins l'aigua, va haver de recórrer a drons i, finalment, doncs, el va acabar detenint.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Un minut passa de dos quarts, diu en Siso que el Magma és per anar fent marranades, jejeje, i li dona la raó a la Núria, que li diu, i a més, diu la Núria, el Magma, els vestuaris són mixtes, emoji de suspicàcies.
1: A veure, un moment.
3: Aquests llocs fan pudor de gimnasos.
1: Perdó, que el Magma ha anat amb les meves filles, sí, sí. Vull dir, que ha de ser...
2: A veure, t'he de dir que les teves filles també com a plan familiar, anar al Magma, què vols que et digui, tio?
1: Sí, perdona,
3: això porta aventura,
1: vam estar sortint i em diuen, quan tornarem? I dic, tornarem d'aquí bastant, perquè això val una pasta.
4: Jo dos balnearis que he anat, bones magrejades.
1: Sí.
4: Bueno, i la Laia es pensa que els profes no tenen vida així emotiva.
3: No, sí, però que facin el que vulguin, que no s'han de dir el que hem de fer.
4: Hi ha un munt de comentaris de mestres i sobre tema regals. Si voleu, va, els abarquem després, que són les 8 i 32 minuts. Ja, bon dia, Ana Closa, de nou.
5: Bon dia.
4: Que ens hem d'informar. Avui, què és dilluns? Avui, que sigui 22 de juny, què hem de saber?
5: Doncs mireu, hem de començar parlant del transport públic perquè no hi ha trens en tota l'R3.
2: Olé.
5: La circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí. Mentrestant, Renfe ofereix servei per carretera a tot el recorregut de l'R3. També està tallada la circulació a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi causat per un altre robatori de coure. Els bombers confien poder tenir apagat aquest incendi ben aviat. Mentrestant, Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa. Avui un dels noms del dia és el de Begoña Gómez. Aquest matí el Consell General del Poder Judicial es reuneix per estudiar si expedienta el jutge Peinado perquè aquest dissabte. Recordem, ho va suggerir que la policia podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Ara bé, el màxim òrgan de govern dels jutges ha decidit doncs, si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici Begoña Gómez. Avui ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, a Santa Adrià de Besòs. Els desallotjaments formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys. Per cert que els nord-catalans ja poden elegir entre 3 propostes, com s'ha de dir, al seu territori. Poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-lo per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Es podrà votar fins al 15 d'agost.
1: Hòstia, raro, Pirineus Mediterrani, ho trobo raro, no?
5: Sí, no?
1: No sé, mediterranis, no, no però Pirineus Mediterrani...
3: Bueno, perquè és Pirineus-Mediterrani, Barcelona Pirineus i del Mediterrani.
1: No sé, a mi em sona com la candidatura aquella de Barcelona Pirineus, yeah, saps, dels Jocs Olímpics.
5: I acabo explicant-vos que cada cop més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen. Aquest curs ho han fet 600 alumnes més que l'any passat perquè diuen que cada dècima compta.
4: 4 minuts, passen de 2/4, Anna, que no t'esperava saber avui.
5: Doncs tornem a parlar del Mundial. Recordeu que fa uns dies parlàvem de la gent que s'intercanviava, o millor dit, venia cromos. Doncs molta atenció si sou dels que heu venut cromos, perquè si tu guanyes diners intercanviant cromos, ho hauràs de declarar. Per exemple, si compres un cromo per 10 euros i el vens per 50, tens un guany de 40 euros, que en principi doncs això s'hauria de declarar. Clar, si això feu al carrer, al Mercat Negre, doncs evidentment doncs no us agafaran, però si veneu cromos a plataformes digitals, aneu molt en compte perquè s'haurà de declarar. De fet, tributen entre un 19 i un 28% del benefici.
4: I pel que fa als esports, l'Oient Marc, el nostre grup de WhatsApp, denuncia amb tota legitimitat que encara no havíem dit res del Sabadell.
5: Home, és que divendres...
4: Un dels equips del programa divendres aconseguia l'ascens a segona. Sentim el moment àlgid de la transmissió a Catalunya Ràdio.
6: Flashback. Arriba en el quart, Xavi... Gol! Final del partit! El Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona!
7: Honor al Sabadell! Honor al Sabadell!
1: Felicitats! Has de dir que vaig enviar un missatge a l'Albert Miralles aquell mateix divendres. Dic, Albert, moltes felicitats. I estava plorant, eh? Plorant amb el seu fill. Sí. Estava plorant.
3: Ai, pobre, jo no li he dit res. Ara m'agrada. Sí,
4: Anna, s'ha qualificat aquest partit de remuntada èpica,
5: molt ben narrat,
4: oi?
5: Aquí, Francesc Ripoll. A veure, en un partit que el Sabadell havia de remuntar 1-0 en contra del partit d'anada a Zamora, els vallesans van igualar el marcador bastant aviat, al minut 19, amb un golaç de Javi López Pinto, quan ja semblava que el partit aniria a la pròrroga. Un minut abans de l'afegit, Eneko va fer el 2-0. 6 minuts després, Quadri va fer el tercer gol i la nova Creu Alta va embogir amb una invasió de camp que va aturar el partit durant 10 minuts. A la represa encara hi va haver temps perquè Xavi Moreno fes el 4-0 definitiu. Després, nova invasió de camp i celebració a la gespa. Dissabte es va celebrar la rua al carrer.
4: Felicitats! Molt bé!
3: Felicitats!
1: Que van veure la celebració que no ens
2: va
1: acabar d'agradar.
2: La invasió de camp, bueno, s'està normalitzant.
1: No, només això. No feu això, balcó, tampoc ens van agradar gaire.
3: Això sí que s'ha erradicat ja.
4: Bé, anem als esports més recents de les últimes hores.
5: Sí. A veure, avui la final de la Lliga de Bàsquet es trasllada al Palau Laurana. El Barça rep a les 8 del vespre el València amb la sèrie empatada a 1. Pel que fa al Mundial, Lamine Yamal s'ha estrenat a la Copa del Món. Espanya 4, Aràbia 0. Per cert que Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després de resistir contra Espanya, aquesta matinada també ha tret un punt contra l'Uruguai en empatar a 2. D'altra banda, Egipte s'ha imposat davant Nova Zelanda per 3-1. El Japó s'ha emportat la victòria en el partit contra Tunísia 4-0 i el Bèlgica, Iran i l'Equador Curaçao, doncs han acabat tots dos amb empat a 0. Pel que fa a la jornada d'aquest dilluns, avui torna a jugar Messi a les 7 de la tarda, Argentina-Àustria i a les 11 de la nit França-Iraq.
1: I pel que fa al temps...
5: doncs el dia ha començat ja amb molta calor, de 25 a 28 graus just en sortir el sol, i a poc doncs s'ha anat assolint els 30 graus en molts punts del territori. Entre el migdia i la tarda el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37-40 graus a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines, i a la tarda el temps sí que serà variable al Pirineu, on hi podrien caure ruixats i alguna tempesta.
1: Mira, la Laura que volia calor, té calor. Què?
2: Sí. T'has contenta
1: ara? Ara ja...
4: Jo estic contenta, jo estic molt bé, estic perfecte, jo.
1: L'important és ser feliç.
3: Mentrestant, ja sé que és un apunt que no s'ha dit, però Lamine Yamal només ha marcat un gol, oi que sí?
1: Sí. Sí.
3: Doncs el català de moment pitxitxi al Mundial, sabem que és el que juga amb el Marroc, no? Que és en l'Ismael Saibari, de Terrassa.
5: Ho dic, sí, va tornar a marcar.
3: Perquè s'hauria d'anar dient això, s'està marcant contínuament a tots els partits, no com en Lamine Yamal o altres catalans que han decidit jugar amb Espanya.
4: A partir d'ara ho direm, com es diu de cognom aquest jugador català?
3: Saibari.
4: Saibari. Doncs això de pitxitxi a mi em sona molt basc, molta simpatia, però m'és igual. A partir d'ara, el màxim golejador del que sigui serà el trofeu Saibari.
3: Exacte.
4: Per tant, com que és la primera edició, ho lideren Saibari. Vale? Sí. Estarem atents als partits de Marroc. Gràcies, Laia. Ara, més música amb en Guillem Roma, que ens canta, m'encantaria, i traieu el mòbil que ha de jugar al miniquiz. Avui regalem còmics i jocs a taula.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Escoltes i cap.
1: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
6: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
6: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
9: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta.
9: A mi m'encanteu vosaltres.
11: Així sona Els Experts.
12: Quina és la vostra cançó que escolliu al karaoke Bailar Pegao?
13: Home!

0: celebren tot, eh?
1: Corazón,
0: y es que
2: allà,
0: era
2: racó.
0: La meva, era la meva.
2: De tu i qui,
0: eh? Amb ma mare.
3: Ai, que bonito, eh?
4: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Vale.
6: Les 8:43, Laura, mira, més mestres. La Ídia, des de les Franqueses del Vallès, diu, a l'escola on treballo, des del claustre, vam demanar que es deixés de fer fa anys això dels regals. No era equitatiu per tot el claustre, era un mal de panxa per les famílies. Amb acompanyament durant el curs i agraïment sincer al final, és més que suficient.
7: Molt bé, okay? Aquesta gent de les Franqueses.
6: I igualment, l'AFA ho va acceptar, però va decidir igualment fer un detallet a tothom que treballi al centre en forma de plantes i ens envia una foto amb tantes plantes que és un mur que no et deixa veure el col·legi. És a dir, clar, per cada treballador...
7: Bueno, clar, a cada mestre, a cada treballador, sí, a cada personal educatiu, tothom.
6: És equitatiu, la mateixa planta per tothom. I la Mireia, en aquest cas, a l'altre bàndol, el de les mares, diu, fa dos anys vaig escriure a l'escola per dir no em sembla bé fer un regal al mestre. Cada any es creen diferències entre professors. Un té un got i l'altre té una superexperiència.
7: Clar.
2: És que les plantes tampoc és el mateix. Hi ha la planta més xutxurria, la planta que està més bé... Sí. Aquella que té la flor més verda.
7: No, no, i l'espai, ja et dic, que la gent tingui espai a casa per posar plantes.
2: No estic d'acord amb les plantes.
6: En aquest cas, diu, em van fer cas, es va prohibir tot tipus de regal al col·le.
2: Veus? Jo sí, molt bé. Regalem gats a les mestres.
7: Clar, sí.
2: Un gat per cada mestre.
6: A la resta, seguiu donant idees, si voleu, ja sabeu on fer-ho.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
6: I aquí mateix, al nostre grup de WhatsApp, també us suggerim que jugueu al mini-quiz per regalar, per guanyar els regals culturals que us fem cada dia. Avui, sobre quina àrea temàtica l'hi hem de demostrar saviesa?
7: Doncs sobre aquesta estació que va començar ahir, l'estiu.
8: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida.
7: L'estiu arriba.
8: El sol ha eixit, la ràdio sona. Estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida.
2: Que t'està agradant la cançó?
7: Sí, molt. No vull parlar sobre.
2: Però la gent està esperant un miniquiz.
7: Va, d'acord, vinga, doncs mireu, l'estiu no sempre arriba el mateix dia. Pot caure en tres dates diferents, el 20, el 21 o el 22 de juny. Aquest any ho va fer ahir, poc abans de les 11 del matí, i l'estiu s'allargarà fins a dimecres 23 de setembre. No cal dir que a l'estiu s'hi concentren la major part de les festes majors de les poblacions de Catalunya, tot i que no tots els municipis tenen la seva festa major a l'estiu. Sense anar més lluny, la capital del país, Barcelona, celebra la Mercè just quan comença la tardor, cada 24 de setembre. La pregunta que us faig avui, doncs, és quin d'aquests municipis tampoc no té la seva festa major enclavada en una data estiuenca? La seva festa major grossa, eh? S'entén, no la d'hivern. Us diré quatre pobles, m'heu de dir quin d'ells no té la seva festa major a l'estiu. Opció A, Solsona. Opció B, Molins de Rei. Opció C, Lloret de Mar. O opció D, Guardiola de Berguedà.
4: 638-68-4565. 638-68-4565.
6: Quin d'aquests municipis tampoc té la seva festa major enclavada a una data estiuenca? A, Solsona, B, Molins de Rei, C, Lloret de Mar o D, Guardiola de Berguedà. Avui dos guanyadors, avui regal doble. Tenim per una banda el còmic Un contracte amb Déu, aquest clàssic de Will Eisner, que apareix per primer cop en català, que us hem recomanat fa una estona. I després entrem les paraules dels autors del joc de taula Ace of Spades, que publica Devir, pot ser un dels jocs de la temporada, aquest joc de taula, que és d'autoria catalana, així que us el regalem avui amb la primeríssima ja expansió. Aneu responent al miniquiz que avui us llança la Laia mentre, per part nostra, us punxem també més música, ara aquest clàssic dels Killers, Human, una cançó que heu sentit tantes vegades aquí a ICAT, enguany que en complim ja 20 d'història. Quan hagin callat, direm la resposta correcta i els dos guanyadors del dia.

0: temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor...
2: 10 minuts perquè siguin les 9 del matí. Laia, teníem pendents resoldre el miniquiz d'avui.
3: Sí, perquè avui celebrem l'inici de l'estiu i ho fèiem amb una pregunta sobre aquesta estació, la que acumula més festes majors de tot l'any, la festa major principal. Doncs bé, us preguntàvem quin d'aquests municipis no té la seva festa major enclavada en una data estiuenca. Si és Solsona, si és Molins de Rei, Lloret de Mar o bé Guardiola de Berguedà. Doncs la resposta correcta era la B, Molins de Rei, que celebra la seva festa major al voltant de Sant Miquel cada 29 de setembre. Solsona la celebra a principis de setembre, Lloret a finals de juliol i Guardiola de Berguedà, doncs, a l'agost, com la gran majoria de municipis de casa nostra. Hem rebut 117 respostes, de les quals 77 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré dos números avui, que tenim dues grans coses a sortejar.
4: Molt bé, estem
3: de l'1
4: últimament...
3: al 77.
4: A tope, eh? Dos regals per dia, tu.
3: Has vist? Passen els Reis.
4: Va, doncs, el número 38.
3: Sí.
4: I el número 2.
3: Uau, doncs mira, el 38 és en Sergi, que té un número acabat en 19.
2: No sóc jo, no sóc jo.
3: I el 2 és la Carla, que té un número acabat en 39.
2: Moltes felicitats.
3: Enhorabona.
2: Felicitats. I en Gerard, que diu, els mestres especialistes mai ens regalen res.
3: Clar.
2: Però li fa molta gràcia que les companyes, que sí que són tutores, reben regals molt cutres, com ara un pack de colònia i desodorant del
4: Súper.
2: És que,
4: a veure, difícil con lo que deseas, sí. Gerard. És que jo t'ho juro que com a persona pràctica
3: per
4: també...
3: Per això ho dius.
4: El primer, sí, cop, el primer Nadal vaig pensar, ai, a mi no m'han regalat res i porto aquí 4 mesos amb les seves criatures. El segon cop que vaig veure el que regalaven vaig dir gràcies a Déu que ningú m'ha portat res.
2: Ben fet, Gerard. Bé, ara els dos guanyadors us escrivim per a que sapigueu com rebre el regal d'avui. El primer que respongui podran triar entre còmic o joc de taula i l'altre, pues, el que quedi. Ah, pel que fa a la pregunta del dia, Laura, ja pots començar a pensar a pel·lis i sèries que t'han fet plorar. Tenim algunes reaccions.
4: Ja. Ui, totes.
5: Segurament en qualsevol que hi hagi animals tipus Hachiko, jo ploro com una madalena. Vaig veure la minissèrie del cas de Laura Stern, que està filming, i que va sobre violència masclista. Vaig plorar molt i especialment l'últim capítol. Una farmacèutica té, a més, una associació que ajuda a dones víctimes de violència i un dels casos li passa just al davant. Molt, molt, 100% recomanable.
4: Jo totes, eh? O sigui, jo he de dir que del cine i les sèries són les coses que més aconsegueix emocionar-me. Després, jo a la meva vida quotidiana no ploro mai, per res. Però jo, estar al cine, sola, a més, que és com molt lamentable, et sents supermiserable,
2: emocionada. Jo vaig anar a les 11 del matí sola al cine.
4: Sí, però que dius plorar sola al cine.
2: Ah,
4: no dic anar sola al cine, que sigui...
2: Plorar, plorar.
4: Exacte, plorar sola al cine.
3: Perquè no tens un espatlla on poder plorar, no?
4: Exacte, però clar, estàs allà veient aquella pel·lícula que t'està encantant i dius, què faig? Pues aquí sonar-me els mocs. L'última plorada grossa, allò que dius, no una llagrimeta, no, 5 minuts de rellotge, Hamnet.
3: Sabia que no vas a dir perquè et vas tornar molt impactada de com vas arribar a plorar, sí, aquella pel·lícula, eh?
4: Sí.
6: I deshidratada, si et deia.
4: Sí, havia de veure amb una polla sencera d'aigua, perquè si no...
2: Jo em porto, al cine em porto aquelles fruitetes kiwi deshidratat.
6: Molt bé.
2: Perquè sí, en algun moment de la pel·li vull picar alguna cosa, faig una pausa per deshidratació.
6: Molt bé.
2: I me'ls menjo una mica aquests kiwis, ahir que vaig anar al matí tot sol. Tothom anava amb parella, jo sol tot sol, però no és gens lamentable.
4: Sí, em sembla molt bé. Jo parlo de la sensació de plorar sol.
2: Sí. I quan vaig sortir allò, que eren quarts de dues, dic, mira, puc anar a fer el vermut sol. O sigui, i després vaig anar a casa, que m'havia de fer el dinar.
4: Clar.
7: Ostres, he de dir que a mi em costa molt plorar amb les pel·lícules. Ploro per altres coses, però amb aquestes coses, no sé, encara que et posis a dins, saps que és ficció, no? Però una pel·lícula que crec que és de llagrimeta i que és una de les meves preferides és Mi vida sin mi, de la Coixet. Et fa reflexionar molt sobre moltes coses. És un final que t'esperes, però hi ha moltes coses que són de llàgrimes, sí.
2: També molts oients que diuen que ploren per qualsevol cosa, eh? Vull dir, sí, pel·lis, sèries...
3: Som de plorar.
4: Jo al revés, eh? Només sèries i pel·lis. La resta de coses no em fan plorar.
2: Jo crec que l'última que vaig plorar, ara no sé si em direu que sóc un machi, un insensible o el contrari, però vaig plorar amb Els dies que vindran, vale? Okay? Del Carles, sí, Marquès Marcet. Però clar, quants anys fa d'això?
3: Hosti, sí, però... trobo increïble que no hi és... A més, amb la quantitat de coses que veus tu, jo ploro cada setmana, segur, eh? Amb tot el que veig, mira que no veig tampoc tanta cosa, però ploro molts llibres, jo també, sí, ploro molt amb el llibre.
6: Jo amb Toy Story 5, que la vaig veure l'altre dia, gairebé ploro.
2: Mira, parlem d'audiovisual, eh? També ploro per altres coses.
3: Jo ahir vaig arribar a pubertat, doncs mira, em fa de plorar.
8: L'última vegada que vaig plorar mirant una pel·lícula, se'm va escapar la llagrimeta, va ser aquest mateix cap de setmana, concretament dissabte, mirant una pel·lícula que es diu El meu os i jo, una pel·lícula neerlandesa, i tracta d'un senyor que hereta un gos, senyor solitari, bastant esquerp, doncs em va recordar molt la nostra gossa que va morir fa un parell d'anys, i la veritat és que tant a la meva dona com a mi se'ns va escapar la llàgrima. Suposo que amb els anys et vas tornar més sensible.

0: atacarán.
1: Les Alosa, que no deixaran de sonar tot l'estiu aquí a ICAT, acompanyades dels Habla de mi en presente, són les nenes de ciutat. I ara obrim el confessionari, sí.
2: La confessió.
1: Avui l'oportunitat de guanyar punts pel paradís és de la Laia. Què tens a compartir amb nosaltres i de quina àrea sectorial de la teva vida és?
3: Sempre educativa. Educativa, que els, sí, els fills són una font de confessions.
1: Però, o sigui, docència...
3: No. Parental.
4: Bona, aquesta és la
3: No, sabeu que donem un cop de mà a vegades als fills i filles quan han d'estudiar, no? I llavors compartim trucs mnemotècnics perquè quan han d'estudiar per un examen, etc. No? I aleshores a vegades doncs acabes donant trucs que potser no són els més adients, però que funcionen, no? Tu que vols és que ell s'ho aprengui i memoritzi. I aquest any havia d'estudiar el meu fill les províncies de l'estat espanyol i, clar, ell navegava fort en això, no ens enganyarem. Vull dir que a casa no es parla de Jaén habitualment. Vull dir que no passa res, però...
1: Jaén és la que està més a l'oest d'Andalusia tocant a Portugal.
3: No, és el més a l'est, jo diria.
1: A l'est?
3: Sí.
5: Jo crec que ni una ni l'altra, però vale.
3: Bueno, sí, com sigui, jo vaig pensar, com el pots ajudar, no? Aleshores, per Jaén, per exemple, doncs vam posar la cançó d'Andaluces de Jaén, del Paco Ibáñez, sabeu? Llavors va estar com molt, però moltes vegades, saps?
1: Perdoneu, volia dir Huelva, però m'he equivocat de molt poc, vull dir.
3: Bueno, no.
5: Està al mig, Jaén.
3: Aleshores, havia d'explicar una història per cada província, i llavors Andaluces de Jaén, de Paco Ibáñez, però que aquesta trobo que és honorable, vull dir, aprendre la cançó Andaluces de Jaén per aprendre província de Jaén, doncs molt bé, no?
1: Sí, per això com t'ajuda a posar al mapa una cançó.
3: Quina no, és que no és només posar al mapa, és aprendre el nom de Jaén, que ell no havia sentit en la vida.
1: Ah.
3: I llavors, clar, Andaluces de Jaén, no? I al final ja saps que està dins d'Andalusia. Són...
5: Sí, però anava a dir, l'únic que saps que està dins d'Andalusia són 8, em sembla, Andalusia, eh?
3: Però clar,
5: que...
3: cadascuna tenia el seu truc,
1: altra,
3: a veure.
1: Digue'm una altra.
3: Una altra és, per exemple, Astúries.
1: Ah, fàcil, a dalt sola, entre Cantàbria i Galícia.
3: Però vam posar la cançó de... la de Melendi. La de Astúries és mi pàtria.
6: Que ja són les 9! Una hora i plegem!
7: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La Ludwig Band, amb el seu tema Creure, que ens ompliran de concerts aquest estiu, el més proper, el del Festival Vida. Qui vagi ens explicarà on guanyi vas, Laura, on gratis estàs organitzant.
1: Sí, cada dia. A més, és el que tinc més ganes d'anar-hi, perquè és que em torna boja tot el cartell, tindré problemes de solapament.
0: Guai. Bueno, mira, jo aniré només divendres i dissabte, però ara em sospito, no serà dijous, la Ludwig, no m'estàs dient que me'ls perdré.
1: Ara no em sé exactament l'horari de memòria, sí, però
2: quan és,
1: mira, la Ludwig,
2: és
1: precisament...
0: L'altre.
1: Si se'm solapa amb alguna cosa, em sap greu, però no hi aniré, perquè la Ludwig ja els veig a molts llocs.
0: Digueu-nos si també teniu Ludwigs en els vostres somnis o en la vostra agenda musical de les properes setmanes estiuenques i plenes de música. Ara anem encarant aquesta última hora del programa d'avui. Són les 9:04 i mira, més em segueixo apel·lant a Laura perquè tenim oientes al xat que competeixen amb tu amb això de plorar, no? De vegades passa. Perquè diu l'Emmanuel, diu, oh, Hamnet, plorera, i diu, però també vaig plorar molt i llegint el llibre. I la Mariana diu, sí, sí, jo també, i també amb el llibre també, plorar també.
1: No sé què era pitjor, el llibre o la pel·li, eh? Vull dir, realment, amb Hamnet, el llibre requereix una mica més d'imaginació, a mi em costa més plorar llegint, però clar, quan t'ho posen visualment, dius, vinga, va, adéu.
0: Per cert, qui ha vist aquesta taula, Mamma Mia? Perquè jo no la sé. A més que em van enganyar per anar a veure el musical a Madrid, no em va agradar massa, i les pel·lis pensava que eren una mica del mateix calibre, però són emocionants, també.
1: No l'he vist jo. Sí, també pot plorar, eh? Mirant Mamma Mia.
0: És que ens diu en George que just ahir va tornar d'un creuer per les illes gregues, i que per rematar el viatge, l'última nit, a l'apartament que tenia en Atenes, amb la seva acompanyanta, es va posar dues pel·lis de Mamma Mia.
2: Home, clar,
0: i diu, fart de plorar que em faig amb aquestes pel·lis, antològic, és que me la sé tant que està a punt d'arribar una escena i abans que comenci ja me l'imagino i ja ploro llavors.
2: Cal dir que jo crec que la relació mare-filla en aquesta pel·li...
1: Increïble, és que és espectacular.
2: Clar, això et fa aflorar molts sentiments.
0: Sí. És la pregunta del dia, per cert, avui, oients. Quina pel·li, quina sèrie, quina escena has fet plorar tant?
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I aquí mateix també podeu, a banda d'explicar què us fa plorar, com la Thaís, que diu, amb el teatre també es plora. I recorda la plaça del Diamant, la versió de Carlota Subirós. Vaig plorar molt l'últim terç de l'obra, allí al TNC. Va ser molt
1: fort. Jo al teatre ploro una de cada tres vegades que hi vaig.
0: Escena de Maricel que fa plorar?
4: Home, perquè he plorat.
2: Perquè he plorat.
1: I al final, al final també, no?
0: I aquí al WhatsApp també podeu votar la cançó de les 10, que és el que ara ens ocupa. Teniu 4 opcions per votar aquí a l'enquesta, ja la teniu penjada fa hores, i la guanyadora s'endurà l'honor de ser l'última del programa. Com sempre, us les pretrien, Sergi, inspirat en...
3: La Famèrdida!
5: Un 22 de juny, com avui de l'any 1989, es publicava el primer disc del grup Bars.

0: No em digueu que us imagineu cavalcant, eh? Mentre allò,
1: sí,
0: poc a poc.
1: Sí,
0: eh?
1: Una mica country.
0: El treball duia el nom d'aquest grup del Vallès, Bars, que es deia així en homenatge a la quantitat de bars que hi ha a Catalunya. La formació va néixer fent versions de blues, rhythm and blues, amb el nom de Crack Blues, però es va canviar el nom quan van fer temes propis, alguns dels quals van esdevenir himnes del rock català, com aquest Foc al cor. I avui sí, una cançó que respirava un estil de música country que ens ha fet proposar-vos quatre cançons en català que veuen d'aquest gènere. La primera és la que sentim, Foc al cor dels bars, amb la meravellosa veu de la Montse Llaràs, i la segona ha de ser d'en Tomeu Penya.

0: illes. Ah, ah. Això que se'n diu més illes dins un riu, la versió que en Domeu Penya i l'Adriana Ceballos van fer del tema Islands in the Stream, composat pels Vigis, popularitzat per Kenny Rogers i Dolly Parton. En Domeu Penya, sens dubte, és segurament el cantant en català que més ha conreat la música country. Què tal la música country?
1: La trobo a faltar, trobo que podríem reviure, no, aquest gènere.
0: L'estem revivint, perquè mira, t'hem proposat dues cançons més aviat antigues, no?
1: Sí.
0: Tenen uns quants anyets, i et proposem també dues més actuals.
2: Perquè mai és massa tard per posar-me el sombrero i disparar-te a matar.
3: Ha dit sombrero?
0: Sí, ho ha dit,
1: Sí, sí.
2: Van ser dies difícils, et trobaré a faltar.
1: A veure, això és molt pop, Sergi? T'has passat una mica.
0: Sí, és pop. Això és de fa un parell d'anys, en el quartet de pop folk La Tour de Querol, que ens va regalar aquesta cançó que, si més no, tot i ser pop, tenia moltes referències vaqueres, de l'Oest. Si veieu el videoclip, és tot ambientat en aquest gènere. La cançó porta per nom Tornar-me a estimar, una Tour de Querol, per cert, que dimecres passat començava la seva gira d'estiu a Sabadell. La propera parada serà l'11 de juliol a Ella. Més canònica del country és la proposta més nova de totes.

0: La Bruna Enfruns és violinista i cantautora, és d'Osona i està apassionada per la música country, que tot just fa un parell de setmanes ha publicat el seu disc Cabells al vent. És el seu àlbum de debut i d'ell us proposem aquesta cançó, El viatge. Queda't amb aquest nom, perquè sembla que això ho pot patar bastant.
1: Sí, m'havia arribat, he de dir.
0: Bruna Enfruns. Quatre cançons de country fet en català. Quina botes per tancar el programa? Bars, Enfoca el cor, Tomeu penya, Milles dins un riu, L'atur de Carola amb Tornar-me a estimar o La Bruna Enfruns amb El viatge.
1: Home, jo d'entrada molts ànims a la Bruna amb aquest projecte, però jo m'he quedat amb els clàssics i també el penya no es pot superar.
0: Doncs la gent opina el mateix que tu, perquè de moment Illes dins un riu és la cançó més votada, seguida a prop per Foc al cor de Bars.
2: A les 10 us direm adeu i fins demà amb la cançó que hagueu triat, o almenys la que hagi acumulat més vots entre vosaltres, serà la que farem servir per dir-vos adeu i fins demà. La cara ens entra, és la de la Cristi Abrams, la coneixeu sobretot per aquest tema That's So True. Són les 9 i 9 minuts del matí i ara de seguida amb la Laura un nou espai de dilluns de fúria. Avui a què atacaràs?
1: Toca parlar dels petards abans de Sant Joan.
2: Home.

0: Així sona els experts.
1: Ja sabeu que a mi m'agrada jugar a futbol des de petita i, clar, a una nena dels 80 jugar a futbol doncs no era fàcil, no? Bàsicament et passaven la pilota.
2: No fos pa parir, cabrot!
3: Sí que és veritat que s'ha desenvolupat com una certa tendència a utilitzar altres arts en jugar amb homes. I és una cosa que em sap greu, perquè jo no sóc una persona violenta i a mi no m'agrada haver de fer servir la violència.
4: Sí, seguro.
3: Això és per fotre una pallissa de criatura.
5: Laia, no em treguis la il·lusió.
3: Doncs de treure-la, hòstia, te la trauré. Vaig arribar a dir-li al senyor. Per què es pensa? Que li va posar una

0: no molesta tant i que ja no, ni només per, ja no només per Sant Joan, sinó que és un element que pot formar part d'altres festivitats i d'altres moments de la vida. Jo us acoto una mica la meva preferència o el meu límit de tolerància i ja em direu què en penseu.
1: Això és la prèvia de la pregunta de demà, eh? Oients, tranquils, no opineu. Demà és el dia en què parlem de tot plegat, però ara ens fa la prèvia de la Laura.
2: Sí, guardeu-vos-ho, que demà us farà mandra repetir.
0: Clar, clar. I demà, o avui, si no, envieu una nota de veu i dieu és per demà, i demà la posem. Clar.
1: Això us farà reflexionar tot el que us dirà la Laura.
0: Bueno, no, no, aviam, jo no tinc mai la raó absoluta de tot, simplement us dono la meva opinió, perquè penso que, sincerament, crec que és una opinió força moderada, o sigui, força de consens, ¿vale? Partim de la base que jo, el dia de la Revetlla de Sant Joan, estic a favor de mantenir la cultura popular i de fer fogueres i de fer tronades i de fer de tirar petards, puntetes i tota la història, ¿vale? He de dir-vos, però, que la indústria dels petards en general em sembla una mica fastigosa, o sigui, d'entrada, que un mes abans de la Revetlla de Sant Joan ja hi hagi paradetes a tot arreu de petards i que hi hagi com aquesta mena d'incentivació, de packs, de vinga, va, compren més i compren més i compren més, bueno, el capitalisme doncs actua en tots els àmbits, no? Tampoc ens en podem desfer. Però sí. Bueno, si l'objectiu és que la Revetlla de Sant Joan, qui vulgui, tiri petards i gaudeixi del soroll i de la tradició, ok, em sembla bé. Ara bé! Però... 24 hores abans de la Revetlla de Sant Joan, jo perquè he d'estar tranquil·lament fent la puta migdiada a casa meva, que és un dia laborable, a més aquest any, avui 22 de juny, i estar sentint com la gent tira supergatos al carrer de sota casa.
1: Què m'estàs dient?
0: Això no passa a casa teva, Sergi, només passa aquí
1: perdona,
0: a Barcelona.
1: Perdona, jo ja fa dies que estic sentint petards.
0: Ah, bueno, clar, ja.
1: No, que no ho limitis a 24 hores. Que
0: ah,
1: ja
0: no, un mes, clar.
1: Ho limito a una setmana vista que ja estan...
0: Bueno, des que hi ha les paradetes venent petards, tu ets lliure d'encendre'ls quan vulguis.
1: El divendres estava en un parc i bueno, vaig haver d'agafar les nenes i endur-me-les d'un lloc on estan ja tirant petards a sac. Ai,
2: com es diuen aquests, els que sonen més fort?
1: Bueno, tenen doble
0: el TNT,
1: nom.
0: El no sé què. Mira, un dia també podríem portar, de fet demà podríem portar el catàleg, perquè
1: sí,
0: a mi em fa molta gràcia els noms.
1: Super mega mazo.
3: Però esteu d'acord que hi ha bastant catàleg en català, de pirotècnia?
0: Sí.
3: És una cosa que em sorprèn positivament.
0: Perquè hi ha aquesta empresa, la Traca, que és com una mica una de les que té el monopoli, que és molt catalana i té tots els noms en català dels petards.
1: Que hi ha aquesta, Petard CM, no? També hi ha...
0: N'hi ha unes quantes.
3: Diverses. Jo com que crec que és una cosa que es fa eminentment aquí, doncs per això es fan els catàlegs.
1: No, clar.
0: Clar, bueno, també forma part de la nostra cultura.
2: De fet, la Laia em deia l'altre dia que té alguns TNTs ja comprats per vuitens a final, perquè les fases de grups no tenim massa esperança, però per vuitens o quarts els faràs esclatar, oi?
3: Sí, a més, bueno, jo tinc molta esperança. Posar cada gol que rebi Espanya ja tiro un petard, perquè si no la cosa pot anar...
0: És a dir, tenim la Laia que està en contra sempre de tot, però de cop i volta ets la tia que tira petards amb els partits de futbol.
1: No, no.
3: Sí, és veritat. Però no, només,
0: Laia...
3: només contra Espanya.
1: No, la Laia
0: no,
1: està
0: ni contra
1: molt
0: Espanya
1: fort...
0: ni contra ningú, tio.
1: Està molt a fort dels
3: però
1: petards
3: no
1: de la Laia.
3: Però no són forts. Ho diuen en Roger, que són TNT, és mentida, són les piules clàssiques.
0: Laia, a mi me la suda. O sigui, jo el de tirar petards per partits de futbol, us els podeu fotre pel puto cul.
3: Ah, sí? No,
1: la Laia vol fotre petards dins el cul dels gats.
3: No, això ho dius tu! Jo sóc molt en contra d'aquestes coses. Em farien pobres... Mira, em tornaria animalista si veus algú fer això.
1: Ah, val.
0: Doncs mira, ara m'ha desmuntat tot l'argument. Bueno, sempre, sempre està bé que hi hagi alguna excepció perquè després no ens puguin dir sempre esteu igual amb el mateix discurs i no totalment i no sé què. Però majoritàriament, qui és la penya que tira petards en un parc infantil un dimarts a la tarda?
3: Home, però jo parc infantil
0: abans
3: no.
0: Abans de Sant Joan.
3: Parc infantil
0: bueno,
3: no,
0: parc infantil és igual. Al carrer, en un moment que no toca, Laia.
3: Val,
0: però... En un moment que no és ni Sant Joan ni res.
3: No, al carrer on hi ha gent.
1: El gènere?
0: El gènere, sí.
1: Els homes.
0: Bueno, vale, perdó, eh? No sé, jo ho deixo aquí per reflexionar.
3: És veritat, que són molts homes.
0: Sí, la necessitat que tens de cridar l'atenció. És que per mi és el mateix perfil que els que tenen aquelles motos que foten una
1: estrella terrible.
0: El mateix perfil de gent que ha d'estar en un bar picant a la taula,
3: perquè són gent que molesta els altres, però insisteixo, un petard tirat a casa meva no molesta. O sigui, una cosa és la molèstia so, que no comparteixo, i l'altra és la molèstia tirar-ho on pot passar persones. Això sí que no ho tiro jo. O sigui, on hi ha persones no en llenço
0: mai. Ja, però el so és el mateix, Laia.
3: Home, igual no és. No és perillós.
0: Però és un ensurt innecessari.
1: A veure, és que hi ha un llindar del soroll que ja dius, val, fins
3: està
1: aquí.
3: Està clar, però jo no he comprat mai més que una piula, eh?
1: Home, és una piula, no molesta ningú.
3: Per això.
0: Bueno.
2: Ah, vestiu de
0: piules. Jo només
2: piules.
0: Dic que reflexionem sobre
3: xavals
0: aquest assumpte.
3: Xavals i xiquets.
1: Digues, digues.
0: Ja està, que no hi ha cap necessitat de tirar petards abans de Sant Joan. I també diré, dins del propi àmbit de Sant Joan, vale, tirar-los a casa teva i a la platja o en una plaça on s'està fent la sequesta festa i celebrant i tal, és un lloc on per sentit comú està indicat llançar-los, tothom està pendent de si està a prop o no dels petards, tothom està alerta. Has d'anar a rebentar una claveguera? Pregunto.
3: No, clar que no.
0: Una bústia?
3: No, això és...

0: Súper en contra.
1: No, però és pues que la gent ho fa i ho troba divertit i no està penalitzat, està totalment normalitzat i els hi ha pares machis que incentiven els seus fills perquè siguin així d'aquesta manera.
0: D'acord.
1: I peten garrafes i ampolles i palanganes. No? És que la qüestió és destruir.
2: I tutxanes.
1: I tutxanes.
0: Les tutxanes també està molt bé.
3: Els foradets són per això, no? Els foradets.
0: Però les tutxanes no ho trobo tan greu perquè a tutxanes, si són destinades ja a això, vull dir que són tutxanes que no estan fent cap funció.
3: Però si es pot tutejar una immobiliària.
0: Sí, també, eh?
1: Laia, no tens cap lloc de credibilitat en el moment que estàs normalitzant que es rebentin tutxanes al mig del carrer.
3: El Francesc diu Team Laia amb els petards i Espanya. I la dama ha enviat un vídeo del prohom del seu poble que ha fet un anunci de tele local amb el senyor de la botiga de petards, que és el seu rotllo, amb ulleres de sol i una ampolla de cava, dient, arriba la temporada, no? Compreu amb mi els petards, no? Típic com, petit que sigui de poble petardil.
1: Que són supercars, els petards.
0: Sí, és veritat. No.
1: Va, demà m'ho diré.
3: Gràcies per no comentar això, perquè ho comentarem demà.
1: Comenteu demà, quina és la vostra llinda de tolerància. Jo vull comentar els noms dels petards, perquè em fa molta gràcia.
3: Va, demà ho farem. I també, ja que ens posem primmirats amb la resposta de la pregunta al dia, una altra directriu. Quan responeu i envieu àudios, que ens agrada molt, voleu parar de dir l'anunciat, que estic fart de treure'l?
0: Què vol dir l'anunciat?
3: No, l'anunciat. Ah, si la pregunta jo ja la sé. O sigui, podeu dir la resposta directament.
1: Tu dius aquesta entradeta que la gent fa de... Sí. Doncs la pregunta, sí, què penses dels petards abans de Sant
3: avui
1: Joan?
3: Avui té metal i
1: qual. La resposta
0: és... Saps que la gent s'expandirà?
3: No, el teixo, però ho editarà igualment.
1: Va, la tu dic. Bueno, més que res que sàpiguen que no sortirà.
3: Sí, fins demà, Laura.
1: Adéu.
3: En Guillem Bautista, que va de festa en festa, demà té una de guapa, la revetlla de Sant Joan.

0: pilotes. Bueno, avui estem traient suc a totes les cançons atàviques Antònia Font, Laia.
1: Sí, ah, perquè fa calor i això s'ha de cantar avui, que fa molta calor.
0: A veure, a tema... Seguim amb la teva sèrie de per què aquest Mundial és una merda, que hem afrontat de tema...
1: No, avui no, però avui no parlem del Mundial. No, avui parlem de la calor i com els terres...
0: Espera, és que ja ho vam fer, ja ho vam fer. En l'última edició vas dir que la calor també afectava o tenia conseqüències al voltant del Mundial.
1: Exacte.
0: Vale, avui n'hi ha d'altres.
1: Clar, avui parlem dels sòls urbans, de com s'edifica i com es fan els entorns públics, per exemple, com tipus places, zones ajardinades, parcs infantils, camps de futbol, zones com públiques dels municipis, i com aquests espais conflueixen o com reaccionen davant de les temperatures tòrrides que estem vivint aquests dies. Perquè no a tot arreu es reacciona igual. De fet, segur que esteu veient a xarxes moltes fotografies de grups ecologistes que reclamen com, malauradament, en molts municipis s'han tret arbres que existien. Al meu carrer, per exemple, es van arrencar uns arbres perquè veien que les arrels doncs feien malbé el paviment, però clar, no se n'han posat de nous i ara les ombres que feien aquells arbres doncs no s'han restituït. L'altre dia també vaig veure un grup ecologista de Granollers que reclamava que al carrer principal de Granollers s'han tret totes les ombres i hi havia una fotografia on es veia aquests dies de tanta calor la gent arrambada les ombres que feien només als balcons dels edificis i tot el centre del carrer absolutament desert perquè no hi havia ni una ombra on refugiar-se. És a dir, desertifiquem els nuclis urbans i això fa que doncs, les bombolles de calor es facin molt més potents. De fet, per exemple, volia parlar-vos dels camps de futbol. És a dir, abans hi havia camps de futbol directament amb sorra, que es podia anar remullant, etc. O també jardinets, que teníem doncs, amb un... No cal que sigui gespa, perquè requeria molt de rec, però sí que una herba natural, i tot això ara s'ha suplantat amb la gespa artificial. Doncs aquesta gespa artificial, que té aquest cautxú a sota, aquestes boletes negres, són un autèntic forn, perquè acumulen la calor i no amagatzemen l'aigua, com sí que ho faria l'herba natural. Aquesta catifa sintètica de la gespa artificial barreja propilè i polietilè, a més amb molts additius contaminants. És un farcit que es fa amb pneumàtic triturat, aquest cautxú, i aquí hi ha substàncies tòxiques molt perjudicials per la salut, que a més en aquestes temperatures tan tòrrides encara fa doncs que els plàstics canviïn d'estat i desprenguin doncs tot de substàncies molt perjudicials. A més aquest material del cautxú en contacte amb el terra desencadena aquest efecte hivernacle i arriba a sumar, segons alguns experts, fins a 50 graus a la temperatura, i això fa pujar molt el termòmetre. De fet, el factor temperatura és fonamental per entendre com aquesta gespa artificial, aquest cautxú, són enemics mediambientals de primer ordre, perquè fan això, augmentar la temperatura, fan que hi hagi un fenomen illa de calor i s'erosiona el terreny de manera que acaba absolutament desèrtic, inert i contaminat. Els estudis de la Universitat de Barcelona certifiquen que un 15% dels microplàstics trobats a l'aigua de mars i rius són justament de la gespa artificial, i això va creixent perquè cada cop n'hi ha a més llocs. I a més molts doncs, passen a través dels peixos a la nostra dieta, etc. D'altra cosa, a part dels parcs de jardinets amb gespa artificial i camps de futbol, per exemple, doncs els parcs infantils, els últims anys s'ha normalitzat revertir-los tots amb aquests plàstics, amb aquest cautxú, aquesta mena que ens sembla que és una escuma com més tova per les criatures, però clar, què passa? Arriben aquests dies amb aquestes temperatures i aquest cautxú és una paella. I les criatures, ja no parlem dels tobogans que són fets també de plàstic dur, si en canvi optéssim per materials tipus fusta natural o directament posar-hi arbres, on fins i tot alguns infants s'hi podrien enfilar. Oh, Déu meu, infants enfilats a arbres, no? Que greu.
0: Però això ja es torna a poder?
1: O? No, de moment encara no estem veient parcs infantils sembrats d'arbres perquè els infants s'hi enfilin, sinó veiem això, estructures de plàstic dur que agafen aquestes temperatures tan i tan altes i van desprenent.
0: En forma d'arbre?
1: A vegades en forma d'arbre o de vaixell, sí. Sigui com sigui, a vegades seria més senzill, no?, plantar arbres que facin ombra per les criatures, per poder-los buscar refugis climàtics, que no un parc ple de cautxú i de plàstic dur on no poden posar el cul perquè se l'escalden directament al tobogan si el posen, i més aquests dies que van doncs amb una faldilleta o així, poses les cuixes allà i n'estic convençuda que n'hi ha hagut més d'un que s'ha cremat, perquè és que arriben unes temperatures espectaculars i acaba sent molt més perjudicial anar al parc infantil que no pas doncs quedar-se a casa, no? I hem de començar a mirar els equipaments amb aquesta perspectiva de canvi climàtic.
0: Avui que has criticat el cautxú, crec que hi ha la teva llista de polímers i no en queda cap per criticar.
1: Veus, és que cap de bo.
0: Has fet el xec a tots,
1: El xec a tots.
0: En canvi, els arbres ja...
1: Clar, ja tenen
0: com un ADN, ja surt sol.
1: És que si tu feu l'experiment, que a mi em passa sovint, si tu vas en bicicleta per un nucli urbà i passes pel voltant d'un parc, la temperatura baixa 3 o 4 graus, però un parc de veritat, no un parc d'aquests de cautxú i de plàtans de plàstic, sinó d'un espai realment on hi ha verd, que a més no cal ni regar-lo moltes vegades, perquè el mateix ecosistema doncs, sap sobreviure.
0: Una vegada em van dir que per què no portàvem nens, un grup d'amics meus i jo, que anàvem, un dia volíem jugar a pirates. I em van dir, a un d'aquells vaixells gegants, i em van dir que per què no portàvem nens, però no ens van dir que marxéssim ni res.
1: Ah, millor.
0: Portàvem Res. A dos quarts obrirem l'actualitat de la jornada. Ara ens quedem amb The Postal Service, amb el seu Such Great Heights, aquestes grans, increïbles alçades.

0: Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Les 9:31, moment de despertar-vos ja actualitzats per tot el dia amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, que és dilluns, dia 22 de juny?
2: Que l'òrgan del govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, decideix avui si expedienta el jutge Peinado, en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per a Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar a fugir la parella de Pedro Sánchez. Per cert, que l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar avui com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tots dos eren administradors d'una empresa que s'hauria beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima a les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual, que són poc més de 200.000 vots. Per cert, que els nord-catalans ja poden elegir entre tres propostes, com s'ha de dir, al seu territori. Poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-lo per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Es podrà votar fins al 15 d'agost. I acabo explicant-vos que torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política, nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrenes de les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón.
1: Avui mateix, HBO, la tercera, els fans del lore de Joc de Trons, diguem-nos si encara seguiu amb les històries que produeix HBO. Ara passen a 3 minuts a 2 quarts. Anna, que no t'esperava saber avui?
2: Doncs seguim parlant del Mundial, perquè hem de parlar dels aficionats d'Escòcia. Després d'arrasar la setmana passada amb la cervesa a Benidorm, aquest cap de setmana es veu que van acabar amb la de Boston. Els escocesos van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu. Ara bé, la premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa a la neteja, perquè després de la festa van dedicar una bona estona a recollir la brossa que havien deixat.
3: Que bé.
1: Bé, ben fet, exacte. Seguim tots del Consell de Japó i d'Escòcia en aquest Mundial i deixeu les coses com les havíeu trobades. Ara anem als esports més recents, resultats de les últimes hores.
2: A veure, comencem pel bàsquet. La final de la Lliga ACB entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre a les 8 es disputarà el tercer partit d'una final que està empatada a 1. Pel que fa al Mundial, el Blaugrana Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empata a 2 davant l'Uruguai. Pel que fa a la jornada d'aquest dilluns, avui torna a jugar Messi a les 7 de la tarda Argentina-Àustria i a les 11 de la nit França-Iraq. I Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
1: I avui, calor extrema.
2: Sí, avui s'arriba al màxim de l'onada de calor. Entre el migdia i la tarda el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37-40 graus a bona part de l'interior, excepte a les comarques gironines. I, de fet, la tarda serà variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
1: I ara són les 9:34. De seguida parlem de jocs de taula. Entrevistem a l'autor d'un joc que s'acaba de publicar, Ace of Spades, que us l'hem regalat avui al miniquiz. Abans, però, tenim temps per més música amb els Amics de les Arts, que us canten, segurament, T'estimo.

0: Així sona els experts.
1: Avui anirem amb el número 76.
2: Doncs el 76 és un usuari...
3: Comor?
2: És un usuari...
4: Que es diu... Què ha passat aquí? Heu baixat un fader de velocitat.
5: Más rápido.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Ara parlem del que es pot convertir en un dels jocs de la temporada, i és d'autoria catalana, sí. És Benja Morín, l'autor català d'aquest joc que tenim sobre la taula, Ace of Spades, és a dir, As de Piques. És aquest joc de taula d'ambientació western i també amb fantasia i terror, però amb una mecànica de partida molt clàssica i molt western, que és el pòquer. És a dir, des de la simple parella a l'escala de color, haurà de provar a tenir la millor mà. El joc es juguen dues persones i és sempre cooperatiu. Laia, perquè et facis la idea, tu i jo juguem cara a cara amb la nostra mà de pòquer,
1: sí?
4: I van apareixent rivals, monstres, enemics a batre, fins a 12 nivells. És a dir, o guanya el joc, és a dir, o et maten, o aconsegueixes arribar al final i superar-lo. Les partides són molt diferents, perquè és molt, molt intel·ligent, perquè el mateix joc, abans de començar, ja et fa barrejar, d'entre tots els enemics possibles, barrejar uns quants, t'indica on posar-los, i cada cop que jugues una partida...
1: Et vas trobant diferents enemics.
4: Sí, la batalla serà diferent. Sempre diferent, però sempre, i sempre el superboss és l'últim, el dotzè, el rival, el jefe final, el qual jo no he aconseguit batre encara. Bé, i els objectes, les millores van apareixent segons avances. De fet, he de dir-vos que sí, no me l'he patat aquest joc, perquè quan vaig jugar amb el meu amic Beta Tester vam arribar al nivell 8-9. És a dir, de començar és fàcil aprendre la mecànica i tal, però arribar al dotzer rival i guanyar-lo encara no ho he aconseguit.
1: Però això està molt bé, perquè vol dir que té una durada llarga el joc.
4: Sí, el podeu fer servir molt. A banda de les cartes de pòquer, hi ha cartes d'enemic, llosetes d'escenari i de tots els condicionants o habilitats que aniràs guanyant segons avança. Sentim l'autor, que és en Benja Morín.
6: Un joc pensat per a tots aquells que tinguin interès en el pòquer més violent del Weird West. Pot agradar a tota mena de públic. No és curt, tampoc és excessivament llarg. Bé, de fet, pot ser curt si tens molt mala pota i et maten al principi, però té un efecte de progressió molt xulo que fa que conforme vas avançant et sentis més poderós i la partida èpica és la que s'allarga i acabes enfrontant-te al boss final, a Lord Overkill. No pretén ser un joc de rol, sinó que és un joc cooperatiu amb informació oculta, així que haureu de ser ràpids disparant les vostres bales i intentant derrotar els enemics l'abans possible. Està ambientat en un univers weird western, un western ple de dimonis i de monstres superxungos, i els que ens va la marxa ens encantarà. Però també el pot jugar gent que sigui molt aficionada al pòquer i que li encanti aquesta premissa de derrotar enemics intentant aconseguir les millors mans. Ace of Spades també té una influència forta del món dels videojocs. La idea inicial sempre ha sigut que sigui molt fàcil posar-se a jugar, simplement obrir el joc, preparar-lo en un moment i estar ja disparant cartes com un boig. De fet, cada vegada que et maten no costa res tornar a intentar-ho. Hauràs après algunes coses i ho faràs millor que la vegada anterior. Altres jocs que han pogut influenciar a Ace of Spades, Onirim, el primer solitari que em va viciar. El tenia sota la taula del menjador i cada vegada que hi havia anuncis a la tele li fotia una partida. Em va semblar increïble. És un dels pioners del gènere. Després també podria ser Regicide, Doomtown també, que mitjançant jugades de pòquer crea uns duels tipus màgic molt catxondos i amb molta amiga, molta mala llet. I en el món dels videojocs, Balatro és un referent. Com Ace of Spades, obviant tot el tema d'apostes i centrant-se sobretot en la gestió de mà.
4: Passa, Laia, que els jocs cooperatius has de mirar que ningú faci trampa, és a dir, quan sou les persones humanes contra el joc, s'han de seguir les normes. Ho dic perquè, per exemple...
1: Sempre s'han de seguir les normes,
4: ja, però,
1: no?
4: Sí, però hi ha l'Ace of Spades, com que no tens rival, el rival és de paper o de cartró,
1: sí.
4: Clar, tu no li pots mirar les cartes a l'altre. Jo, les teves, m'interessaria saber-les, però seria més fàcil si sabés la teva mà. Tu més
1: clar,
4: em pots donar...
1: No.
4: M'has de donar pistes de si m'he d'arriscar més o menys, què vols que tregui, com tingui de cada batalla i com entra qui comença cada lluita, però sense saber què tens tu a la mà.
1: S'ha de dir lo just, però ni més ni menys, no?
4: En cap cas que tens a la mà, per tant, no sou trampes a vosaltres mateixos.
1: No, però
4: això
1: no té gràcia.
4: Sí, que és solitari, perquè sou tu i el teu amic contra aquest joc. El podrà provar la Carla, la nostra oient. Felicitats, que te l'has endut avui al miniquiz, aquest joc Ace of Spades, amb la primera expansió que ha sortit, Call of the Zombie, que incorpora nous enemics i que publica l'editorial Devir. El mateix títol ja és una referència a la cançó que sentiu de fons, Ace of Spades. Estem sentint aquesta cançó dels Motorhead i, de fet, en alguna carta, en algun enemic, en algun rival, hi trobareu la cara de l'Emmy Kilmister, el cantant de Motorhead, a banda de moltes altres referències a música, cine, literatura i cultura popular, tot gràcies a l'il·lustrador David Rubin, que segurament el coneixeu pels seus còmics, però que mai havia treballat, i mira que ha treballat també pel mercat americà, ha fet algun Batman, a mi em mola més els seus còmics més personals, però mai havia treballat amb David Rubin il·lustrant un joc de taula. El podem sentir també a ell.
3: Estava claro que el tema del espíritu de rock duro tenia que estar presente. Que la gente se sintiera un poco jugando casi como en algunos momentos como si estuvieran escuchando un riff de guitarra. Por otro lado, claro, impuesta. Y el tercer ingrediente era lo sobrenatural. Pues demonios, temas infernales. Le añadí un poquito de humor, porque al ser elementos tan locos, creo que el humor pues sirve de argamasa, de cemento.
6: David Rubin porta en el projecte des de ben al principi. Mai havia fet un joc de taula, però li va agradar molt l'ambientació, li va agradar molt la mecànica, i realment ell és un especialista en crear personatges molt grotescos, molt destruïts, passant-se voltes.
3: Era de dibujar un juego de mesa. A nivel técnico es lo mismo que trabajar haciendo un cómic o buscando una portada, ¿no? La mayor diferencia es pararte a pensar y tener siempre en la cabeza cómo funciona el juego y qué sensaciones quieres transmitir al jugador. Adecuas tu grafismo y utilizas todas las herramientas posibles que tienes en tu cabeza para intentar dar con el enfoque adecuado para que la experiencia a la hora de jugar sea lo más divertida posible y que tus ilustraciones la potencien y sea un plus.
6: Eyes of Spades ha moltíssimes referències tant de música com de cinema com de western. Trobareu doncs homenatges a actors de cinema clàssics com John Wayne, Clint Eastwood i moltes altres referències que segur que podreu pillar les que estigueu ben atents. El joc va carregat de tralla, de volum, de distorsió i de rock and roll a tope.
3: Sí, sí, claro, he jugado al juego antes de embarcarme en esto y luego ya con el juego terminado también pues para disfrutarlo en su máximo esplendor, y sí, me he divertido muchísimo haciéndolo. De hecho, para mí es condición sine qua non que me divierta cuando trabajo.
6: Molts ànims i que Lord Overkill sàpiga dir de les vostres ànimes.
0: Escoltes, Icar. La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
5: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
7: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El dimarts 23, viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
9: Se prendió el derroche y suena.
8: Viu la revetlla amb ICAT.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
10: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
11: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
12: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: A
13: vaig tenir més curta d'estany com un anunci d'estrella.
4: Les 9:47, ens fixem ara en els concerts que tenim pels propers dies. Venim d'un cap de setmana ple de festes majors i festivals com el Sónar de l'Ítaca i els dies que vindran, que és una pel·li també, a més festes majors i més festivals. Comencem ara fixant-nos en Vilassar de Mar, que allà el seu patró ja és Sant Joan. És com pitjor per ells. Tens una festa menys, perquè Sant Joan però ja és la seva festa major. Actuaran les fades, això sí.
2: Sí, exacte. Ja fa dies que els vilarassencs estan de festa i aquest dimarts els visiten les fades. Aquest trio procedent de Mallorca i Barcelona van treure divendres passat aquest tema que sentim de fons, juntament amb Triquell, i segur doncs, que no hi faltarà en aquest concert de dimarts a la nit a l'aparcament del patronat parroquial de Vilassar. Per cert, que fades també actuarà dissabte al Pride Costa Brava, que es farà a Lloret de Mar, i diumenge al Masnou. Tornant a la festa major de Vilassar, a l'escola Pérez Sala s'hi farà un concert de revetlla amb les que faltaven. Passem ara per un dels pobles que més música ofereix aquestes dates, que és Valls.
14: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de Pals a Begú. Vull veure'm la vida si fos l'últim dia, em vull passar amb tu.
2: Miqui Núñez és un dels caps de cartell dels concerts del Solsticidi que es fan a l'Hort del Carme de Valls. El terrassenc hi actuarà dimarts. Abans d'ell serà el torn d'una de les veus amb més força i personalitat de l'escena valenciana, la Naina, i qui tancarà aquesta nit de música a Valls serà el DJ de Taradell, Casu. Aquests concerts, que són tots gratuïts, començaran a 1:15 de la nit. L'endemà de la revetlla, dimecres, Flashy Ice Cream.
14: Imagino, tu i jo fent l'amor a la piscina.
2: Flashy Ice Cream també passarà per Valls, igual que Ginestà, que continua el seu tour amb Gira Tot Igual però Diferent. També hi haurà temps per les versions musicals de Coco i per les sessions d'una de les DJs més consolidades del nostre país, la DJ Trapella.
15: Trapella, jo vull ser Trapella, no mengis l'orella.
2: Com diem, la Marta Riera, coneguda artísticament com a DJ Trapella, actuarà dimecres a Valls, però el dia abans, la nit de Sant Joan, ho farà a l'Estartit, dins de la programació de l'Ítaca. La festa l'obrirà l'artista de Sabadell, Venus, continuarà amb Cupido, que fusiona trap amb melodies indie, els 31 Fam, Barry B, que està molt de moda ara entre els fans de l'escena urban, i la DJ Trapella, com dèiem. I ara marxem cap a Reus.
16: Una sessió d'aeròbic, vull donar-ho tot amb el meu body, vull córrer com el Sonic.
2: Perquè Doctor Prats actuarà a Reus dimecres a les 10 de la nit. El concert es farà al Parc de la Festa, on es fan les barraques de Festa Major. Després d'aquesta banda de Terrassa, la festa quedarà a càrrec de Juancho Escalari i la Rudevan. Passem ara per Olesa de Montserrat. A la nit de Sant Joan quedarà càrrec de Mamaduixa i Ginestà. Els concerts es faran al Parc Municipal i són gratuïts. Per cert, que els germans Terrassolses, a banda d'actuar a la nit de Sant Joan a Valls i dimecres a Olesa, també actuaran dijous a Sant Cugat del Vallès i dissabte a Santa Pau al Descampat Festival. I ara escoltem els Catarres perquè dimarts actuaran a la tercera edició del Festival Flama de Campdevànol, un festival que va néixer amb l'objectiu de passar una nit plena de tradició, música i festa per celebrar Sant Joan. El concert començarà a la mitjanit a l'antiga escola Pirineu. Fixem-nos ara en els concerts de dijous. Aquest dijous, Santa Perpètua de Mogoda i celebren el Dia de l'Orgull LGTBI+, amb una programació que reivindica una societat diversa, inclusiva i respectuosa amb els drets de tothom. Pel que fa a la música, al vespre, a l'amfiteatre del Parc Central hi actuaran Fades i Esbatlana, més o menys cap a 9:45 de la nit. Per cert, que Fades també actuarà dissabte a Lloret de Mar i diumenge a la Festa Major del Masnou. Seguim ara fent una mirada a l'agenda de Manu Guix.
17: Deixa't endur per la nit, que sento que no s'acaba, no s'acaba.
2: Fa unes setmanes l'artista barceloní va patir doncs, una pneumònia i va haver de fer canvis en la seva agenda mentre es recuperava, i aquest dijous es reprèn el concert del Festival Toca'm, que estava previst a principis de mes a Tortosa. Dissabte, per cert, també farà un concert acústic a Sant Sadurní de l'Heura per tancar el cicle de concerts a peu de Gavarres. Els qui també faran doblet aquesta setmana són els Tiets.
18: Què passaria si ho deixéssim tot? Agaféssim un dia i ens pirem pel món.
2: Divendres, Oriol de Ramon i Xavi Coca posaran música a la Festa Major de Sant Cugat del Vallès, actuaran a 1:45 al Parc de Ramon Barnils i diumenge passaran per Rubí. El concert serà gratuït i començarà a 11:45 de la nit a l'Escardívol. On també estan de Festa Major és a Tossa de Mar.
19: No hi ha plan B, haig d'arriscar, sé el que em convé, no em puc traicionar.
2: Buah!
19: Tos actuarà divendres a l'escenari de la platja Gran de Tossa. La banda de Calafell actuarà dins la gira de celebració del 20è aniversari del grup. Després la festa quedarà a càrrec de Mont DJ i l'endemà dissabte, en aquest mateix escenari, hi actuarà l'Alfred Garcia, Los Manolos i la DJ Neus González. I acabem amb Pepet i Marieta. Pepet i Marieta és una de les tres propostes d'aquest divendres del Perifèria Cultural. Arriben amb el seu emotiu comiat L'Última i Mon Anem. El concert es farà a Cal Rosal d'Olvan i encara queden entrades a la venda. L'endemà dissabte la banda passarà per la Fira de Lutiers de Campredó, on per cert també hi actuaran Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, Germà Negre i Banda Patilla.
4: Les 9:53, després dels concerts de la setmana, volem sentir les notes de veu del dia d'avui. Abans de marxar i dir-vos fins demà el recull dels millors àudios que ens han caigut avui, que us hem demanat per aquella escena de pel·li o de sèrie que es fa plorar.
20: Jo en dic dues, la de veritat i la de salseo. La de veritat, potser algú ja l'ha dit, potser és un típic tòpic,
21: sí.
20: La vida és bella. Veure com el pare fa tot el possible perquè el nen no s'adoni de res, ho visqui tot com un joc, superemotiva. Jo em passo tota la pel·lícula plorant fins al final, brutalíssima. I la de Salseo és un sueño para ella, la pel·lícula segurament més cutre de la història. És una noia, és una nena que de gran coneix el seu pare, que no havia conegut en tota la vida, i és multimilionari, aquest senyor, no me'n recordo ara. Colin Firth. I jo, amb 13 anys, la mirava cada dia en bucle. Went looking for her dad. Perquè jo tampoc conec el meu pare i m'imaginava que de cop un dia coneixeria, seria milionari i jo deixaria de ser pobra de la nit al dia. Found herself. No va passar, no. Segueixo sent pobra com una rata. What a girl
22: wants. Molta gràcia, fa molt plorar, eh? En la que vaig plorar. Jo crec que des del primer capítol és It's a Saint. Magnífica sobre l'inici del SIDA. Moco tendido i que m'agafava molt de prop perquè jo tinc una edat que vaig viure quan tots els amics em morien i inaugurant terra cada mes.
23: És molt sap plorar. A banda de Toy Story 3. I d'app, la que més m'ha fet plorar és Un robot salvatge. I la vaig anar a veure amb el meu fill gran, que llavors tenia 6 anys, i li vaig haver de demanar que em donés la mà perquè estava plorant tan fort que no tenia consol. Suposo que em va recordar molt la maternitat i el fet d'acceptar coses, renunciar a coses pels teus fills o als teus fills. I bueno,
24: Què?
23: Les expectatives, no?, que t'havies creat envers ells, l'amor aquest que... suposo que... Jo crec que... Bueno, no ho sé. O sigui, la recomano molt fortament.
25: Avui la tangació és un especial Laia Edition, perquè en tots els moments hi sentim la de Llinars. Primer, per defensar el seu estimat Marc Castellnou, bomber, que ens intentava dir que vigilem amb la calor i els incendis, però és que ens ha costat molt d'entendre.
26: Estem preparant per donar resposta i per exemple que Sant Joan i per als pagesos que puguin collir.
4: Algun test que ha dit?
2: Sí, ha dit que s'ha de donar suport als pagesos.
25: A mi m'ha costat d'entendre, també.
2: Però perquè no l'admireu com jo.
25: Avui la qüestió, però, era la de les pel·lis, que ens ha fet plorar.
4: Diu, Los amantes del círculo polar, l'escena que no es troben o que es busquen l'una a l'altra.
2: No me'n recordo gens, però sí, és una pel·li que m'agrada molt.
4: Vale, gràcies.
25: Si hi ha una pel·li que sí recorda la Laia és la de Somriures i llàgrimes. Ai, sí. És sentir-la i posar-se a cantar. No és el primer cop que ens la canta, la Laia, la banda sonora d'aquest film.
2: I am 16, you are 17.
4: Jo puc dir que...
2: Llavors, espera, que jo l'he fet aquesta escena, l'has de fer tu. O sigui, poses unes cadires...
27: Mare de Déu.
2: I vas caminant per sobre les cadires, però hi ha un moment que hi ha un forat entre dues cadires.
25: I acabem amb la confessió del dia. Avui la Laia explicant com ensenya les províncies d'Espanya a son fill.
2: Aquest any s'havia d'estudiar el meu fill les províncies de l'estat espanyol. I clar, ell navegava fort en això, no ens enganyarem. Vull dir que a casa no es parla de Jaén habitualment.
28: Soy española.
2: Jo vaig pensar, com el pots ajudar, no? Aleshores, per Jaén, per exemple, doncs vam posar la cançó d'Andaluces de Jaén, del Paco Ibáñez, sabeu. Andaluces de Jaén. Un altre, per exemple, Astúries, vam posar la cançó de... la de Melendi. La de Astúries és mi pàtria.
4: Però és un estàndard.
25: Canta, Laia, canta. Vinga.
28: I sincera és tu bandera.
25: Vinga.
28: Covadonga és
2: és la Santina.
4: La Santina?
2: Que finita. Sí.
25: I així s'aprenen les províncies, però avui no marxarem amb aquesta cançó, sinó amb aquesta altra de Tomeu Penya, que és la que han escollit els oients. Vull cançons de country, la més votada, la del Tomeu Penya.
4: Demà serà rotllo Revetlla, la que ens faràs votar, la cançó de les 10, ho has pensat ja?
25: Sí, sí, tinc el tema, és un tema que m'agrada molt i que hi té a veure Flying Free, aviso.
4: Vale. Ah, perquè també ho havien demanat els oients.
2: No té res,
25: sí, però és que justament hi ha una efemèrdida que
2: però sí,
25: acompanya.
2: Sí, clar, t'ho has fet venir bé, no m'ho diguis.
25: Acompanya perfectament.
4: Molt, bé, ara, doncs mira, ara de seguida us pengem la pregunta del dia de demà, Laia, i farem una mica de petards versus gossos, val?
2: D'acord.
4: Gràcies, Laia, fins demà.
2: Adéu, Roger, fins demà, sí.
4: Sergi,
2: adéu,
4: fins demà.

Injecció d'energia a les feines d'experts per arribar a la feina una mica més animats, amb les files ben carregades després del cap de setmana. El ritme de Joe Balance i Bray amb el See You Dance. I aquí som iCat llançant més música, més cançons per remuntar el dilluns amb el talent de casa, el talent del Maresme, del tàndem Dani Six i Skid.

Skelly Love, consolidant la seva connexió amb un sol agànic calmat, com també ara ho fa Desdicat Miso Extra, demostrant el seu talent, el seu bon fer amb Right Here.

0: lo que...
1: El dimarts 23, viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
2: Se prendió el derroche y suena.
3: Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
1: Viu la revetlla amb ICAT.
4: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
5: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
4: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
1: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT. Connected by

Quan més escoltem, més ens agrada. Aquí teníem a la Paula, Paula Jornet, oferint les primeres pistes del seu nou so amb aquest primer tastet, Somebody to Everybody. Vinga, que anem a marcar-nos ara un dels himnes que formen part del Mundial d'aquest 2026 amb JC Reyes.

El Sodi des de Tarragona, una de les bandes disposades a revifar el rock en català i de les que aquest divendres tindreu descarregant les seves cançons en directe a la Festa Major de Malgrat. Amb el Sodi hem arribat a 2:15 del matí. Ens trobes ara i cat amb Eminem fent màgia de nou amb Houdini.

cançó per dir prou, aixecar el cap i seguir endavant, eh? Sense mirar enrere. Aquí estàvem desdicat abraçant l'optimisme de Pau Vallvé i mirant endavant el dilluns amb el ritme que ens cau des de les antípodes de Rule Wild West.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
3: I ara què?
2: L'Àlex.
4: Voleu jugar a vigilar?
2: I la Clover.
5: Oh, ho retiro tot.
2: Són espies de veritat.
6: Un, dos, tres, noies, feu mirar que guanyarem.
2: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
7: Dues hores de programa.
2: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: senyal.
1: El nou senyal, després d'uns anys de... sense publicar nou material, els Amics de les Arts activen el compte enrere del nou disc que sortirà l'any que ve, cantant a l'amor i als sentiments. Fusta la mallorquina amb Maria Jaume.

0: dies que vindran.
1: Dilluns, i compartim des de cat, un diumenge sense drama, la nova rumbeta dels Catarres. Demà dimarts els tindreu en directe al Trio d'Aigua Freda, la festa, al festival Flama de Capdemànol. 8 minuts i arribem a les 11 del matí. Ens quedem ara amb les vibracions positives de Paul Russell.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Cremant-nos amb la metxa dels clima. Hem arribat a les 11, matí del dilluns, que seguim gaudint i compartint des d'ICAT, amb la tendresa ara des del ponent de la Bru.

0: Glamour i finíssima elegància en mans de Tyler i Zara Larsson, portant aquest parell de cultura africana a l'escenari mundial amb She Did It Again. 11 i 10 minuts, seguim escalant aquest dia de Sant Tornem-hi amb el ritme boom-bap de Pujol i Lluc.
1: Juguen amb els dits, dec, dec, em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull checks.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

Cançons que t'ajuden a motivar-te i no a rendir-te. Aquí teníem els Minova Obrint Camins i fem via desdicat des d'aquest dilluns amb la potència que porta FKA Twigs, Perfect Stranger.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. A ICAT.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalí.
3: El programa que desperta Catalunya.

0: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: Escoltes i cas.
2: Ja som.

0: Gols.
1: El tema que ha reunit a tres continents, gràcies a les veus d'Anit, d'Elisa i Rema, el hat-trick que suma una altra victòria a la seva carrera amb aquest himne que forma part de la banda sonora oficial del Mundial d'aquest 2026. I per sobreviure, el dilluns, aquí tens a la Lau Gibert tocant el seu amulet.

Una altra cançó pop rodona de Renato i Clara, que tenen una cosa clara, eh? Sense plans ni excuses, amb tu podria estar. Doncs, al teu costat, que seguim endavant fent-te vibrar amb el ritme Dila i la Miller, Stars Lullaby.

Una de les veus que salten xispes quan l'escoltem, aquí estàvem cremant-nos amb l'On Fire de Louis Tomlinson. I amb els Flashy, que arriben marcant el ritme de la nova música urbana, amb aquesta batxeta romàntica i ballable. Imagina't.

0: local.
1: El dimarts 23, viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
2: Se prendió el derroche y suena.
3: Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
1: Viu la revetlla amb ICAT.
4: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
5: Pausa.
4: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
5: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
4: Pausa.

0: Increïble, el Judy, sí.
1: Doncs anar a tope, eh? Aquestes setmanes a calor i platgeta, amb les cançons de la família 31 Fam, preparats per portar demà dimarts la seva música en viu a la platja de l'Estartit, dins al Festival Ítaca.
2: ICAT, la ràdio inquieta.
1: Vinga, més canya de la bona, en mans de Calvin Harris.

0: Sóc un Bohemio, l'autor de la cançó de l'estiu dedicat, Bons secrets i tardes de sol que busquen la tendresa més íntima. Avancem amb Sa pena i el zoo.
1: Feix entre caputxes i barris oscurs, són nocis que sali, l'any és orgull on el respecte és...

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui dilluns amb el menú de novetats a les plataformes, el plat d'estrella, l'última temporada de The Bear.
2: Chef, you good? Just take a breath, listen to the pan.
0: El restaurant més famós de Disney Plus tanca les portes amb la seva cinquena temporada.
3: Podreu veure els 8 capítols aquest divendres i el punt de partida és que el xef principal, en Carney, interpretat per Jeremy Allen White, deixa la professió i deixa el restaurant en mans dels seus amics i companys, que hauran de remar sense recursos per intentar aconseguir una estrella Michelin.
0: Els que ja l'heu vista, ja ho sabeu, tot i que The Bear estigui centrada en un restaurant, és més una sèrie que parla sobretot de salut mental, estrès i ansietat, ambició i també el camí cap a l'èxit i, sobretot, les relacions humanes en contextos de màxima pressió, com pot ser una cuina.
3: Torna amb tot el repartiment principal amb Jeremy Allen White al capdavant, però amb el focus més posat aquesta temporada en els personatges interpretats per Ayo Edebiri, Ivan Mosbacrack i Abby Elliott.
0: També tornen alguns dels secundaris recurrents com Jamie Lee Curtis, Will Poulter, Oliver Platt, Lisa Colon-Zayas i Matty Matheson.
3: The Bear serà divendres aquesta matinada. S'ha estrenat la tercera temporada de House of Dragon, l'espin-off de Joc de Trons.
4: These are turbulent times.
3: I serà la penúltima temporada de la sèrie.
0: I continua aprofundint en la dansa dels dracs, la guerra civil de la casa Targaryen, que es dividirà en dues faccions per a conquerir el tron de ferro. Emma Darcy, Matt Smith i Olivia Cooke capitanegen una temporada més al repartiment coral de la sèrie. Aquesta matinada s'ha estrenat ja el primer dels 8 episodis que es publicaran setmanalment.
3: Avui tenim estrena 3CAT, no d'una sèrie de ficció, sinó de la sèrie documental Punt de No Retorn, de Raúl Gallego Avellán.
0: Tercera temporada que arrenca amb un episodi doble centrat en la ideologia política dels joves. El primer capítol es basa a saber per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i el segon en com són els joves antifeixistes que hi ha enfront.
3: Les càmeres entren dins dels moviments d'ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona. Ho fa amb testimonis de Catalunya i diversos punts de l'estat espanyol, però també Alemanya, França i el Regne Unit. Punt de No Retorn, recordem-ho, va ser reconegut amb el Premi Emmy Internacional l'any 2024.
0: I ara anem fins a Filmin. Demà hi aterra en exclusiva l'últim rebut de la sàtira britànica Spitting Image.
5: Why did you say the show is called?
6: The name, or Newman to the Romans.
3: Són els antecessors del que aquí coneixem com els Guinyols, una sàtira política protagonitzada per titelles de personatges populars caricaturitzats per ridicularitzar-los. En aquesta edició hi haurà des de mandataris com Donald Trump, Vladimir Putin i Benjamin Netanyahu, fins a estrelles de la cultura pop com Taylor Swift i Kanye West.
0: I també de sàtira política, en aquest cas històrica, és l'estrena de divendres de HBO Max de Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, protagonitzada pel mític humorista estatunidenc. És una paròdia de moments clau de la història dels Estats Units, compta amb un reguitzell de cares conegudíssimes d'humoristes i actors nord-americans i fins i tot hi apareix l'expresident Barack Obama.
3: Obrim l'agenda musical. A Valls ja hi ha en marxa la Festa Major de Sant Joan i avui hi ha el primer concert de Solsticidi. Avui a l'Hort del Carme a partir de les 11 de la nit hi podreu sentir Remei de Calafresca, Mama Duixa i la banda de punk rock Incendi.
7: Ja hi som, que ja arriba. Intento trucar per saber què fas.
0: Demà a Revetlla de Sant Joan els concerts del Solsticidi començaran a un quart d'una de la matinada amb Miqui Núñez com a cap de cartell, però també hi trobareu la valenciana Naina i el DJ català Casu.
8: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
3: I per Sant Joan, tercera i última jornada del Solsticidi amb Ginestà com a caps de cartell, però també amb la Flashy Ice Cream, Coco i la DJ Trapella a partir de les 11 de la nit.
0: I ja acabem recordant-vos que a la web d'ICAT podeu aconseguir un abonament doble per al Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà. Hi haurà concerts, entre d'altres, de Masoni, La Maria o Marta Knight. Podeu aconseguir l'abonament doble fins divendres.
3: I fins dilluns que ve podeu guanyar una invitació doble per a un d'aquests concerts del Festival de l'Estiu de Castelló d'Empúries i Empúria Brava, o bé el de Masoni i el Barmangou, el del dissabte 4 de juliol, o bé el de l'Osa del diumenge 5 de juliol.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon dia.
1: Activa el mode estiu. Escolta ICAT. Swim, swim, waterfall and all your skin. Swim, swim.

Grans onades, continuen fent també aquest estiu als BTS, arrasant per totes i arreu del planeta amb el swim. I surfejant des d'aquest del dilluns, la cosa continua descobrint la força dels sentiments més sincers amb al·lèrgiques al polen.

una de les raperes més escoltades i aclamades al moment, la Doja Cat, donant-nos l'energia que necessitem per aquest dilluns amb el Gero Style. I esclar que sí, en qualsevol moment del dia, els somnis que et poden acompanyar, i més si venen amb aquest entranyable so de Llum Rajola.

0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
1: No ho has entès. Alberto, PD, PD, amb D, de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: I realment, ho estem fent superbé.
0: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
3: Angie.
4: Ho veus?
2: Okay.
4: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
2: Molt.
4: Tan nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir... Aventureres? Aventurers?
2: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
4: Silenci.
2: Per nostre, el... Clara i Carlos, TV3, Washington.
4: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.

0: molt nostre.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

artistes amb majúscules al moment, cuidant-nos així de bé les nostres orelles, amb les Skin and Bones, de l'energia del rei. Passem ara a la sensibilitat d'aquesta versió de DJ Snake, de l'original Paradise, de Phil Collins.

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Déu-n'hi-do, quin sacseig, quina alegria porta la Gigi Ros en el seu moment més animat, en el seu millor moment amb aquesta pulsió. Va, que sense sortir de la nostra escena ens esperen els Cactus.
1: És estiu, escolta i cant.

I vols odiar cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

Las gracias, mama. Vis que en un cap de semana faig el que em dóna la gana. No mos segues la mà de qui dóna de menjar. Perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vinga plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: lloc.
1: El dimarts 23, viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
2: Se prendió el derroche y suena. Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
1: Viu la revetlla amb ICAT.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. ICAT.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: El programa que desperta Catalunya.

Doncs, juntament amb Gina Stein i Miqui Núñez, Mama Duixa també és un dels artistes que avui donaran el tret de sortir de la Festa Major de Sant Joan de Valls. Del divertit, hem d'anar a aquesta cançó que no està mal, de Guillem Bautista. M'he cansat!

De les Encantar, coses de l'amor i del desamor, en especial amb Sofia Càmara, la nova princesa del pop canadenc, sumant més moments memorables a la seva prometedora carrera. I aquí tenim, marcant un nou capítol, després d'un descans per motius de salut mental, Lola Young.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Men.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
5: Comencen per F, però no són fades. En Wickham, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F Boys.
6: Tu master, brazo teu mister, boxe un pijota, ni un hipster. Jugam en el Twitter,

Escolta Zicat. Aicat, pausa.

0: Hola, hola, com esteu, gent? Sigueu benvinguts. Engeguem una nova setmana, és dilluns, i ens queden només dues setmanetes justes de programa. Aquesta la comencem amb un grup de... tenia apuntat 10, però són 12 dones que han entrat per la porta gran a una escena, la de l'ska, el reggae, el rocksteady, etc etc. Tradicionalment, una escena protagonitzada per dones. Avui sentireu com ens entrebanquem més d'una vegada amb una paraula que és desmasculinitzar. Mariona Batalla, bon dia, com
1: bon
0: estàs?
1: Dia.
0: Pots dir la paraula?
1: Desmasculinitzar. Uf, boníssima.
0: Tu no t'entrebanques. Escolta, tu les has vist en concert no fa gaire.
1: Fa res presentant el seu disc Aymara.
0: Aymara, efectivament. Ens hi posem, doncs?
1: Aymara.
0: Avui molt d'escàs, som-hi.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dilluns dediquem el programa de Família Musical del Baix Llobregat i en especial a la de Sant Boi, de Sant Feliu, etc, on la moguda ska i reggae és potent. Per tant, benvingut tothom a pausa.

0: I les persones, avui dues persones, i no en són 12, perquè podria ben bé ser, però seria un pitote gros aquest programa que crida, doncs això, a la pausa, a la tranquil·litat. N'hem convidat dues d'un grup meravellós que es diu Les Testarudes, són la Júlia Soler, bon dia Júlia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Trombonista, i la Núria Pino, bon dia Núria.
2: Bon dia.
0: Cantant d'aquesta banda meravellosa, aquesta banda, com dèiem, d'esca, de reggae, de rocksteady, de soul, molt de nova fornada, perquè van néixer fa 3 anys, s'han fet un nom ben potent en poc temps en aquest circuit, i s'han guanyat també l'amistat de bandes a qui admirem moltíssim, com Els Fetus, l'Adrià Cortadellas, que va estar aquí no fa gaire amb nosaltres.
3: Millor Serrell de Catalunya.
0: Millor Serrell, sí, i amb un petó. Sí. I també els Doctor Calypso i tantes altres bandes, Trau, La Rauxa, bandes d'aquestes que per nosaltres són referència. Acaben de publicar Les Testarudes, el seu primer disc llarg, que engega amb aquesta elegància desmesurada.

0: Aquesta que sentiu, efectivament, obre el nou disc de les Testarudes. Es diu Tarafea, aquesta cançó, que, Núria, Júlia, m'heu d'explicar què vol dir aquesta paraula del títol?
1: Tarafea és un tipus d'inscripció o d'incisió que es fa artísticament sobre la fusta i és un tipus de decoració que feien servir molt a l'Andalus.
0: Sí.
1: I doncs fa esmena a aquest tipus de decoració.
0: Per això aquesta escala, com és, frígia? Uh-huh.
1: Sí.
0: Bomba, acabo de marcar un tanto aquí.
2: Periodisme.
0: La flamenc, la cosa...
1: més aràbica.
0: Arabesca, no?
1: Sí.
0: Per això aquest inici, però que ens porta ràpidament cap a l'escà.
1: Uh-huh.
0: Llavors, s'havia fet mai unir escà amb l'imaginari àrab? Potser són les primeres, eh?
1: Bueno, jo, per exemple, crec que vam agafar de referència en Prince Buster, perquè té un tema que és el Prince of East, que jo crec que... que així com tota la música del, no, la música negra sempre ha begut de moltes vessants i no s'ha estat d'obrir-se camp en diferents gèneres, i jo crec que han guanyat, o sigui, tots aquests temes que veuen d'altres estils guanyen en riquesa.
0: Uh-huh.
1: I és interessant fer l'exercici també
0: Home, i tant, vosaltres l'heu fet, però jo em quedo ja que Prince Buster ho va fer primer, i després ho han fet les Testarudes.
2: Ja està, o sigui,
0: la cadena de coneixement és aquesta, val? D'ell a vosaltres. Ell, com estarà aquest home? Deu estar ballant, no? Allà on sigui, no?
1: Sí.
3: Allà on sigui deu estar ballant, ska, rocksteady, rei, ben feliç, esperem.
0: Fixeu-vos una cosa, oients, avui convidem una banda formada íntegrament per dones. Aquest serà un dels temes del programa que tractarem avui, com per què aquesta aposta tan ferma perquè sigueu tot ties, no només les que pugeu a l'escenari a tocar, sinó també tècniques de llums, de so, etc. Llavors, anirem tirant noms, segurament de referents, i sí que en tirarem de ties. Però així d'entrada ens costa molt, no? I sempre ens ha costat molt. I jo no sé si vosaltres naixeu justament per trencar una mica o per formar part com d'aquesta cadena i dir, ep, hi ha una sèrie de ties que ens inspiren i també les anirem llançant, no?, a l'imaginari, reivindicar-ho tot plegat. N'hi ha moltes més de les que ens pensem, de dones, fent reggae, ska, etc.
3: Jo crec que sí. Uh-huh. Jo crec que sí. De fet, crec que... el projecte de les Testarudes també va créixer per donar a conèixer aquestes dones meravelloses que han estat invisibilitzades també en el gènere, ara com la Doreen Schaefer, la Millie Small, tenim Marcia Griffiths, i a part de potser grans renoms com aquestes dones, també n'hi ha d'altres que potser estaven més invisibilitzades simplement per tot el que comportava, jo crec.
0: Sí. No?
1: Nosaltres hem fet aquest exercici, no?, com de donar veu a referents de dins del gènere, no?, que admirem, però alhora també estem creant un espai i un llegat que esperem que per canalla que vegi, no?, com
3: exacte,
1: a nosaltres ens passava de dir,
3: exacte, sí,
1: hòstia, hi ha una tia allà bufant el trombó, doncs potser comença a normalitzar i ser part d'aquest moviment que està intentant senzillament normalitzar una cosa,
3: sí,
1: que és... per nosaltres és molt, molt quotidiana, no?, que és fer música. Uh-huh.
3: Sí, al final jo crec que l'objectiu de Testarudes és que no s'arribi a qüestionar, perquè som un grup de dones. Jo crec que al final és el nostre ideal, no?, que no hàgim de qüestionar.
0: Eh?
3: Sí, simplement volem fer-ho, i crec que és algo que és necessari, també ara mateix, però, ostres, no arribar a qüestionar el gènere. No?
0: Ara en parlarem, i acabeu de mentar, de fet ho has fet tu, Núria, aquesta senyora, la
3: Millie
0: Small, aquesta es diu Sweet William.
3: Yeah.

0: Estic pensant, Mariona, tu m'ho confirmaràs.
1: Les veus.
0: Sí, que la cantant del grup és la Núria, la tenim aquí asseguda, i la Júlia toca el trombó. Per tant, quan la Júlia toca el seu instrument no pot cantar perquè és una cosa físicament impossible. Però la veu de la que sentiu ara, oients, i la veu de la Júlia... És a dir,
1: seria... És la mateixa persona.
0: Series la Mili Small catalana?
1: No, la Mili Small catalana és la Memi Sila.
0: Sí. És, té aquest timbre de veu, també?
1: Sí, meravellosa, ben meravellosa.
0: Memi Sila, doncs després hi anirem, també. Després en parlarem. Escolta, com dèieu, sou gent ben jove, totes ben joves, nascudes entre el 96, les que tenen el 1900 davant, ja se sap que són les viejas, no? Perquè saps aquest tren que es fa ara, no?
1: Sí,
0: quin
1: sí,
0: any vas néixer?
1: I és tan fort, això, que hi ha gent que es posi les mans al cap perquè soc del 1900. Però és que ara dit així, penso, sí, eh? És que soc del 1900. Tipo...
0: O sigui, t'ho has menjat, eh?
1: Sí, finalment. Sí, sí, sí.
0: Doncs entre el 96 i el 2003, no?
2: S'ha de dir que ha anat canviant.
0: Sí.
2: També,
0: sí.
2: Perquè, per exemple, del 96, jo soc del 96 també, i érem les més grans, i era cada vegada altres membres han... Bueno, han deixat el projecte o ja no hi són. Uh-huh. I a poc a poc han anat entrant altres membres que també són... que s'han anat ampliant el rang. Sí, exacte, una mica més grans. I ara, per exemple, la...
1: El final és el 2000, ara ja no és 2003.
2: Exacte.
1: Jo marco el final, 2000.
0: Vale.
2: I ara el baremo baixat, del 96... No diré fins quan, però ha baixat una mica.
0: A veure, nivell de bromes edatistes dins el grup. Se'n fan o no?
2: Hòstia, doncs no,
0: les grans arriben de les joves arriben de les grans. No,
1: perquè crec que totes tenim una canya molt semblant i
2: exacte,
1: és sorprenent.
2: Sí.
0: Bueno, va.
2: Totes són ànimes velles, no?, que parlàvem abans.
1: Sí, us anava a dir, crec que el que tenim en comú és que totes us voleu jubilar ja.
2: Exacte.
1: Llavors és com, no hi ha bromes.
2: Sí.
1: Estem aquí per jubilar-nos.
0: De fet, saps que les testarudes han agafat una mica la teva expressió ser unes ties xulíssimes?
1: Ties xules.
0: Que elles ho diuen, i tu fa molts anys que ho dius, això.
1: Tota l'estona.
0: Sí, sí. Sou quantes ties xulíssimes? Hem dit 13, 12, 13.
1: 12.
0: 12 ara mateix,
1: 12.
0: Eh? Com se sustenta un grup de tanta gent? És bona pregunta, no?
2: És bona pregunta. Jo crec que és comunicació, bueno, crec que és com en tot. Comunicació és el més important. I en el nostre cas també ens organitzem per comissions, de manera assembleària, intentem tenir la màxima confiança unes amb les altres i fent assemblees, fent cures, també, que això intentem... De tant en tant, si no ens marquem un dia de... Vale, anem a fer cures, anem a fer... I...
0: Cures és seure i què? Com esteu?
2: Com estem?
1: Tenim dinàmiques.
2: Exacte.
0: Que maco, això.
1: Sí, i treballem des d'allà, no? Des d'aquesta organització.
2: Exacte,
1: interna,
2: sí.
1: Que anem fent a mida, cada cop que anem aprenent, no, doncs anem fent a mida les regles del joc i ens ho anem fent.
2: Exacte.
1: A la nostra.
0: Avui us heu reunit la comissió de... Saps per on vaig, saps per on vaig?
1: Sí,
0: la policia de la moda.
1: Policia de la moda.
0: Us heu reunit? Escolteu això.
3: Policia de la moda, vostè no em pot arrestar. Es corta la PNR, les tetes aguanten. Les tetes aguanten. Deu pisos amb una mà i tot sembla tremolar.
0: Les tetes aguanten, la Uineta ho diu com serrant les dents en aquesta cançó, que m'encanta. Teniu una comissió de moda, és a dir, que ens posem de l'escenari per mantenir aquesta cosa, una mica l'estètica rude, i n'hi deu policia de la moda, però no ve d'aquesta cançó.
2: No,
0: eh?
2: Jo que ens ho vam ficar fa molt de temps,
0: sí.
2: I s'ha quedat així.
0: La Marta però... no havia tret la cançó, potser, encara.
2: De quin any és la cançó?
0: T'ho puc mirar. Diu Bikini Kill.
1: Dos estius, potser fa?
0: Sí,
2: ojo, no,
0: o menys i tot, eh?
1: Potser vam néixer alhora, contemporàniament.
0: Podria ser. Espera't, ara us ho diré,
1: 2000...
0: de quin any és. 2024. Aneu abans vosaltres. Pot ser que Uineta s'inspirés en la comissió de moda que tenen aquestes persones? Seria això, eh? En fi, continuem això amb la banda sonora de Uineta de fons, que és una música que entenc que tampoc us va gaire. O sí, o us agrada tot?
2: Tu ens agrada...
1: Són bastant eclèctiques.
2: Exacte, sí.
0: Avui heu passat música... Avui hi ha músiques que han passat, les testarudes, i t'he de dir, Mariona, que jo m'esperava molt més ska, reggae, cosa jamaicana, i mira, hi ha gent com la Iaia, hi ha gent com la Rauxa, la Gossa Sorda, de sobte, vull dir que sí que sou bastant eclèctiques.
2: Sí, jo crec que al final no... Mai t'has de tancar un gènere, és a dir, òbviament pots tenir les teves preferències, però és el que més t'enriqueix, no? De dir, mira, escolta això, o avui em sento més així, vaig escoltar... I, per exemple, m'agrada molt la Mar Pujol. Doncs, què vols anar a Mar Pujol?
0: Cap sorpresa, no, Mariona? A tothom li agrada la Mar Pujol.
1: És increïble.
2: És que, clar...
0: És la broma del programa, aquesta.
2: Ah, sí? Ah, vale.
1: És que, no, és que tothom, quan demanem les músiques...
2: Mar Pujol.
0: Un cop per setmana hi ha convidats que trieu la Mar Pujol, i per això avui no l'he posat ja, perquè és que se m'acaben les cançons per posar de la Mar. No sé què anava a dir.
1: Anem un altre cop al tema de dinàmiques de grup. Clar, com us ho feu per assajar? Que és una cosa complicadíssima. Primer de tot, s'han de posar les nou agendes, perquè ja no en fem 12, perquè fem 9, que som les intèrprets. Posem 9 agendes sobre la taula i a veure quin dia, quina franja horària coincidim totes i ens va bé. I és una franja on serà profitosa la feina. I això, doncs, gràcies als esmentats grups de treball que tenim. Hi ha un grup de treball que s'encarrega de... Que soc jo, que poso les agendes. I llavors, amb eines tan meravelloses com l'Straupol, doncs veus tota la disponibilitat.
0: Què és Straupol, eh? Ja ens ho estem baixant. Bé, tu i a mi no ens fa falta, Mariona, que som tu i jo. Tenim un grup de WhatsApp i amb això ja ho fem.
1: Però
0: quan siguem aquest programa 25 ja ho farem.
1: Doncs sí. I fas això i normalment quan hi ha trobades físiques, que és on passen molt més coses i on es pot generar realment un moviment i algú, també acostumem a treure l'agenda i rebuscar. Sí que, a diferència dels altres anys, els primers anys potser vam fer molts concerts i no ens trobàvem, el nostre gimnàs era anar a l'escenari i ximpum, però ara crec que, com que hem gaudit molt de trobar-nos, també aquest últim àlbum va ser molt col·laboratiu, doncs crec que apostarem bastant fort per la presencialitat.
0: L'últim àlbum, que té una cançó que és perfecta per avui, la cançó es diu Soc el foc.

0: No pots negar, sóc el foc. Això és el que diuen aquí les testarudes. Això forma part de Aymara, el nou disc, ara ho dèiem, 3 anys de grup. Un EP, un LP, i multitud de concerts, amics que us heu anat trobat. Déu-n'hi-do, com heu anat de ràpides, testarudes, i Déu-n'hi-do, quina poca pausa a la vostra vida, sí. Ni que sigui com a grup, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, el ritme frenètic, sempre diem amb testarudes que no sabem mai dir el temps. Sempre no sabem si ha passat 6 mesos, si han passat una setmana, si quan ha passat, perquè és tan ràpid i ens passen tantes coses que potser el títol del disc potser va una mica per aquesta línia.
0: Ai, mare, no?
1: Ai, mare, tot és com... Ostres, ai, mare, ai, mare, és un viatge tota l'estona amb tants estímuls i tantes coses, potser vam dir...
2: És on, això. Ai, mare, fes un disco amb aquest temps frenètic,
1: sí,
2: que ens condueix la vida moderna, que no tens espai ni per fer cures individuals i tot i així encara estem allà tirant del carro i a mi és que se'm fa sorprenent perquè el disco el vam plantejar el juliol de l'any passat i és que ja estem a juny i a finals de juny i ha passat un any i a mi l'any m'ha passat molt ràpid.
0: Fa gairebé un mes que va sortir el disc. Fa gairebé un mes. I no en sou conscients, encara.
1: No.
3: I heu gaudit del procés o heu anat una mica en pilot automàtic? Perquè a mi a vegades el que em passa és que encara que siguin coses que em faci molta il·lusió, vaig mig dissociada perquè ho he de fer molt de pressa i de vegades com que ho miro en perspectiva i dic... Hòstia, que em passen moltes coses i no sé si estava com present al 100%.
1: Ja.
2: Una mica m'agradi, no?
1: Sí, sí.
2: Perquè tens aquest al·licient de que hi estàs posant tota la teva ànima, però alhora no et permet... O sigui, no és un procés que gaudeixis pausadament. Vull dir, era... No sé...
1: Jo crec que és com una barreja, perquè mira que a l'inici vam començar a plantejar-ho, anem a fer-ho amb calma, anem a fer-ho amb temps, sorpresa!

0: poeta escolta, el poeta escolta. Sí, sí.
1: Clar, també parlàveu d'una cosa que crec que és molt important en un grup, que és la confiança, perquè en el moment en el que sou 12 persones, o a l'hora de composar i tal, 10 o 9, com us ho feu per estar totes d'acord? És a dir, de vegades s'ha de cedir i precisament confiar en dir confio en el teu criteri, com deixar una mica aquesta necessitat de control, no? De dir, és que no sé si us passa, que jo sóc molt de bueno, ho faig jo així, ja, ho faig de la meva manera i ja està, i és com, no.
2: Sí, crec que és algú que hem anat aprenent al llarg de, i encara ens queda, crec que encara ens queda bastant al llarg del projecte. Crec que el saber delegar, crec que és algú que ja des de sempre, crec que és algú que tenim, no? De no, jo faig jo, ja tal, o el
1: jo puc amb tot.
2: Jo puc amb tot, no? Que és la motxilla que nosaltres ja tenim de per si, no? Jo puedo con todo, jo faig això, jo al davant. I a vegades, simplement de saber delegar, treus una motxilla i dius, i de confiar, no? No, tranquil·la, jo ho faig jo. Això puc fer-ho jo. Ostres, i de cop sents com una tranquil·litat. I és algo que estem aprenent, jo crec.
1: Sí.
2: És molt, molt valuós.
1: Al principi, com que també ens estàvem coneixent i estàvem creant aquest vincle d'amistat, no? Perquè al final, o sigui, ningú és il·lus, l'amistat, o sigui, no és d'un dia per l'altre. Llavors, com que et vas coneixent amb l'altre, comences a conèixer el tarannà, suposo que ens ha estat més fàcil, no?, començar a delegar, perquè és això que dèiem, no?, que totes venim d'haver posat colzes per fer-nos sí. espai al circuit, i arribes i tens tot de personalitats molt potents, que totes són molt propositives, totes les idees són boníssimes. Llavors, jo crec que aquest disc ha molat molt perquè hem fet una tancada creativa on s'han posat en comú totes les coses que s'han fet, i durant la tancada creativa els temes també han patit processos de canvi o de modificacions, i és xulo també, no?, confiar en... Jo busco a l'altre perquè sé que m'ajudarà, no? Penso en la Núria i sé que estilísticament té les coses molt clares, i si jo vull fer un ska, doncs aniria a buscar la Núria. Sé que si necessito ajuda amb les línies dels vents, ara aniria a la meva secció de vents. Vull dir que jo crec que és a mesura d'anar coneixent-nos que també la confiança es va consolidant, però al principi érem... Sí, bueno, sí.
0: Anar construint també. És que és important, això que deies, que hi hagi gent propositiva o que totes ho sigueu, de propositives, és important perquè no ens hem... Mira, recentment hi ha hagut l'estrena del documental de Sopa de Cabra, que no sé si l'heu vist vosaltres.
1: No.
0: És el 3CAT.
2: És,
0: és un bon documental. I una de les tesis del documental és justament que el Josep Tió, que és qui aguantava el grup, és qui justament això, remava a favor, i els altres estaven una mica allà confiant en ell perquè veien que ell anava tirant. Què passa? Que això genera friccions, perquè quan un va patat de feina, es desgasta i es fa, a part que ell tenia una condició mental com és l'autisme, que se li va diagnosticar més tard, però bueno, això són figues d'altre paner, però que ell explicava això, no?, que el fet d'haver de tirar tant del carro, hi ha un moment en què et desgastes i acabes sent un imbècil en algun moment, no? Si això ho solucioneu d'entrada, no hi ha pregunta, el que estic dient, felicitats, hi ha una felicitació. La pregunta la fa Marion.
1: Jo crec que aquí també hi ha dues coses, que és no sé si al principi del projecte anàveu com molt com amb les urpes per davant, pel que deies tu, Júlia, no?, com d'haver hagut de demostrar moltes coses, no?, com de fer-se valer, i de sobte estar en un espai en el que, com totes, heu hagut de fer el mateix, dir, ah, que aquí em puc permetre ser una mindundi.
2: Exacte.
1: Completament.
0: Sí. És guai, això.
2: Ostres, també reivindicar ser una mindundi, si us plau. És a dir, no d'haver de demostrar res, o sigui, d'aquesta pau de no... No, d'això, jo puc en tot, jo puc sempre, i és per la motxilla de, jo crec, de mostrar en el circuit, de sempre de per si mostrar el millor de tu, mostrar, també pots estar tranquil·la i no fer res i rasgar-te la xona, perdó, i està també, no?
0: Perquè per entendre-ho, perdoneu, però per entendre-ho, és que vosaltres veniu, el grup es forma fa 3 anys, com diem, no?
1: Sí.
0: Llavors, veniu d'espais on vosaltres potser éreu l'única tia d'escenari, voleu dir, havíeu de fer colzes, com deia la Júlia, aquesta cosa de has de ser la millor, has de demostrar l'excel·lència perquè, si no, no tens espai. Voleu dir això, més o menys?
1: Jo crec que sí. Bueno, jo, com a mínim, a títol personal, a més amb el meu instrument, a l'acadèmia, em van deixar molt clar que... Ara ja no passa, perquè hi ha moltes més referents, però jo tenia clar que aquell instrument pesava molt per mi.
0: Yeah.
1: Perquè algú m'havia dit que allò pesava molt. I llavors jo vaig haver de construir-me una defensa, i llavors, clar, t'hi trobes amb això i dius, ah, vale, aquí no m'hi cal. I per això també jo crec que la diferència dels dos treballs discogràfics és molt evident, perquè el primer EP hi ha un fill de cada mare, i en aquest hi ha uns fills que hem criat junts i hem volgut donar...
2: I el següent serà encara més...
1: Sí,
2: més junts, vull dir...
1: però sí, jo crec que sí, o senzillament això que...

0: el fet de que nosaltres som bones, però perquè som dones. Bueno, no, jo vull ser una bona instrumentista, també. Ja. No vull ser només una dona instrumentista.
1: No vol ser la trombonista de Catalunya?
0: No.
1: Si no, vol ser una de les veus del trombó de Catalunya.
0: Clar.
1: Ja està. De la mateixa manera que la persona que ara ens saluda, perquè vosaltres no ho sabeu, però en aquest programa hi passen coses constantment, la persona que ara ens saluda és molt important, perquè és, jo crec que, si no la millor, de les millors... i els millors baixistes de Catalunya.
2: Sí.
3: Hola, sóc la Núria Botia de Sant Boi de Llobregat. Formo part de les bandes Trau i La Rauxa, que acaba de treure el seu primer EP de bon començament. I en el meu minut de pausa, normalment, el que em passa és que no els tinc. Em costa molt trobar moments per baixar revolucions perquè m'agrada molt socialitzar, m'agrada molt fer moltes coses, tinc una vida molt activa, però sempre és necessari i quan els tinc, el que m'agrada fer és sobretot tocar clarinet, baix, piano, guitarra. M'encanta tocar per mi a casa sense cap pretensió. També m'agrada molt anar a veure el meu fill que juga a futbol a la Cope. Em fa desconnectar, em fa vibrar quasi tant com el Barça i precisament segueixo molt el Barça també, tant el femení com el masculí. També llegeixo filosofia, neurociència, neuroeducació, tot el que tingui a veure amb això, assajos. I bàsicament, ara que ve l'estiu, també m'agrada molt anar a la platja, prendre el sol i quedar amb les amigues per anar de birres i explicar-nos les nostres penes i les nostres alegries.

0: tots els tòpics de ser mot en una sola cançó. Això que us dic. Una abraçada a Rauxa, ja us han dit, eh? Lambretes, sí. Falilles curtes. De fet, avui vosaltres veniu tal qual.
1: Sí.
0: Heu vingut amb lambreta o no?
1: No, però... Tant de bo.
0: Som la Rauxa, un grup, un supergrup, no? Perquè hi ha membres de Trau, que és una banda estimada, a qui envio un petó molt fort, Xavi, Pau, sí. Núria, òbviament, i membres també de Testarudes. Hi ha algú d'extestarudes, no? La Rauxa, ara mateix?
2: Sí, la Laura.
0: Sí, la Laura...
1: Sí, sí. La Laura era... La Laura cantant.
0: Vale.
1: I era la trompetista de...
2: Fundadora.
0: I és la cantant de la Rauxa.
1: Sí.
0: Vale. Baix Llobregat, eh? I Sant Boi de Llobregat. Aquí la Núria treu pit ara mateix, perquè tu ets de Sant Boi. La Núria Bòtia, que dèiem que és una baixista increïble.
1: És la millor.
0: Les línies de baix que fa aquesta tia. Una enveja.
1: És increïble, i a part de dalt a l'escenari, a baix també,
0: yeah.
1: És una persona meravellosa. És increïble. Un
0: té
1: talent.
0: Una família que té... El seu fill m'ha dit... Ja té un grup que es diu... Sí, l'he vist.
2: Són boníssims, aquesta família.
1: Són...
2: De catàleg.
1: Família d'en Somi. Sí, és increïble.
0: Ai, com es diu? Mira, m'ho he enviat i ara no ho trobo, però té un nom increïble. Tipus de Wallflower, un nom així com... Bueno, el primer grup d'aquests, no? El primer grup d'adolescents és importantíssim. Que en teníeu vosaltres? No, tu no.
2: Jo no, és que jo vinc d'haver estat a tancada en un conservatori, llavors la meva entrada a la música és molt diferent a... Penso, per exemple, amb això, amb un grup d'adolescents. Ostres, a mi m'hagués encantat.
0: Ja.
2: Amb guitarres distorsionades, haver dubtat una mica quin instrument tocar. Jo vaig arribar i em van dir, mira, tens tres instruments i el tries, saps?
0: Sí, allò... Vas triar bé, un bon instrument, no?
2: Sí, vaig triar el divertit, però m'hagués agradat una mica construir-ho des de... fora d'acadèmia.
0: Ja. I tu, Núria, que tu ets cantant principalment.
1: Sí, llavors, principalment soc cantant.
0: Has fet bolos d'aquests, BBC, etcètera?
1: Ui, sí, molts.
0: Mogollons, no?
1: Sí. Jo haig de dir que sempre he compaginat també l'educació musical, des de petita, també, bueno, violí, coral, moltes històries, però també m'he aferrat molt a tocar música, realment, no des d'un àmbit tan educatiu, sinó vas als bolos, toques...
0: Guanyes 50 euros a la butxaca...
1: Sí, o menys, bé!
0: O menys i tot!
1: Home, el bocadillo de humus. Ja està. Jo m'anava amb 10 euros, a vegades em ficaven de taquí inversa, al principi, marxava, perquè, ostres, puc tocar en aquest bar que ens donen per tocar amb dos amigues? Doncs vinga, som-hi, jo inclús, ja no toco la guitarra, però feia bolos amb la guitarra. Bueno, doncs sempre quatre coses, doncs vaig a tocar la guitarra, no? I amb aquest projecte, i ara en vaig una altra, i sola, també trobes... Ho he anat a concert de fer bolos sola, que al principi, em generava molta goixa, però...
0: Sola què? Piano veu, guitarra?
1: Piano veu, per exemple, piano no? Veu. I llavors, doncs, mira. I crec que és algú que també t'acaba enriquint. I sempre, i això ho dic també als alumnes, que realment que no es confiïn que tot l'enriquiment i tot l'aprenentatge està en una escola. O sigui, és a fora. Vull dir, a fora és realment on crec que...
0: L'escola del Bareto, que hi ha 50 tius i ties. 50 amb sort.
1: Exacte.
0: 20 una mica borratxos, que potser no en fan molt cas, i tu has de cridar l'atenció, no?
1: Sí,
0: també?
1: Sí. Ui, sí, hi ha esdeveniments raros.
0: Com a front woman t'haurà curtit mogollon, no? L'escenari petit, el bar, etc.
1: Sí, però allà és on em fa més por, eh? Realment és on a mi m'imposa més tocar... O sigui, clar, m'ha curtit també sobretot el fet de ser... És una realitat, però m'ha passat ser invisible. O sigui, ser invisible, estàs allà, tu simplement estàs allà, o et confonen amb gent treballadors, o... Bueno, que jo...
0: Perdó que rigui, contenta, però posa'm una birra, t'han dit posa'm una birra?
1: Sí, m'han confós amb la cambrera, sí.
2: I tu
1: m'has vist
2: la guitarra?
0: Una tia que està cantant, sí, jo... posa'm una birra.
1: Sí, però...
2: Em deixes acabar l'All of Me, sisplau?
1: Sí. Tampoc m'enfada perquè, bueno, com que és una feina igual de digna que les altres, dic, no ho sóc, però... Però sí que, que quan tens ja aquest patró, dic, bueno, doncs també estic... fent ara, bueno, estic fent una altra cosa, no? Però sí, jo estic molt contenta també de tot el que he fet, i de tots els projectes, i sobretot que he tocat molts gèneres també, i això m'ha curtit molt, estic molt feliç.
2: Per què?
0: Sí, tenim un altre tall de la Núria, fem aquesta i fem la Núria, és que la Núria parla de Testarudes. Què fem? Mariona, tu manes, tu dirigeixes.
2: És que té a veure.
0: Vale, doncs digues i després guardem-nos, pensem-hi en el tall de la Núria.
2: Que la cosa és que sortiu d'aquest univers, o potser tu, Júlia, sí que estaves com més a l'acadèmia i tal, però que, bueno, molta masculinitat, llocs on potser és més invisible, tal, de sobte, un grup tot de ties, educades per comparar-nos, o sigui, jo no m'imagino tenir la regla i compartir-ho amb nou ties xulíssimes i dir, soc una desgraciada, fea, tonta i dolenta. Com porteu aquesta part? Perquè és una cosa de la que no se'n parla, que és com, ah, un grup de ties, què tal, no sé què. Segur que heu tingut el vostre moment de, soc un microbi petit i no serveixo per res.
3: Però és que ràpid et gires i quan ja... Totes tenim l'antena ja activada. Jo crec que quan ja notem alguna que s'està fent petitona, que també està molt bé. Nosaltres crec que som bastant de donar espai a l'acceptació i les emocions com venen, però en sec veus una xarxa darrere que t'hi tires de cap i t'hi deixes. I ets una miserable aquella nit, però l'endemà ets la tia més feliç del planeta... I com a mínim també aquesta cosa, no, de la regla, jo no sé si se'ns ha sincronitzat a totes, però...
1: Però sí, escolta. Sincronitza, eh?
3: Sí, que fort. És, bueno, no ho sé, és que ara pensava més en efectes pràctics, no?, d'aquesta empatia de dir, vale, ens anem de bolo 12 hores fora de casa i només hi ha un puto policlin, on ens canviem, com ho fem? Vinga, la xarxa, anem totes cap allà al bar, anem a buscar... Bueno, no ho sé. Jo crec que és l'amistat que ha vingut per ser i jo estic molt contenta de tenir aquest espai tan segur.
1: Molt, sí. Sobretot jo crec que també perquè ens podem permetre el fet de... Doncs de dir, mira, doncs avui m'he sentit com una merda. O avui em sento molt petita. Però no t'ho menges. No és això de... Saps? Ho guardes per tu perquè creus que no és l'espai o perquè no... I això a vegades és pitjor. Però el bo és que... Pues, acabes el bolo i dius, joder, avui he malat com a culo, malat, em sento tal... O sigui, tens ja la tranquil·litat que pots dir ningú et jutjarà i que tindràs com uns braços que t'estaran donant un suport, no? Que a mi, jo valoro molt també aquest espai, la veritat, l'espai de seguretat, de poder explicar com et sents i des de les coses positives a les coses potser més negatives, que al final això a la llarga és el que... Després ho expliques i dius, vale, ja està. No? Te'n vas ja tranquil·la.
0: Sí. Grups d'homes, apunteu-vos això que estan dient aquestes persones. Sí. Perquè jo recordo tenir grups així d'adolescència i sortir allà i dir, hòstia, m'ha sortit fatal, i l'altre et digui, va, una birra?
3: Ja, clar,
0: aquesta cosa de vinga, va, anem,
1: no
0: filla puta, triste. Filla puta, saps aquesta cosa?
1: Estoy triste, no estés triste. I la llàgrima,
3: no ploris.
1: Home, clar.
0: Sí, sí, apunteu-vos-ho. Una cosa que anava a dir, també, te'n recordes quan va venir la Joana de Al·lèrgiques al Pol·len?
3: Sí.
0: Que deia, li dèiem, hòstia, algun dia estareu fetes merda. Diu, ja, però és que mai totes a la vegada estem fetes una merda, que això és una altra cosa important.
3: Completament.
0: No? Escolta, la Núria, una altra nota de la Núria Botia, perquè la Núria parla de testarudes. Ah, i em consta que és molt fan vostra, eh?
3: Ah, sí?
0: Sí, mira, escolta.
4: Les testarudes, doncs justament la Núria Pino i la Laura del Pino, que són les fundadores de les testarudes, són del meu poble, de Sant Boi de Llobregat, i curiosament doncs ens vam conèixer per la moguda santboiana, que hi ha molts músics, molta moguda xula que està passant en aquest poble, i vam anar a veure-les a la preestrena, i justament va coincidir que vam anar a fer un viatge de pur plaer i de desconnexió a Donosti, i els hi vam fer una sorpresa i també les vam anar a veure allà, que va ser molt xulo, va ser molt divertit veure-les a Euskal Herria, i res, amb la Núria Pino, perquè la Laura del Pino és la que ha creat la Rauxa i ja no està amb les testarudes, però amb la Núria del Pino vam coincidir en l'homenatge a Brian Wilson que vam fer l'altaveu aquest setembre passat, que vaig portar la direcció musical, conjuntament amb el Víctor Partido, i vaig pensar en ella 100% perquè col·laborés cantant una cançó. Així que són brutals. És una banda femenina que em fan falta i amb música que normalment està feta per homes. Per tant, endavant, testarudes, a tope.
0: Alguna resposta?
3: Gràcies.
1: Gràcies. És la millor. És que és la millor, no hi ha més?
0: Sí. Sí, sí, una abraçada a la Carol Kay catalana
1: i
0: la Núria ja sap a què ens referim, sempre estem igual amb aquesta broma. Una cosa que anava a dir que us ha seguit molt, o sigui, que ella, el Xavi, la seva parella, i també de Trau, i els fills i tal, us vinguessin a veure al País Basc, ha dit?
1: Sí, a Donosti. No, va ser una sorpresa. Jo no ho sabíem. Jo no sabia, vaig veure la primera fila. Ostres, quina il·lusió. Molt guai.
0: Jo us recomano molt, oients, que recupereu aquest disc de la Rauxa, que són un grup nou amb gent experimental darrere, que molen molt i se'ls nota que hi ha experiència. I també que recupereu la discografia de Trau, perquè són boníssims.
3: Molt.
0: Sí?
3: Molt.
0: I en directe són divertidíssims, a més, etcètera, etcètera. I posem la publi ara, Dani, si hem de fer publi, no? Ens queden 25 minuts de programa, 24, hem de parlar de moltes més coses amb les testarudes, ara bé.
5: Fes una pausa. Cada dia de 2 a 3 del migdia a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
10: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
11: Oh, yeah!
6: Alberto, controla'l, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta.
9: A mi m'encanteu vosaltres.
12: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
0: A 2:15 de 3 de la tarda, aquí amb la Júlia i la Núria, de les Testarudes, és a dir, trombonista cantant, cantant trombonista. Mariona Batalla, tinc una altra nota de veu, la posem ara i així ens n'oblidem i anem fins al final del programa.
2: Vale, no sé qui és.
0: Sí que saps qui és, sí, home.
2: Ah, però ho tinc apuntat.
0: És un dels bons amics d'aquestes persones. Que ja
2: és, és un bon serrell?
1: És un bon serrell?
2: Un bon serrell?
0: Adrià Cortadella, està fet.
13: Bon dia, amics i amigues de la pausa. Aquí Adrià Cortadellas, de Fetus. Bé, bon dia o bona tarda, és allò que no sap gaire com encarar-ho en aquesta vostra hora, però espero que estigueu tenint una bona setmana curta, que ja tenim la revetlla aquí a tocar. I què dir de la nostra relació amb les Testarudes? La veritat és que ha estat una gran alegria trobar-nos per aquests senders inescrutables de l'escena musical nostrada. Elles potser no en són del tot conscients, però en Fetus, hòstia, anàvem una mica sols per aquests mons de Déu, això de massa punks pel folk, massa folk pel punk, i la veritat és que topar-nos-hi arran d'amistats comunes del Baix Llobregat, ostres, ha estat una alegria i una sort, i celebrem que hagi donat tants fruits. La primera col·laboració va ser l'any 23, quan ens van proposar fer la cançó de la Diada per l'11 de setembre, i les vam convidar a sumar-s'hi, a gravar-la i després a cantar-la al final de la manifestació, i la veritat és que estic molt contents de cantar au jovent de coses acompanyat d'aquestes mosses tan talentoses. Ha estat genial col·laborar-hi tantes vegades i forjar aquesta gran amistat que ha acabat fructificant, de fet, en un set polsades que vam presentar l'any passat a l'Apolo, on Fetus canta Testarudes, les Testarudes canten Fetus, i ja que hi som, encara queden algunes còpies, així que si en voleu, no vedeu. I, en fi, això que és un goig, sou una alenada d'aire fresc que destesturanitza i rejuveneix l'escena escatalítica, i us estimem molt. Llarga vida i visca les Testarudes. Una abraçada, amics i amigues.

0: Au Jovent via fora. Per cert, Au Jovent i Ai Mare són dos títols que trobo que lliguen molt.
1: Tu hi has pensat?
2: No.
1: Jo tampoc.
2: Fantàstic.
0: No, si voleu contractar per una comissió de pensar coses.
2: Mira.
1: Sí.
2: Comissió de pensar.
0: Jo estic molt còmode pensant. Llavors executant ja em costa una mica més.
2: Passa res.
0: Ja ho sabeu. Escolta, bueno, això l'Adrià Cortadellas. Quin verb esmolat que gasten.
2: Sí, té una manera de parlar tan bonica, tan elegant com és ell. És amorosament elegant.
0: Millor serrell de Catalunya, que diu la Mariona. També hi ha el Joan Colomo, amb el serrell, que l'altre dia va venir.
2: Però el porta de cantó, el porta de cantó.
0: El porta de cantó, el Joan, és veritat. És bastant més mot l'Adrià que això, que el Joan Colomo. Posem una altra cançó de les Testarudes. Aquesta data de no fa gaire, tampoc, del seu EP, i es diu Terra de secà.

0: Jo no sé si t'hi fixes, Mariona, però sempre que ve algú amb arrels a Kingston, a Jamaica, tipus en Cuca, Pi, quan va venir la tria Wilson, etc, estem aquí com contentets. Ens, sí, canvia el, ens canvia la cara.
1: És que és música d'estiu, de bon temps, de festival, de festeta.
0: Sí.
1: Però també és música per reivindicar coses.
0: Ara m'agrades.
1: Per què? L'ska, el rocksteady i el reggae, creieu, noies, que són gèneres com inevitablement polítics? O sigui, només pel fet de fer aquesta sonoritat ja és, jo què sé, el fet de no pertanyar al mainstream. Perquè...
0: El fet de venir d'on venen, també, no?
1: Que també, com de les arrels aquestes.
0: De llocs pobres, directament. Mm.
1: Sí, jo crec que el discurs polític s'ha creat a través de la subcultura, potser, o de quina manera utilitzem la música com a eina de transformació social.
2: Bueno, també originàriament, és a dir, des dels seus inicis, la música ja... Bueno, que ja venien d'altres subgèneres, però l'ska era sinònim de justament amb la independència de Jamaica, no? Ja tenia aquest significat més polític, alliberador, d'un crit a la llibertat, no?
1: Sí.
2: I crec que hi ha algú que va bastant de la raó.
1: I quan arriba al Regne Unit s'intensifica, sí, molt més, no? I encara quan encara viatja del Regne Unit fins als Països Catalans, que gràcies als nostres padrins de l'ska, doncs tenim música tan àcida com uns pardalets d'en Doctor Calypso, que parlen de coses molt, molt punyents, però des d'aquest ritme tan festiu, no?, que ens alegra l'ànima.
3: És que hi ha una cosa també que m'agrada molt de Testarudes, que és que quan parleu, quan feu denúncia social i tal, ho feu des d'una manera com molt contemporània, molt fent servir llenguatge també millennial, generació Z. Creieu que aquí també hi ha un component de gènere de dir... és esgotador estar enfadades tot el dia? Anem a fer una mica des de la reconciliació, des d'una mica l'alegria, la calma, com...
1: Sí, crec que el nostre primer EP va quedar molt amb un discurs molt clar. Suposo que era com la primera vegada que ens mostràvem al món i vam dir, volem deixar clar què pensem. Però ara sí que es fa des de... No?
3: Fins i tot humor, no?
1: Sí.
2: Sí, és que també, bueno, partint de que tot és política, la música, l'art ja és polític, també es pot encarar de tantes maneres, no? D'això, de l'humor. Hi ha un tema, el Where's My Car? Doncs el caguen en tot perquè...
1: El pussy, penso molt en això, sí.
2: També, sí, o sigui, al final... Encara és com tu vols, com tu et sents còmode i com estàs al moment i com vols explicar la història.
0: M'agrada molt Pussy Taste Like Pussy.
2: Pussy Taste Like Pussy.
0: M'agrada molt com a frase per anar per la vida.
1: Sí, és que és com amore.
0: De què fa gust això?
1: De
2: Pussy.
0: Una cosa que anava a dir, vosaltres, clar, ja naixeu des d'un lloc que és aquesta voluntat de ser un grup de ties i fer-vos fortes aquí, també, eh? Vull dir que això ja naixeu des d'una cosa política. Llavors, la llufa ja la porteu penjada. Amb alegria, no entenc, vull dir que no... Ara, que també podeu, entenc que si voleu celebrar, celebreu, saps? Tot forma part del mateix, no? O què? No us proposeu allò una quota de politització a la vostra música? Hi ha una mica de flow o com funcioneu?
2: Sí, jo crec que sobretot en aquest disc crec que ha sortit bastant natural.
1: Vivències, no?
2: Sí, realment són vivències.
1: Sí, el primer disc va sortir més així, com que cadascuna volia parlar d'algun tema, no? Per exemple, penso en l'estafa climàtica, la Jana, una mica de denúncia de com es tracta el nostre país, el Terra de Secar, el Pussy Taste Like Pussy, els mocassins, que també és una burla.
0: Vull uns mocassins, tema. És increïble. Sí, perdó.
1: Sí, i ara he perdut el fil.
0: Sí, perquè tallo.
1: No passaré. No.
0: Perdó, ho sento.
1: Perquè som...
0: Però sóc un home que talla, ja està.
1: No. Bueno, però...
0: Què deies, Júlia, perdona?
1: Sí, no, que ja portem la llufa, com tu bé deies, llavors, doncs, bueno, en funció del moment en què ens trobem, doncs parlarem d'unes coses o altres, però no estem allà pensant en... Crec que Obrint Pas no s'ho va plantejar tampoc en aquell moment, no? O La Gossa Sorda, que són referents que també que pensem molt en el component polític de les seves lletres. No sé, crec que és una mica en quin moment et trobes, què vols explicar, quina anècdota vols explicar, i en el moment ja està.
3: Però crec que està molt guai perquè em fa la sensació que vol dir que s'han fet passes endavant quan un grup de noies pot deixar de fer música que sigui ei, som noies, fem coses...
2: Exacte.
3: Sí, que per aquí es pot parlar de no sé on he aparcat el cotxe i estic molt nerviosa.
2: Sí. Exacte.
3: I Albert, una cosa que jo no sé...
0: M'agrada molt la cançó que t'acabes de treure la màniga.
3: Som noies i fem coses de noies. Que teniu com un llenguatge intern que compartiu i que és molt guai. O sigui, les Testarudes aquí les veieu no són ties enfadades, Riot Girl, cremem coses. Per què, Albert?
0: No. Home, avui està quedant palès que no ho són.
3: La Maria Antònia és Maria Antònia number one.
2: Sí. La Maria Antònia number one.
3: Sílvia és la Cep. Cepis?
2: Les
3: Cepis. Vale. La Cristina és la Trisquis.
0: Trisquis per què? Cris,
2: és un joc de és que em sembla de Cristina... Cri-cris, i dirà, ostres, Cris-cris, i em sembla que va dir...
3: Tres-cris,
2: m'agrada. Té més lloc amb la C.
3: Vull dir, que no us avergonya ensenyar com aquesta part vostra de cures, de ser com... Això com... Entre mamis i germanes, entre vosaltres.
1: Donem molt d'espai a ser naïfs, perquè ho som, sí. I som molt... Treballem des de l'humor, o sigui...
2: I ens agrada, i ens sentim molt còmodes. També això, també reivindicar des de l'humor, no? I fer política també des de l'humor... A vegades on inclús potser cala més, no? Yes. Depèn de moltes coses, no? Però ens sentim molt còmodes i també és algo que volem exterioritzar cap al públic, però també és el que comentaves, és algo real intern que també ens passa, ens riem molt, és que ens fem molt riures, la veritat.
0: Els estils que feu, a més, donen per celebració, són supercelebratius.
2: S'ho passa molt bé.
0: Nunus, no, tu ets?
2: Jo sóc la Nunus.
0: I tu, Júlia?
1: Jo sóc o la Julis o la Jujus.
0: Jujus.
1: Depèn,
3: sí. Albert, jo què seria?
0: Avui sortia desquiciat, jo, d'aquest programa.
3: Jo crec que seria la Mamas.
2: Pensava la Mamas.
3: Com? Clar, perquè has d'agafar la primera síl·laba.
2: Sí.
3: Però, Albert, el teu és molt
1: difícil. El teu és diferent.
2: Albert seria...
1: Albert
2: no?
0: No.
2: Ja entraràs ja, que d'això enganxa, eh? Que al principi xoca, però
0: no, que
2: després s'enganxa.
0: Que no puc xocar.
2: Ah, vale.
0: Sou de ties xulíssimes i boníssimes. Clar. Llavors entra un tio allà amb què?
3: Calvo.
0: Amb una pandereta. No diguis-lo de calvo. Per què això no s'ha fet?
3: Entres tu i dius, soc a l'Albals.
1: Sí, Albals.
0: En fi, escolta, hi ha una altra cosa. Quan una banda es posiciona políticament, entenc també que... Clar, tenim demostracions de per tot. I vam parlar l'altre dia amb l'Adrià Cortadellas, de Fetus. Que les portes, potser... No és que es tanquin unes portes. Que potser sí que es tanquen, però que tampoc les vols obertes, moltes vegades, deia ell, no? Però que llavors estàs en un univers concret, no? Ho heu patit, això, d'alguna manera? Ho heu parlat dins del grup i en una d'aquestes comissions?
1: No, aquest tipus de temes...
0: Aquest
1: tipus de temes es tracten en col·lectivitat, o sigui, en assemblea general, no és una cosa que decideixi un grup de treball, perquè al final hem d'estar totes molt còmodes i planificar i marcar un discurs en conjunt. Llavors, jo crec que... No ho vivim des de la frustració, perquè, per exemple, jo poso molt sempre en valor el que vam fer amb el Digiscal, el festival sionista d'Alemanya, que vam dir que no... Doncs no se'ns va tancar una porta, perquè vam anar al nord d'Alemanya amb una casa ocupada meravellosa, Kiel, on ens van rebre... el Fire and Flames, un festival autogestionat meravellós, on et reben amb una pancarta d'en Guillem Agulló, una estelada, saben d'on vens...
2: I amb Calimocho,
1: et diuen... Clar!
2: Em sembla que... Pot ser que...
1: Ens vam esmorzar també català...
0: Aigua València, no? Ja per acabar-ho de fer.
2: Ha sigut increïble.
0: Però vols dir, Júlia, que es tanca una porta que tu no volies traspassar?
1: Exacte.
0: Perquè no vols estar al costat d'un festival amb mirada, diguéssim, o amb pasta sionista, però se n'obre una altra.
1: Exacte, sí. És que som nosaltres qui triem. O sigui, quina... Triem si entra o no. Que això també està molt bé.
0: Triar. Com i tant, sí, també. No,
1: sí. Crec que estem tranquil·les amb això i ens ho posem, ens ho preguntem molt, eh? I fem, que volem anar? Per què no volem anar? Per això.
2: Però tampoc és algú que ens ocupa... És a dir, com molt...
1: No ens ocupa molt d'espai.
2: No, perquè també estem tranquil·les, però jo crec que la decisió que fem, estem totes segures, i és això, dir, mira, doncs si no, ja sortirà una altra porta i hi haurà més... opcions.
0: Sí, sempre fem bromes amb gent. Quan va venir el Josep Nadal de la Gossa Sorda, te'n recordes que fèiem la broma de...
2: Ai, el Nadal.
0: El Nadal, que és maco. La cosa de l'assemblea, no? I d'anar tard per la vida, perquè és que discuteixes tant.
2: Sí.
0: Què ha passat? Que hi ha
1: Ui,
0: un...
1: clar.
0: Que heu afecta discutit xiclet. Tant. Afecta xiclet, ni idea.
2: Sí. Jo crec que és una mica...
1: Bueno, se'ns dilaten tant les decisions.
2: I al final
1: decisions.
2: És com, bueno, noies... I clar,
0: tenim
2: sobretot...
0: un bolo demà, no?
2: Exacte, i sobretot, clar, les vies, WhatsApp, que no? Encara les enquestes, no sé, que això també ojo, que també és una mica de perill, perquè, bueno, faig aquesta enquesta o faig el que sigui, tal, i clar, tothom té les seves vides, té les seves coses, i a vegades no pots estar sempre pendent, no, del teu telèfon, i clar, i això, doncs, el resultat a vegades és... que es dilata una mica.
3: No tenim comitè de la dictadura que sigui algú que quan...
2: Clar, sí, deadlines.
3: Clar, quan algú, algú s'està allargant molt, algú que digui, noies, s'ha de decidir ja, el secretariat. Sí,
1: el
3: secretariat.
1: I hi ha un Excel on...
0: Ets tu, Júlia? Ella cap sorpresa està. Aquí,
1: Deadline aquest dia.
3: No, m'agrada molt l'ordre. I hi ha un Excel on... El guai és que treballem amb la transparència, no? Al final tothom pot accedir a la feina que fa cada grup de treball. I hi ha un Excel on veus l'estat de les tasques, qui s'encarrega, quina és la data de termini. I llavors una mica anem intentant-ho seguir, però al final la setmana se't
2: jo
3: fa...
2: Això,
3: ja.
2: Jo encara al·lucino.
3: Jo seria incapaç.
2: No, també.
0: Parlant de la gossa sorda, està per aquí en Josep Nadal cantant, de fons. Josep Nadal, Josep Nadal.

0: Va, que tenim aquí la Cosa Sorda, estàvem parlant d'ells ara mateix, un grup feliçment que està de tornada. No sabem si faran un disco.
1: Ah, qui sap.
0: Han fet uns concerts, llavors...
1: Sí. La Núria hi ha anat.
0: On vas anar? A Cunit? Sí. A Cunit?
2: Vaig fer... vam estar a Cunit de taloneres, sí, això va ser un regal.
0: Guai,
2: també sí, en l'esdeveniment que feien més autogestionat. Però també jo vaig tenir la sort d'anar de corista, com a substituta de l'Alba de Tito Puntet, amb la Gossa al Cabra Rock ara fa poquet. I va ser, faig un mes i va ser espectacular. Per mi és un regal, jo estava dissociant tota l'estona cantant, fent coros d'esbarzers o escoltar la polseguera vull dir, per mi era un...
1: Hi havia gent amb llagrimeta?
2: Saps què va passar? Bueno, la llagrimeta la tenia jo, la veritat.
0: La cantant,
2: perquè jo
0: no?
2: Vaig arribar dissociada en plan de... Oh! Però vaig notar que el públic... clar, hi havia molts hooligans i gent molt, molt entregada, però sí que ja vaig veure el salt generacional una mica. Vaig veure un jovent que sí, no estava tan atent o atenta, no? I llavors això, amb moltes cometes, sobretot la primera sí, fila, també potser el context, no ho sé, però això em va sorprendre. Vaig dir, ostres, també quan vam tocar nosaltres i vam anar al públic, veus el públic i veus el tipus de públic i dius, vale, quedes en ment que potser és algú que et toca quan ets més adolescent o més jove, però de cop el públic és adult, no? I aquí veus el salt, i jo pensava estar a l'escena i dic, però no esteu cantant? Com pot ser?
1: Però perquè estaven més amb mòbils o més com de festa.
0: S'han fet grans.
2: Sí, la gent es fa. No ho sé, però un jovent que, clar, al final doncs no coneixen els temes i estan observant que això és algú...
1: Yeah.
2: És algú que potser també ens passa en alguns...
1: Clar,
2: en
1: un festival pots trobar-te gent que ve a veure't a tu i gent que
2: exacte,
1: ve a veure't.
2: Exacte, la més cosa dels festivals.
0: El hàndicap del festival és
2: exacte. Exacte, sí,
0: és que
2: sí.
0: Ara la feina és convèncer-los. O convèncer-los. Vull dir que
2: sí,
0: no estàs tocant a la teva plaça, saps? I és sí, com...
1: Per això és important anar des del principi als festivals i descobrir grups.
0: Sí. Ara, sí, ara m'agrades. Gira Aymara 26. I 27, 20... Bueno, no, perquè faran un disco d'aquí 20 dies. Perquè... aneu
2: I
0: així
2: per la vida. Per el següent.
0: Esteu o no?
3: No,
2: però...
0: Això ens hi ha posat ordre, ara, de sobte. A veure, al mes de juny ja n'hem passat un bon tal, que és avui 22. Per tant, us aneu a Granollers, al Músic en Viu, el dia 27. Al juliol us aneu a Burgos, ja us faran la promo de ràdios d'allà. Després Mont-ral, la Torre de Fontaubella, on és això?
1: Priorat.
0: Ah, és el Priorat. Es compren cap a casa aquí la...
1: Clar.
0: Es pot dir, no? Sí, us el Priorat, sí, tu. I llavors feu bastants bolos, però encara n'hi ha molts amb interrogant. Què està passant? Quan se sabran?
1: Això, doncs, quan ens diguin els organitzadors sí, o esdeveniments, els llocs respectius, que podem publicar-ho. Al final també anem una mica... amb el que ens diuen.
0: Vale. Aneu a l'Insta, a les Testarudes, feu un follow tardà, com el que acabo de fer jo, que ho he fet ara, és lletjíssim,
1: bueno,
0: i en directe, i allà teniu la relació de bolos, i sobretot també podeu comprar el disc, que es diu Aymara, n'heu fet un vinil, no?
1: Sí,
2: sí, sortirà un poquet.
0: Buen ritme, per cert, una abraçada, buen ritme.
1: Buen ritme.
0: El Jordi. Sortirà? No ha sortit en vinil encara?
2: Sortirà el juliol?
1: L'enviament del vinil de Krakatoa l'han fet avui al matí, llavors pel juliol, al principi de juliol hi hauria de ser. Qui porta l'extra en la projecta?
2: Jo tiro la pilota.
0: Es nota molt.
2: Sí.
0: Escolta, acabem una cançó vostra que es diu Deliri, que és una de les cançons que sé que no us podeu treure al cap.
1: Sí.
0: El que has dit en començar l'entrevista, Mariona, normalment els grups, quan se'ls demana una cançó que no puguis treure al cap, et diuen una cançó d'un altre grup. Però elles no poden parar amb les seves pròpies cançons, cosa
1: perquè
0: que
1: són unes
0: entusiastes. Sí. Júlia, Núria, Júlia, feu petons a la resta del grup. M'encanta conèixer-vos. La Mariona ja tenia el plaer i ens veiem ben aviat. Que vagi molt bé d'estiu.
2: Moltes gràcies per tot.
0: Oients, us quedeu amb la gent del Love, que els tenim aquí preparadíssims. Que vagi bé. Adéu, Mariona.
1: Fins demà.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltor.
1: Com estàs?
3: Doncs molt bé, mira, un dilluns més, com cada setmana quan estic una mica trista, un dia més.
1: Estàs,
3: un dia menys.
1: Estàs una mica trista?
3: No estic trista, estic amb unes ganes d'estar a la platja, que no me les aguanto.
1: És molt fort perquè és final de curs, eh?
3: Literal.
1: Dilluns 22 de juny.
3: Tothom ha acabat ja, eh? Perquè aquí ningú va al col·le. Perquè t'ho prometo que ahir vaig tenir dinar familiar amb els meus cosins. Me diuen, no, si jo fa dues setmanes que no vaig al col·le.
1: Sí, no, és molt bèstia.
3: Però a veure, això què és? I la,
1: jo és acabava el 21 o el 22.
3: I gairebé el 23, si poguéssim.
1: Sí, sí, devien acabar el 19.
3: Tu com estàs?
1: Jo bé. Ara m'ha fet com mal de panxa, no sé què m'ha passat.
3: Ah, molt bé.
1: Ai, no sé què em passa. Bueno, va, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dilluns 22 de juny, sabem que... Tenim confirmada la relació entre el Manu Regato i la Marina Barrial. Ja sabem que fa molt temps que estan junts, de fet, com crec que uns 2 anys llargs.
1: Uala.
3: Però mai havien confirmat res de forma pública. De fet, es caracteritzava el seu contingut per tallar sempre els petons abans que es fessin. Ho han confirmat aquest cap de setmana amb un carrusel de fotos amb una frase que diu: per sorpresa de ningú, t'estimo amb tot el meu cor. T'he de dir que tothom ha comentat coses com: per fi, heu posat tots els talls que heu tret dels vídeos, feia molt que ho volia comentar i no podia, etc. Tota aquesta confirmació ve donada perquè la Marina Barrial, a una catifa vermella, se li va escapar a un TikTok d'en John K. el següent. Escolteu.
4: ¿Dónde te casaría con Manu Regato?
5: O en el Gran Poder.
3: Que penso,
4: no
3: vull
4: fer
3: John
4: nada,
3: Caquet,
4: però...
3: Quin bon entrevistador de poder treure aquesta exclusiva, eh?
1: Molt bé, molt
3: Vaya
1: bé.
3: Crack.
1: Molt bé, en John K. Jo no sabia qui era, però molt bé.
3: Un crac.
1: Família, avui la Meryl Streep fa 77 anys.
3: Toia.
1: Són molts anys, 77.
3: Ja, 77.
1: Ella està com si en tingués 20. A mi em dius que en té 18 i m'ho crec.
3: És per mi,
1: molt bèstia.
3: Ella ha acabat el curs fa 4 dies.
1: Sí, sí, ella el 19 va entregar el dossier de quart d'ESO i va dir, bueno, l'any que ve faré lletres o faré ciències. Jo no entenc com es conserva tan bé. En qualsevol cas, recordem que fa poc es va estrenar la pel·lícula del Diablo Viste de Prada i et porto números que sempre et fan il·lusió.
3: A veure.
1: El Diablo Viste de Prada 2 ha fet fins ara 677,8 milions de dòlars mundialment. O sigui que ha multiplicat per 6,8 el pressupost només en taquilla. Ha estat un èxit.
3: Com no han de deixar de fer rebuts i aquestes merdes si cada cop que en fan ho peten? Em fa una ràbia perquè llavors ens quedarem estancades a la història del cinema tota l'estona. Però bé, crec que també explica el context contemporani que estem visquent.
1: Sí. Recessió.
3: Literal. I
1: explica que estem en recessió econòmica mundial.
3: Quines ganes de que sigui el 2080 i veure com ha evolucionat la vida. I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Si avui tu t'has despertat, t'has fet el cafè, t'has dutxat i has obert la porta de casa i t'ha semblat que algú t'està apuntant amb un assecador jugant a la cara... No era una sensació teva, perquè la calor ha arribat avui al seu punt més bèstia aquí a Catalunya. Les temperatures es dispararan, bueno, s'han disparat ara i a aquestes hores, fins als 41 i 42 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre, i moltes zones de l'interior se n'estan movent al voltant dels 40 graus!
3: Mira, hem sortit aquí fora un moment, he anat a llançar una cosa a la paperera...
1: I fuego.
3: O sigui, m'ha tocat els seus 5 segons, tia, i t'ho prometo que he pensat... Oh! Quasi moro.
1: Jo he sortit abans de fer el programa... He anat de redacció a l'entrada de la ràdio, que s'hi pot anar per dins perfectament, com us podeu imaginar, però jo sempre vaig per fora per agafar l'aire, i a mi no m'ha sentat bé, perquè jo em trobo malament, i no és broma.
3: Normal.
1: Em trobo malament, però bé. La part positiva és que sembla que hem arribat al sostre i que a partir de demà la temperatura començarà a recular una mica. Jo no tinc ni un pantaló curt, perquè el que tenia me'l vaig llentiar. O sigui, em vaig fer una taca d'oli impressionant, així de grossa, de la mà del meu palmell de la mà, perquè sóc una guarra i no sé cuinar, em va caure l'ampolla a sobre, i m'he quedat sense pantalons curts. I avui quan surti, bueno, he d'anar a l'Urban Outfitters immediatament a buscar-ne uns, perquè és que no pot ser, vaig amb xandall llarg.
3: Però és que tu t'atorraràs.
1: Però no, és que no en tinc, l'he d'anar a comprar, no en tinc.
3: Pues amb bragues de tota
1: home,
3: la vida.
1: Home, no, això, jo, això sí que...
3: En Pablo Alborán.
1: Torno a estar solter.
3: Sort. Resulta que a un concert...
1: I lo bueno?
3: Una dona va cridar-li que volia ser la seva cunyada i ell va respondre dient-li doncs mira, ara estic disponible. I clar, això, la gent es va quedar completament boja, va agafar el Instagram d'en Javi Hoyos i el va assetjar missatges dient Javi, en Pablo està soltero.
1: Oh.
3: En Javi, que no dona informació sense verificar al 100%, ha estat investigant i ha confirmat que torna a estar solter i que ho ha deixat amb el seu ex, que era aquest fotògraf, en Juan Sesma, i que en principi ho han deixat a bones, per tant, hi ha bon rotllo i tota la pesca.
1: Què has fet per la teva banda?
3: Jo ja li he fet un follow, que li havia tret, doncs ara l'he tornat a seguir, a veure si...
1: Hi ha hagut follow back?
3: De moment, 15:06 de la tarda, jo segueixo sense el follow back d'en Pablo Albrán, però tot arriba.
1: I a quina hora has fet el follow?
3: 14...
1: Ah, molt bé!
3: Però està fent la
1: no,
3: migdiada.
1: Molt bé, molt bé. Hi ha molt temps encara, tota una vida per davant. Avui és Sant Tomàs, ho sabies?
3: No.
1: Doncs ara ja ho saps. Coneixes algun Tomàs?
3: Sí.
1: Quants?
3: Un.
1: Un només?
3: Sí, i de fet...
1: I com t'hi portes?
3: Molt bé, però ja fa... No sé quan el vam felicitar també... Ara el tornaré a felicitar. He dit, per si no era aquell dia, te'l torno a felicitar.
1: Et va contestar,
3: sí,
1: però?
3: Sí, sí, per això.
1: I què et va dir, gràcies?
3: Vam quedar i tot.
1: Què?
3: Claro, chica. Aquí, la que no corre.
1: Gràcies al Santoral.
3: Sí, és que el Santoral sempre porta coses bones. És
1: hi ha gent que diu que no. Hi ha gent que diu que és universitari, però el Santoral és preciós.
3: Home, alguna cosa divertida té, eh?
1: N'hi ha 8.000 més, eh, de Tomassos, has de saber. Vull dir que si aquest no et serveix, mira.
3: N'hi ha un altre.
1: N'hi ha un altre segur per predisposat a enamorar-se de tu. A més, ja sé que cada dia diem un refrany, el d'avui diu, qui a l'estiu sombreja, a l'hivern famoleja. Bueno, ni idea, jo què sé.
3: Sona literal una altra vegada, me reporto en tu zona.
1: Cada dia más colona, sí, sí, és ben bé això.
3: En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són, com o no, Anna Mena i Òscar Casas. En parlarem de seguida tristes i soles, però també d'aquí una estona contentes i acompanyades, ara sí, de la nostra dona de negocis fantàstica. I avui, bé, que sembla carbó, de lo negre que està més morena, mare de Déu senyor, Mariona Córdoba! Avui, Alberto Gadel.
3: Doncs mira, aprofitant que demà és la Ratvella i hi ha moltes que no tenim plan, us proposo i us faig una llista d'idees.
1: Per... Ah, molt bé, per celebrar la Ratvella, fantàstic.
3: Efectivament. I tu de què ens xerraràs?
1: Jo avui he descobert que va haver un robatori fa 36 anys al museu a Boston, que es veu que encara no té solució. I per tant parlarem d'això. A més, avui passarà per aquí la Laia Castel i nosaltres no marxarem sense haver-nos queixat una mica.
3: Efectivament, estem fartes de cada dilluns que fem de forma rigorosa. Si vosaltres també voleu començar la setmana amb el Fenxo i Apuesto, ens podeu enviar al 667-07-61-16, 667-07-61-16, de què esteu fartes, i així ho compartim, que les penes compartides són menys penes.
1: Som-hi?
3: Som-hi, va.
2: Això és el Love.
3: Fa relativament poc la Sara Larsson i la Shakira es van ajuntar per fer una cançó que sonés exactament com sona un...

0: Benvingudes al Loft.
1: La suma d'esforços dels milions de persones que us van mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
2: El dimarts 23 viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
3: Se prendió el derroche y suena. Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
2: Viu la Revetlla amb ICAT.
4: Si te quieres divertir.
2: Això és el Loft. Amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda. A ICAT.
5: Passen 12 minuts a les 3 de la tarda i seguim al Loft d'ICAT. Som l'Alberto Gabel.
6: I la Gala Castelltort.
5: I avui, el tema del dia, hem de parlar de dues persones que ens han visitat aquesta temporada al Loft d'ICAT.
6: Ai, sí. I quan van venir semblava que eren la parella més enamorada del planeta Terra. Però sembla que l'amor s'ha acabat perquè estem parlant d'Anna Mena i Òscar Casas. Recordem que la seva relació va començar el rodatge de la pel·lícula Ídolos, que s'inspira en el Mundial de MotoGP, on tots dos eren protagonistes i, a més d'enamorar-se en la ficció, també ho van fer a la vida real.
5: I tant si ho van fer, perquè bàsicament la promo d'aquesta pel·lícula es va sostenir perquè ells dos estaven enamorats.
6: Molt enamorats.
5: Exacte, molt enamorats, no només enamorats. Si ells dos no haguessin estat parella de veritat, la pel·lícula probablement no hauria rascat ni la meitat d'espectadors. Tothom vol saber com s'han enamorat, en quin moment
6: literal
5: ha sorgit aquesta petita xispa d'amor.
6: És curiós, perquè tot i ser bastant evident que era una relació molt encara de la promo, la gent els va comparar moltíssim i tothom estava molt lina amb aquesta. O sigui, era una relació que tothom... Què passa? Que tothom comentava tota l'estona en plan, ¿cómo la mira? Jo pensava,
5: ¿cómo?
6: Normal, no? Però bé, aquest matí...
5: Es miraven molt enamorats. Tu saps perfectament que aquí va mover-hi certs moments incòmodes...
6: De l'enamorament que hi havia.
5: De l'enamorament que hi havia a la sala.
6: Sí, que és cert. Però clar, en els vídeos, bueno, és igual. Aquest matí ens hem despertat amb la següent notícia.
7: Exclusiva, Ana Mena y Óscar Casas han roto su relación, os lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo. Esta noticia me duele muchísimo darosla porque les queremos mucho, les admiramos muchísimo, nos encantan como pareja, pero se ha acabado esta historia de amor.
6: Com sempre, en Javi Hoyos, amb l'exclusiva. A més, ell sempre es posa molt trist quan ha de donar una mala notícia o ha denunciar una ruptura. I em fa una gràcia que sempre estigui com molt afectat, com si s'hagués mort.
5: Però clar, a ell en realitat li pela, no? Tu tens la teoria que creus que li importa.
6: Jo crec que... Sí.
5: Javi Hoyos. 35 anys. Si li importa, ha de parar d'importar-li.
6: Bueno, però és que jo crec que li importa, de veritat. Si més no...
5: 1990. Si li importa, és urgent que deixi d'importar-li. De debò t'ho dic, tenim una edat ja.
6: T'he de dir que... últimament tothom ho està deixant, perquè com que s'apropa l'estiu, tothom vol estar solter, ho sembla ser.
5: Però no ho entenc, perquè jo em pensava que ja no quedava gent per deixar-ho.
6: Doncs mira, sempre hi ha algú que sí, menys la Marina Barrial i en Manu Regato, que ens ho han confirmat.
5: No, bueno, ells havien de compensar-ho d'alguna manera.
6: Mira, en Pablo Lloran, que també ho ha deixat avui.
5: I ho sigui com sigui, crec que hem de repassar certes coses que ens van dir quan van passar per aquí i que amb aquesta ruptura tenen una nova lectura. Per exemple, quan ens van mig ocultar que s'havien fet un tatuatge junts durant el rodatge de la pel·lícula.
6: I tu, Anna, fas de tatuadora a la peli.
8: Ajá.
6: Tu no sé si tens tatus, crec que...
8: Antes de hacer la peli, nada. No tenía nada, nada. Ahora algo muy pequeño, pero igual, o sea, como si... Como completamente no se ve nada.
6: Te entró mono, dijiste, va.
8: Sí, yo creo un poco. Sí. Yo creo que un poco por... Parece como que algo pasó. Pero no, es verdad que tuve que aprender a hacer los tatuajes. Sí, voy a cambiar de tema.
5: Uf, va ser tan incòmode quan ens va obligar a canviar de tema.
8: Però... Aquest cookie!
5: Albert,
6: ho hem deixat. Ai, és veritat. Però igualment. Tia, no passa res. Si això és un document audiovisual que correspon amb els fets d'aquell moment històric, nosaltres ens podem comentar-lo, no? I pensar, sí, estaven molt enamorats.
5: En aquell moment estaven molt enamorats, això segur. Ara se'l borrarà, creus?
6: Ja, no sé si se'l borrarà i tampoc sabem exactament com era, perquè potser se'l van fer junts, potser li va fer ella a ella.
5: Potser ni existeix.
6: Potser el van malentendre i estaven comentant una altra cosa com no. Un llenguatge secret enamorat.
5: Potser no se'l van fer i els van obligar a dir-ho per la promo.
6: Calla, en sèrio?
5: No sé, és que és... Tu m'agradaria que expliquessis la teva teoria de les cabres.
6: No, perquè és molt salvatge.
5: Vale, vols que l'expliqui jo?
6: No, no. Vale, l'explico jo, però més suavitzat. Tinc la teoria que tu, si fas una pel·lícula i vols que hi hagi una cosa més enllà, ara que s'ha posat de moda, que hi hagi com una cosa transversal al producte, és a dir, que no només sigui una cançó, que sigui una it girl d'internet, que no sigui una pel·li, sinó que sigui una història gairebé real, has de fer que allò, doncs, això, arribi al més enllà.
5: Exacte.
6: Tenim una noia molt guapa, un noi molt guapo, molt joves i amb ganes d'enamorar-se, segur, els dos solteros.
5: També persones que no han arribat a acabar d'explotar la seva capacitat intel·lectual.
6: Això no ho sabem, potser sí.
5: Doncs quin greu.
6: Bueno, però això ja és un tema a part. Però sí que és veritat que tu tinguin aquest context...
5: Bueno, són dues persones, això jo ho dic. Jo m'emporto les conseqüències dels meus actes. Dos lerdos.
6: No, home, no.
5: Són dues persones que no acaben de ser del tot intel·ligents. No passa res, jo no dic que ho sigui molt, eh? Més que ell segur, però no dic que ho sigui molt.
6: Però bé, la teoria
5: què
6: està...
5: Què passa, exacte?
6: Que tu, com a productor, si de cop i volta penses... Oye, anem a fotre-li gas a això i a veure si s'enamoren. I fots a dues persones joveníssimes tancades a un plató on s'han d'emorrejar cada 5 minuts, solteres, amb ganes de conèixer món, pues què passarà? Fot blanc i ampolla de vidre, el llet, saps?
5: Com les cabres, que si tu ajuntes dos trujots... Fullaran i tindran bebès, no?
6: Per exemple.
5: Llavors, doncs és el mateix.
6: Jo crec que és una mica la mateixa vibra.
5: Instinto animal.
6: Sí.
5: Fantàstic. També vam parlar de si algun dia l'Anna li dedicaria una...

0: Tot la meva petita frase de potser són totes per sempre d'amor.
1: No.
0: Perquè jo sabia que estava mentint en aquest moment, però vaig decidir parlar igualment.
1: Està bé, això.
0: Vale. De totes maneres, en Javi Hoyos ha dit que la ruptura no ha sigut per terceres persones ni amb mal rotllo, que encara s'estima molt, però que cadascú ha decidit anar per la seva banda. Tot i així, ells encara no s'han pronunciat sobre res.
1: Ells van rebre l'última nòmina de la pel·lícula i van dir «Chao». T'he de dir que a mi em sorprèn com en Javi Hoyos té tants contactes i tothom li explica les coses sabent que ho deixa anar.
0: Sí, però l'altre dia vaig entendre que, clar, ell mai revelarà les seves fonts. Ho vaig entendre quan amb la Lola Lolita li va dir que ni de conya diria que... Li diria qui li va xivar que ell i l'Alonso estaven junts. Alonso es diu?
1: Sí. Ah. És molt fidel, no, tot això?
0: Sí, que ell mai ho diria. Llavors entenc que la gent sap que no dirà la fònica, per tant, m'és igual, saps? Perquè no saps qui sóc.
1: Clar, però t'ha d'acabar molt bé perquè li expliquis les coses sabent que com l'èxit, entre cometes, se l'emporta a ell, saps?
0: No, perquè si no t'hi dediques...
1: Se la pela.
0: És com...
1: Vale.
0: Sí, tampoc sé què en treus, eh?
1: Ja, és que què en treus? Un moment de dopamina, suposo, de mira que important sóc perquè tinc aquesta informació i te la regalo i tinc jo el poder en aquest moment.
0: Com de que li deu un favor a aquesta persona, potser.
1: Suposo.
0: És que no ho sé, és estrany.
1: Creus que la gent l'envia directament, sí, no?
0: Sí.
1: I els famosos? Tipo, parla de mi.
0: Ah, això ja no ho sé. Segur que hi ha ulls de rates, n'hi ha tot arreu sempre, tu ho saps ja.
1: Ara el que em fa ràbia és que utilitzin el Javi Hoyos per fer promos amb tot això.
0: Ja, no m'agrada.
1: Fa pal.
0: A mi també em fa una mica de mandra, però bé, a l'Anna ara la tenim ocupadíssima amb la promo de la seva cançó amb la Indigo, que es diu Petito, a una aberració de cançó. Tu mío y a Petito. Les pitjors cançons que jo he escoltat en la meva vida, i mira que he escoltat Actitud de Buós, eh? O sigui, mira que Volcans de Buós existeix, vull dir, hi ha moltes cançons molt problemàtiques, però aquesta és de les pitjors que jo he escoltat mai, no la puc suportar.
1: Elles es van prometre un hit d'estiu.
0: I es veritat... van cagar a sobre, molt bé, felicitats.
1: O sigui, la cançó crec que objectivament té molts ingredients per ser-ho, però...
0: No acaba de ser.
1: Crec que no ho està patant gaire. Tot i així, mal. Està com bastant a dalt a les llistes, però jo no sé si això es pot pagar o no.
0: O sigui, a mi... I perquè són elles dues, en plan, només per la curiositat ja l'escoltaràs.
1: Sí, però fa molt... O sigui, no la veig circular, per exemple, a TikTok. No veig a la gent fent contingut amb aquesta cançó, que al final és el que determina si una cançó és un hit d'estiu o no.
0: Bueno. Clar, no ho sé, potser ho fa.
1: Sí, a veure si ho fa. Jo estaré atenta perquè a mi m'encanta saber aquestes merdes.
0: Les dues juntes han visitat la Pija i la Kinky o el canal de YouTube de la Carlo Marañón. Però la veritat és que han dit un total de zero coses interessants, que l'Arnau Creus, el nostre redactor, s'ho ha mirat.
1: I diu que no,
0: eh? I diu que és una mierda, no ho sé. Tu creus que, però tu creus que elles són amigues? És que jo, per començar, partint de la base, que no les puc distingir. No tinc aquesta capacitat mental.
1: La Lola Índigo té cara de Lola Índigo i l'Anna Mena sembla la Batllal.
0: Ah, vale.
1: És la que sempre diuen, és igual que la Batllal. Crec que són amigues. Jo crec que simplement es porten bé. I que...
0: Llavors és com... És una col·labo natural? No. No, no?
1: Sí, però també una mica donada així com per... O sigui, sembla una mica amb calçador, saps?
0: Molt, per mi molt, però clar, és perquè no les conec.
1: Jo crec que van pensar, va, fem una col·laboració pels gais, però crec que les dues són persones que realment, més enllà de que fan hitassos, com de passada, és a dir, no són una persona amb una carrera com molt... O sigui, com que no li veig... gai la transcendentalitat de les cançons, yeah. Són temazos perquè ho petin, però no com una Rosalía, per exemple, que té tot un lore en un àlbum.
0: Ja, ja t'entenc, com que de sobte els hi funciona i,
1: clar,
0: i ja està.
1: És com, ells saben, elles saben què faran, què fer perquè sigui un hit, ho fan i ho peta, però no hi va més enllà. Llavors, una entrevista d'elles dues normalment és bastant...
0: avorrida.
1: Sí, no interessen,
0: sí,
1: com a persones.
0: Està destinada a ser avorrida, és veritat.
1: I crec que amb això volien intentar-ho, com va, anem a fer i anem a demostrar que elles també poden tenir aquesta transversalitat.
0: És demostrat que no, que és pitjor, perquè mira, si no ho intentes demostrar, que és amb el dubte, però ara ja sabem que no.
1: Clar, és això del fet aquest d'exposar-se tant, però bé, després amb la Marina Córdoba seguirem parlant d'una altra parella de famoses que també ha donat bastanta conversa aquest cap de setmana. Però mentrestant posem una mica la cançó d'estiu de Dicat, no?
0: Ah, sí, que aquesta sí que és bona, de veritat.
1: Vinga, això és Un dia qualsevol d'agost, de Soc un bohèmio.
0: El nòvio de la Llana.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
3: El programa que desperta Catalunya.
4: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
5: Sí, que mana. Sí.
6: Això és el Love.
5: Está muy caro este, sí.
6: Amb Gala Castelltor.
5: No te ates.
6: I Alberto Gadel.
5: Aquí págate.
6: Aicat.
5: En tu vida probarás.
7: 2 minuts per 3:45 de la tarda i seguim al L'Òptica. Som l'Alberto Gadel.
8: I la Gala Castelltort.
7: I avui parlarem del millor robatori que s'ha fet mai. Un robatori que mai s'ha sabut qui l'ha fet, de fet, perquè 36 anys més tard encara no s'han trobat els dos lladres que el van ocasionar.
8: Ah, però se sap que eren dos, eh?
7: Se sap que eren dos, suposo que perquè les persones maltractades en aquest punt van saber que eren dues persones. No se sap res més, ni qui són ni res. Ningú ha anat a la presó, ningú ha confessat, ningú sap on són les obres. És molt interessant i, per tant, comencem ja. La història ens porta a Boston la matinada del 18 de març del 1990, per tant, fa 36 anys, la mateixa edat que té Javi Hoyos.
8: Literal.
7: Potser és ell, però crec que no. Per entendre el context, hem de saber que aquella nit la ciutat estava absolutament revolucionada perquè era el cap de setmana de Sant Patrici, que és una de les celebracions més importants dels Estats Units, especialment a Boston, que té una comunitat irlandesa gegant. Llavors, els carrers estaven plens de gent de festa, hi havia alcohol per tot arreu, i la policia tenia suficient feina com per preocupar-se per un museu tranquil enmig de la nit on mai no hi havia passat res important.
8: Vale.
7: Té sentit.
8: Sí.
7: Cap a la 1:20 de la matinada, aproximadament, dos homes van arribar a l'entrada del museu Isabella Stewart Gardner vestits de policies.
8: Oh!
7: Van tocar el timbre i van dir que havien de parlar amb els vigilants. Jo, personalment, si em posen el paper de vigilant, i són les 2 de la matinada, pensaria, a aquest què li passa? I no el deixaria passar. Perquè jo puc anar disfressat de policia. Però en un dia on tothom va borratxo, no em vindran 2 policies a dir-me... M'has de deixar passar. Bueno, ells van decidir que era normal i que hi havia una cosa prou urgent a resoldre a les 2 de la matinada com per deixar-los passar. Un dels falsos policies es dirigeix al vigilant i li diu que sembla que hi ha un ordre de detenció pendent contra ell. I el vigilant, que com molts vigilants no destaquen per les seves competències cognitivo-analítiques, surt de darrere el taulell, el tonto. Tenia el cervell de cacauet, el meu col·lega. Quan s'acosta, l'home, el lladre, li diu: no som policies i això és un robatori. I el vigilant, que en 10 segons no li ha donat temps a desenvolupar adequadament el seu petit potencial intel·lectual, no veu venir que el següent punt del lladre serà immobilitzar-lo. Per tant, el lliguen i espera, perquè fan exactament el mateix amb un segon vigilant, que és encara més tonto que l'anterior, i no li ha donat temps d'apretar un botó per dir: perdona, m'estan intentant robar, és que no és ni tan complicat. No, no, ell s'espera i el lliguen. Vale, perfecte. Els baixen al soterrani, els emmanillen a unes canonades i els deixen allà, i de fet hi ha imatges d'aquest moment perquè la policia el dia següent se'ls va trobar així. Un senyor que sembla que porta una perruca, però és el seu cabell, vale?
8: Tia, no entenc res d'aquesta foto.
7: No, és molt complicat d'entendre. També hi ha un vídeo, però és que el vídeo era una mica més violent i no sé, no el volia posar. Bàsicament, té tota la cara plena de precinto.
8: Home, van haver de fer un unboxing del xaval.
7: Sí, una cosa estranya com perquè no s'hi vegi. Però bueno, baixen al soterrani, els emmanillen, bla, bla, bla. I ara ve la part que més desconcerta els investigadors, perquè es veu que els lladres no tenien cap mena de pressa. Pensa que van descobrir el robatori el matí següent.
8: Quan van arribar al següent, suposo.
7: Sí, exacte.
8: No?
7: Per tant, quan pensem nosaltres en un atracament, normalment ens imaginem algú entrant, agafant 4 coses, marxant abans que no aparegui ningú, com molt preocupat.
8: Clar,
7: aquests dos homes es passen 81 minuts sencers dins el museu. Perquè et facis a la idea, és més del temps que dura una visita normal en aquell museu concret. O sigui, la gent ni tan sols està 81 minuts en aquell museu normalment.
8: Ells van anar chilling.
7: Ells van dir, pues jo que també miro a l'Expo. Jo crec que va passar això una mica.
8: Va fer alguna
7: cosa. T'has d'imaginar recorrent les sales amb una tranquil·litat quasi insultant, mirant les obres, decidint què els interessa, què no els interessa, què s'emportaran, què deixaran. Els lladres, com que van amb tota la calma, no semblen actuar com algú que roba per impuls. Sembla que ho tinguin tot estudiat perfectament i ara aniràs veient per què. No ho dic perquè les peces... perquè les peces que roben són molt estranyes i algunes tenen un valor incalculable i estàs veient perfectament per què l'estan robant i les altres no tenen cap mena de sentit. És una mica com si entres a una joieria, robes un Rolex i un Casio. I ja que estàs, t'emportes una arracadeta tonta, suelta, que no té ni la parella. M'entens? Wow. Un robatori molt estrany. S'emporten, per exemple, una obra anomenada El concert de Vermeer, que potser el nom no us diu res, però els experts calculen que només aquesta pintura avui en dia podria valdre centenars de milions de dòlars, perquè Vermeer és un pintor que és molt conegut, però és molt estrany perquè no és que pintés malament, al contrari, pintava molt bé, però pràcticament no pintava. O sigui, hi ha artistes que deixen centenars o milers d'obres. Picasso, per exemple, en va deixar més de 10.000. Dalí, quan es va tornar boig i va fer totes aquelles firmes rares, en va fer moltíssimes. Clar, això perd el valor, perquè si total tothom en pot tenir una, doncs entén-me, serà caríssim perquè és el Dalí, però... En Vermeer en va deixar poc més de 30.
8: Que fort.
7: Per tant, una obra seva té un valor absolutament incalculable. I això significa que cada vegada que desapareix, o si desapareix una obra, és pràcticament com si desaparegués... No sé, és que no et sé posar un d'esto concret, però un percentatge significatiu de tot el que ell va crear al llarg de la seva vida. Si desapareix una litografia de Dalí, pues me la suda lo más grande, però aquest Hambo, que em va deixar poc més de 30, pues és un tema important. També s'enduen The Storm of the Sea of Galilee, de Rembrandt, i aquesta obra és important que se l'emportessin, perquè és l'única obra marina que va pintar Rembrandt.
8: Ara.
7: O sigui, ell... És que no sé, crec que no en va pintar cap més. Jo vaig anar al museu, no n'hi havia cap, en plan, és l'única. I per tant, quan va desaparèixer aquest quadre, en realitat també estava desapareixent una categoria sencera de la seva obra.
8: Ells sabien, eh?
7: Ells sabien perfectament què estaven fent. I també s'enduen alguns dibuixos de Degas i altres objectes que semblen completament aleatoris. Per això et deia que no té molt sentit, perquè estàs robant aquestes dues barbaritats i de sobte, a veure, Degas, és que és molt important, Degas, però no sé, en comparativa amb altres coses que hi havia al museu, potser no n'hi havia per tant. De fet, hi ha un moment que arrenquen una petita àliga de bronze que hi havia damunt d'una bandera napoleònica, que és absurd robar això, i està robant dos quadres. A més, els robaven de manera que retallaven pel quadre, en plan, no treien ni bé el marc.
8: Però si tenien temps.
7: Tenien temps, tenien de tot, però ells ho retallaven, vull dir que trencaven la tela, fins i tot una cosa estranyíssima, no ho sé. I aquí és on la història encara es torna més rara, perquè si tu estàs fent un robatori, estàs fent un dels robatoris més grans de la història de l'art, per què t'emportaries una àliga decorativa? És que és com, no sé, com robar un tresor nacional i marxar, no sé, amb el dispensador de sabó al lavabo, també.
8: Li va agradar.
7: Sí, va dir, m'agrada. Aquest per mi.
8: Este per mi.
7: Per casa meva. Quan l'endemà al matí descobreixen el robatori, tothom flipa, l'FBI mobilitza investigadors, es revisen càmeres, es troben amb que han tret els disquets de les càmeres, llavors no saben res del que ha passat, perquè abans de marxar s'ho emporten tot. S'entrevista tothom, es busca qualsevol pista, tothom assumeix que tard o d'hora apareixeran les obres i els lladres, perquè és que sempre s'acaben trobant els lladres. Si jo, si et roben uns AirPods, doncs no, però un robatori així en un museu,
8: yeah,
7: sempre acaba sabent qui ha set.
8: I a més que no teniu no tenen sospites de que sigui algú com del museu.
7: Hi ha hagut moltes sospites de que eren els propis segurates, que eren els abans, que eren els després, però mai no s'ha acabat de saber qui era, eh? I encara no ho saben. I ha arribat un punt on sembla que ho estan a punt de trobar, però després veuen que no. En plan, ja és com que ja... Jo crec que ja saben que no ho trobaran, però és com, bueno, anem fent, saps? Tret de tot això, què fots tu amb un Vermeer robat? O sigui, és una pregunta que genuïna, perquè tu no pots fotre la Wallapop, m'entens? Ni a una subhasta, ni a Vinted. Perquè no diràs, bon dia, porto un quadre que, mira, ha desaparegut, està tot els llibres de la història de l'art, el tinc jo. Al final, res, el tenia per casa, me'l vaig trobar.
8: Una rèplica de mi prima,
7: claro,
8: que pinta molt bé.
7: És que no pots penjar-lo al menjador, en plan, no entenc què pots fer amb això, perquè no, aquell quadre Vermeer, bueno, el vaig trobar al museu, em va agradar tant que me'l vaig emportar. Clar, no, és que no pots dir això. Llavors els investigadors arriben ràpidament a la conclusió que probablement el robatori no s'ha fet per vendre les obres directament, sinó que la teoria més acceptada és que està a la màfia. I tu diràs, quina màfia? No sé, la màfia, com a concepte.
8: Tia, no hi ha com melòmano, però de les pintures. Potser té això, la persona que ho va robar.
7: Sí, potser sí, no ho sé. cleptòmano, diu la Jana, però cleptòmano és addicte a robar.
8: Clar, jo
7: no
8: parlo
7: estem
8: de...
7: parlant d'un...
8: que li encanti que digui, mira, el vull robar, m'és igual perdre com el Marc i tota la pesca, perquè el valor aquest, com més material, més igual, jo me l'emporto perquè aquesta obra és la meva preferida i la vull a casa meva. I per això va dir, i va agafar la cosa aquesta rara de l'àguila i la cosa random que hi havia al terra perquè li agradava la vibra.
7: Li agradava l'àliga que hi havia sobre la bandera napoleònica.
8: Potser ell era una persona pues, així rara i sensible i té una col·lecció de coses robades.
7: Ai, ojalà, seria supermono, m'encantaria anar a casa seva, la veritat. No ho sé. Segons diverses investigacions, els quadres haurien funcionat com una mena de moneda d'intercanvi dins del món criminal, perquè una obra d'aquestes característiques és inútil al mercat legal perquè et pillaran, però es veu que pot ser molt valuosa per negociar a favor, reduccions de condemna, acords entre organitzacions criminals, coses que, evidentment, ni tu ni jo entenem perquè no formem part de la màfia. El problema és que les proves, com et deia, sempre han estat insuficients. Al llarg dels anys apareixen desenes de sospitosos, mafiosos que presumptament ja han estat implicats, informadors que saben on són les obres però que després no les acaben de trobar mai, gent que diu que les ha vist amagades en magatzems, fins i tot hi ha moments en què l'FBI això està convençut de que està a punt de resoldre el cas i després acaba resultant que no és així.
8: Ala.
7: I mentrestant, petita curiositat, perquè mentre tot això continua sent una petita incògnita, el museu ha pres una decisió que a mi m'agrada una mica, que si tu ara avui t'agafes un vol cap a Boston, i vas en aquest museu, veuràs que els marcs continuen penjats a la paret exactament on eren a la nit del robatori, però estan buits. Sí, no hem posat cap reproducció, no ho han intentat ni dissimular, han deixat allà el forat.
8: Bueno, mira, per si algú vol emplenar-ho.
7: Clar, per si un dia diu, bueno, saps què, ho cosirem de volta, perquè ara me'n penedeixo, 36 anys més tard, vull fer el bé.
8: Que cookies.
7: Sí, són boníssims. En algun lloc del món hi ha 13 obres mestres desaparegudes que ningú ha estat capaç de recuperar, i per això us deia que era probablement el millor robatori que s'ha fet mai, perquè potser no és moralment admirable, però 36 anys després, que la gent encara no sàpiga on són, és una mica divertit.
8: Tia, això ha de ser algú de dintre del museu, perquè és impossible que puguis saber tantes coses, i més amb l'adrenalina d'entrar a un puesto a robar.
7: No, t'has de conèixer el museu segur, potser és un ex-treballador, no ho sé, la veritat. Però es veu que el museu et pitava quan entrava un segurat, per tant, per això se sap que van ser dues persones. En plan, hi ha moltes teories rares, però no han descobert mai qui era.
8: Tela marinera.
7: Era un petit treballador del museu, potser.
8: Jo crec que sí, perquè si no és impossible saber fins i tot lo de les cintes de les càmeres, entrar tan lenta...
7: És que també és el 1990.
8: La gent era més llesta.
7: És que ara és impossible. No, més llesta no, hi havia menys probabilitat. En plan, hi havia càmeres, però en plan, amb prou feines. I com es devien veure? Amb un megapíxel, tia. Però és que jo penso, igual, no cal ni que treguis el caset de la càmera, perquè
8: no se sap qui és.
7: És que no se't reconeixerà.
8: Sí que és cert.
7: No sé, queda una petita intriga, però bueno, m'ha semblat molt divertit aquest petit dato de que el museu no ho hagi mogut.
8: No, sí, això és guai.
7: M'ha agradat això, la veritat, les coses com són. I ara que ja som una mica més cultes i una mica més intel·ligents, et sembla si posem una mica de music?
8: Vale.
7: Ara posem una cançó que sonarà demà a l'Estartit, perquè demà a l'Estartit, bueno, demà a Sant Joan i si fa l'Ítaca.
8: Ai, és veritat.
7: Demà hi va molta gent, Cupido, 31 Fam, Barriver. Ara posem una mica de 31 Fam, una mica d'anem tirant i així practiquem pels que hi anem.
8: Perfecte.
7: Som-hi, va.
9: Explica'm les històries, les marques de les mans, al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

0: que toca de adeu. Se quedarem tancats, no?
1: Això és el Love.
2: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Garen.
1: Passen 3:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel, que lo que mi gente del Love.
1: I us recordo que avui estem a 22 de juny de 2026 i això només vol dir una cosa, que és que demà és el pitjor dia del món per moltes, Sant Joan.
2: Sort que alçarem les nostres copes a l'aire.
1: Literal. Però bé, quin fàstic. Jo de debò que odio la nit de Sant Joan.
2: Jo em pensava que tu t'encantava.
1: Jo l'odio des de que sóc gran. Quan era petita era molt disfrutona i Sant Joan era la meva festa preferida.
2: Clar, a mi m'està passant al revés, crec.
1: Però sí, ara...
2: mai serà la meva festa preferida. Però és veritat que de petita no la podia suportar perquè jo tinc molta por dels petards i demà vaig a celebrar-la, per tant... Gràcies, Sam.
1: No, però allà a l'Ítaca s'hi està bastant bé, perquè no pots tirar petardos a dintre, per tant és safe space.
2: Ah, val, clar, no m'explotarà res.
1: No, l'únic que hi ha petardes pel voltant
2: bueno,
1: a la
2: però
1: platja,
2: igual,
1: però no t'arriba res. Jo no és que sigui una tia amb por als petards, de fet, al contrari, m'encanten, però el que sí que tinc crec que és al·lèrgia a la diversió. I
2: ah,
1: com
2: molt,
1: passo
2: bé.
1: Molt bé,
2: ets com la Marina Córdoba.
1: Se m'infla el coll. Però bé, avui us porto una llista de temàtiques... de fe... El coll, el coll. El coll se m'infla ja més una
2: amb
1: altra cosa.
2: Coses.
1: Avui us porto per una llista de temàtiques de festa per poder fer demà al vespre
2: ah,
1: i així no patir angoixa.
2: Genial.
1: De la gentada que hi ha, perquè a mi el que m'angoixa és el fet aquest de que sempre vagis a tot arreu i hi hagi milions de persones per Sant Joan,
2: no,
1: borratxes...
2: No, no, és molt desagradable. I a més és la nit amb més accidents de trànsit.
1: Per això, que em fa molta por.
2: Meditació guiada.
1: Per exemple... La primera temàtica és manifestadora, era.
2: Que asco, Albert.
1: La nit de Sant Joan, espiritualment, és una nit molt màgica. Per això la celebrem. I per això tothom se reporta. Per tant, és un bon moment per renovar energies. Realment, és una de les nits on més desitjos es demanen, com la nit de Cap d'Any, aprox. I us dono, per tant, tres idees per poder fer amb les vostres amigues i així sentir que la vostra vida no està tan descontrolada, encara que sigui mentida.
2: Val.
1: Nosaltres un any vam fer això. Primer de tot, truques al teu twing de confiança.
2: En aquest cas tu.
1: No, en aquest cas el meu amic Isaac.
2: Ja, però per mi.
1: Ah, sí, puc ser jo, o pot ser l'Arnau Creus. Perquè tu agafes i li demanes que porti les seves cartes del tarot de l'Amazon.
2: Ah, tu no en tens.
1: Jo sí que en tinc.
2: Ah, sí?
1: I te la llegeix en un moment i t'explica quatre tonteries.
2: Molt bé.
1: Encens un petit encens, passes un palo santo... I us poseu allà a parlar de la vida, traieu temes, traumes infantils, tot el que calgui.
2: Molt
1: i aneu
2: bé.
1: Xerrant amb les vostres amigues de confiança al voltant d'una taula després de fet els postres.
2: Vale, sí, tranquil·lo.
1: Sí, i tampoc cal que t'ho acabis de creure ni res, però simplement pots aprofitar l'excusa
2: per
1: parlar.
2: Clar, tal, vale.
1: Llavors, una altra cosa que podeu fer, que això és molt satisfactori, és compreu uns plats molt baratos a la botiga que tingueu a prop, un parell de permanents, i escriviu tot el que voleu deixar enrere. Per
2: molt
1: després
2: bé.
1: Rebentar-ho contra el terra.
2: Contra...
1: Contra el que sigui, realment. Jo vaig anar a un lloc random del meu poble a petar-ho.
2: Després s'ha de recollir, eh?
1: Home, clar, no fos cas. Però sí, ho fas molt bé. I llavors, quan ja sabeu més o menys...
2: Com es nota que no ho vas recollir?
1: No, no vaig recollir, no m'amago, perquè vaig així. Si, ho he de... si la TikTok m'ha dit que ho he deixat enrere... No, que em portaré els trossos a casa. Llavors, okay. Ho deixo a la pedra on vaig anar, mig del bosc. Quina mal exemple que som.
2: Sí.
1: Però bé, ja sabeu més o menys quina és la vostra vibració, tal. Prepareu uns papers i feu uns desitjos. Un que sigui molt egoista, com super self-centered.
2: Tipus?
1: Tia, no ho sé ara, però com el més egoista que puguis, com que no tingui res a veure amb la resta de persones del
2: en
1: planeta.
2: En plan, em vull fer milionària.
1: Per exemple.
2: Val.
1: Una cosa així com molt salvatge. Llavors, un de feina... M'agradaria que me truquessin per treballar a la NASA i un altre per l'amor. Vull trobar l'amor de la meva vida
2: o no
1: avui
2: o no
1: el que tu vulguis, i un cop els tens tots es cremes amb molt de compte. I a mi aquestes nits m'encanten, aquestes nits màgiques, perquè amb les meves amigues sempre ens tornem super friquis i parlem de tot. Per tant, nit màgica, check. Següent.
2: Ah, vale. Estic flipant amb el canvi.
1: Flow 2000. Aquesta ja sé que és molt típica, però no hi ha res millor que organitzar una festa temàtica amb les amigues. Per aquest plan, però, atenció, perquè només he de trucar a les amigues que saben valorar la convidació.
2: Vale.
1: És veritat, perquè clar, jo te monto una festassa així de xula, com aquesta foto tan guai.
2: I jo, les, clar.
1: Molt bé la sala on faràs la festa.
2: Com un High School Musical
1: així 2000 euros d'una pel·li. Yeah. Vale. Esculls la playlist perfecta, feu el típic ponche que tenen les pel·lícules americanes d'institut.
2: Sí, sí, m'encanta.
1: Com que crec que ha de ser gent que aporti a la vibra. No cal que portis l'outfit ideal ni res d'això, però si vens amb l'actitud, pots passar.
2: Exacte.
1: Si vens a ser una avorrida i a scrollear...
2: Com diríem el 2016, o aportes...
1: O apartes,
2: ja. O apartes, amore.
1: Amore, literal. Un tip per aquestes festes, que a mi sempre em funciona molt, és deixar tots els mòbils a una caixa.
2: Oh, molt bé.
1: I així ens obliguem a interactuar amb nosaltres. I llavors comprem analògiques i ens fem les fotos amb les analògiques que queden molt més estètics. A mi les fotos amb analògiques a festes se'm fan molt virals a Pinterest.
2: Bueno, sí, és que són molt maques.
1: És que són perfectes. I també ara que és estiu i aprofitant que és Sant Joan i ens encanta, doncs, una bona piscinea, podeu buscar a l'amiga, que segur que té una piscina perfecta per fer una festa a 2000 a les piscines.
2: Uf, això m'agrada bastant, eh?
1: Ja, és que us busqueu un status divertit.
2: Sí, sí, sí.
1: Al bazar, sí. I us passeu la nit fent-vos status.
2: No, no, m'encanta bastant.
1: I parleu mentre escolteu Batllal, si és que el planarro de les girls. El següent...
2: Tots con... Perdó, fes.
1: No, què deus dir?
2: Tots van molt de parlar.
1: Clar, perquè...
2: Estàs molt xarlatana.
1: Tia, la nit de Sant Joan... Sí, últimament estic valorant molt la conversa.
2: Ah, que bé.
1: Estic molt... connectada amb mi mateixa.
2: Se t'està desenvolupant el lòbul frontal, potser.
1: I m'està fent un fàstic increïble.
2: A mi també.
1: A les festes ara parlo més que ballo.
2: Hola, qui ho hagués dit això d'Alberto Gadel?
1: Literal, però bueno. La següent és la festa del gelat. Aquest meme tan divertit d'Eurovisió Junior, us ho juro que retrata exactament la vibra que hem de... Bueno, de la qual estem parlant.
3: Entonces esta noche va a ser fiesta de helado para... porque es como que cada vez que pruebo el helado lo pruebo con más sabor y todo y esta noche ahí celebrarlo.
2: ¡Fiesta del helado! Porque cada vez que pruebo el helado lo pruebo con más sabor y todo. Es que ella es...
1: Ella es perfecta, que va guanyar Tu cara me suena fa un parell de temporades. Aquesta és per les que sou una mica més tranquil·les i no us agrada, i no us agrada tant la festa. A mi això no em passa, he intentat treure el meu costat més empàtic per poder parlar i decidir sobre la vostra persona. Però bé, la festa de les postres és un format ideal per compartir amb les amigues.
2: Val.
1: Heu de presentar cada una unes petites postres que tinguin un context, un per què i, a més, un espectacle de presentació i un nom graciós.
2: En plan...
1: Tia, doncs jo què sé, la meva amiga Berta, per exemple, va fer un cendrer gegant amb uns petits cigarros de xocolata i no sé què quantos, tal, supermonos, perquè no recordo què portaven, i semblava que fos un cendrer de veritat. Però es notava que era de mentida, clar. Però era com la tota la vibra. Llavors això li va dir com fumar ja no mata o alguna cosa així.
2: Ah, que mona.
1: I va entrar amb aquesta cançó. Mira. Clar, ella
2: és
1: va guanyar.
2: És bastant de perfecte, clar, normal.
1: Llavors, a cada una se li reparteix un petit requadro amb punts per poder puntuar cada postre i entre vosaltres us heu d'anar fotent números per decidir quina és la postre guanyadora. La veritat és que és una festa molt divertida i si sou més avorridotes i no us ve de gust fer absolutament res, quedar-se a casa fent una festa als postres mentre la resta del carrer explota pels petardos... És gran plan.
2: Sí, és molt bon plan. És que això dels petardos m'agrada que ho estiguis evitant perquè jo pelos, no puc.
1: És horrorós. Però bé, jo vaig fer uns flams fastigosos que gairebé intoxico a totes les perfectes de la sala.
2: Sí, què et va fallar dels flams? Últimament em surten molts TikToks de flams i tinc la sensació que n'he de fer perquè més aquí el Loft és un postre que consumim bastant. Ens treballem molt uns bons flams nosaltres després de dinar a redacció. I em volia fer un dia per tots, però és que tinc la sensació que agafareu salmonella si us emporto.
1: Jo crec que a tu et sortiran bé, però a mi no sé què em va passar, que crec que no li vaig posar cap mena de gana, perquè a mi em fa molt de pal tot això. Llavors, jo vaig anar a la festa perquè era el cumple d'una amiga i em vaig sentir obligada. Però jo hagués preferit una festa flow d'un mil, saps?
2: Ja, fa més per tu, és veritat.
1: Per tant, vaig fer els flams amb una recepta de TikTok, vaig dir flan ràpid i fàcil. Bueno.
2: Joder, és que clar, res podia sortir bé.
1: I era literalment una truita a la francesa, foto d'en un got d'alumini, no és broma.
2: Que asco.
1: Va ser el trauma de su vida i tothom em va odiar, perquè hi havia gent que no coneixia d'absolutament res, i la meva primera impressió va ser una truita fotuda en un pot d'alumini amb una mica de caramel.
2: És molt desagradable.
1: Sí, i no he tornat mai més. De fet, crec que ja no en parlo amb ella. Perquè em feia vergonya.
2: Clar, normal.
1: Següent festa!
2: La dels meus somnis.
1: Flow Campings.
2: Uf, pelos, a mi això em funciona molt.
1: Pensareu que us dic que marxeu ben lluny a acampar? Doncs no pas, perquè us recordo que la nit de Sant Joan és demà i segurament no hi ha res disponible ni barat per poder llogar aquesta tarda. Per tant, la meva proposta és que agafeu les vostres tendes de campanya fantàstiques i us cardeu al jardí de la que tingui jardí.
2: Molt bé, jo això ho he fet molts cops i m'ho he passat molt bé.
1: És que aquestes merdes són les nits més divertides del planeta. A més que barreges les dues coses, la comoditat d'estar a una fucking casa...
2: Puc anar a pixar quan vulgui sense que una cucaratxita em faci pessigolletes a l'aro.
1: Clar, és que, per exemple, o de cop i volta, si volem mirar pues, alguna cosa per internet, tenim connexió
2: clar.
1: I un ordinador.
2: Puc mirar TikTok, molt bé.
1: Si agafem fred, pues, entrem a dintre i dormim al sofà.
2: I puc carregar el telèfon.
1: Per exemple... Llavors, tematitzeu tota la nit perquè sembli que estigueu enmig de la, jungla, si fa falta, amb les vostres amigues. Totes tenim una dinamitzadora que té una llista interminable de jocs dins del seu cap. Gràcies, dinamitzadora, per existir, perquè si fos per tu... Sí,
2: de
1: si
2: res,
1: no fos per tu,
2: jo
1: em voldria matar cada dia a les festes. No, de veritat, treuen jocs molt graciosos.
2: Sí, sí, sí, molt bé.
1: Un dia, saps qui és molt bona dinamitzadora?
2: Qui?
1: Les fades.
2: Ah, sí?
1: Les tres, loca. No, no, literal, em van aparèixer un dia a una festa dient-me això i vaig dir... Sou perfectes. I de cop i volta van treure el millor joc de la història, que òbviament no recordo.
2: En què consistia, Albert?
1: Ja ho sé, tia.
2: Quin és el teu joc preferit, però, d'aquest?
1: Que no el recordo.
2: Ja.
1: És com els de cartes. Mai me'n recordaré i sempre m'heu d'explicar.
2: No, no, ja t'entenc, ja t'entenc.
1: Però era un de superbitxa mala, eh?
2: Ai.
1: No, no.
2: Pues llavors no m'agrada.
1: Era... També hi havia coses bones. Rotllo. Era com sinceritat, en plan... Agafo un pal i deia... Crec que la persona que té les millors celles d'aquí ets tu. Era això, una merda així. Era
2: el
1: com
2: joc
1: una
2: de la moneda.
1: Tia, no, però dir-ho a la cara.
2: Malada.
1: I clar, la gent era en plan, crec que la més fea ets tu. Jo. A mi només em van dir coses bones.
2: Això és perquè no hi ha confiança,
1: clar.
2: Perquè siguis perfecte.
1: Clar, perquè llavors amb el meu millor amic, que sí que estava en aquell grup, ens anàvem fotent pulles.
2: Ai, bé, molt bé, quin
1: bon
2: còmodes.
1: Moment per parlar de tot i començar l'estiu ben alliberat dels marrotllos que segur que hi ha al vostre grup d'amigues. Som-hi, següent!
2: Uf, no, aquesta sí que no.
1: La nit de les cinèfiles.
2: No, peli no.
1: Espera un moment. 2026, és impossible que no tinguem totes una amiga en projecte portàtil. Ho sento, però és la veritat.
2: Sí.
1: Llavors, dia perfecte per posar-vos al balcó o al terrat amb una peli d'amor, crispetes, gelats i coixins.
2: Uf, pelos, ara sí que m'agrada.
1: A més, de fons tindreu els focs artificials de la ciutat patant al cel. Llavors, crec que pot ser molt romantitzable. Unes llums, uns focs artificials
2: sí, sí,
1: a fons.
2: Sí, sí, sí.
1: I tu amb les teves amigotes
2: mirant.
1: T'ho
2: he de comprar.
1: De todo, és 100% la vibra.
2: Sí, sí.
1: Pelis que us recomano veure tenint en compte que no podreu estar gaires atentes a la movie. Per tant, han de ser pelis... fàcil, ràpids, i que si et perds, la teva amiga del costat hagi vist i te pugui dir, tia, chill, perquè no li agrada. I seguiu parlant del que sigui, teniu la pel·li fotuda pel cul.
2: Molt bé.
1: Comencem. Els clàssics són clàssics per alguna cosa i aquesta no falla, Mamma Mia. Totes l'hem vist, menys l'amiga que no l'ha vist. Per tant,
2: hi ha una amiga que no l'ha vist?
1: Sempre hi ha una que no ha vist Mamma Mia i penso, amor, espavila una mica.
2: Jo crec que l'ha vist i se li ha oblidat.
1: Segurament.
2: No, perquè no se t'oblida.
1: Però crec que és un bon moment per agafar-la i dir-li, tia, et toca.
2: Ha arribat el moment.
1: Has de descobrir aquesta faceta de la història de la humanitat. Per
2: que
1: tant,
2: a més et canviarà la vida i t'obsessionaràs amb això.
1: I hi ha una cosa molt graciosa, que és quan tu mires una pel·li, que no, o sigui, perdó, quan tu mires una pel·li amb una persona que no l'ha vista i sou tres que l'heu vista i us encanta, esteu més pendent de la tia.
2: De la reacció de la tia.
1: I com, ho has vist? No ho has vist?
2: Sí.
1: Tia, és que uah! I és molt graciós. Per tant, si la xavala s'ha perd per qualsevol petardo perquè no s'ha sentit com la dona li deia alguna cosa a la Tofi...
2: Què ha dit? I les tres amigues? Ha dit tal.
1: I diran el guió en anglès, en castellà i en català, perquè crec que aquesta pel·li s'ha de dir al català. Per tant, ni te raies perquè te podràs ubicar molt ràpid mentre hi ha focs artificials in the sky.
2: Que
1: maco.
2: Marito.
1: Següent! Gris. M'encanta Gris.
2: Jo no puc suportar
1: Gris. Per què? Si és de les millors pel·lis que s'han fet
2: mai. Perquè fa molt que no l'he vist i em fa por.
1: Com t'ha de fer por Gris?
2: Vale, vale. Jo em pregunto el mateix. A mi el senyor vestit de negre, amb aquell tupé, em fa por.
1: Andari Zuko. Et diu així, no? Que és Zuko, Zuko el xurro, Andari Zuko.
2: Albert! Hòstia!
1: Per què et fa por?
2: No ho sé, jo la ho recordo cara. Amb por. A mi ja té una cara que m'espanta, però bueno, jo m'ho treballaré. Avui la miro.
1: A veure, estic intentant pensar.
2: Avui la miro, s'ha acabat.
1: Vale. A mi m'encanta Gris, però un nivell increïble, en plan, molt bèstia, tinc un problema mental amb Gris.
2: Ah, val.
1: A més, t'encantarà perquè la intro és com una caràtula animada, rotllo, com si fos una intro d'una sèrie que té la seva pròpia intro.
2: Ah, que guai, és que no la recordo gens, fa molt que la vaig veure, potser fa 10 anys o 15.
1: Fixa-te perquè els dibuixos de l'entrada tenen molta textura i t'encantarà.
2: Vale.
1: I a més et pot animar a buscar-te un amor d'estiu, perquè al final la pel·li va d'això.
2: Sí, això sí.
1: I és una pel·li molt senzilla i musical, que és Romeo i Julieta, però als anys 80. Pec.
2: Otres popes.
1: Challengers.
2: No.
1: Perquè et fa por, no? Mm. Aquesta és més nova i parla d'un triangle amorós, que és una situació que a vegades és complicada. Jo només et donaré un consell, que és que aneu a pels dos sempre fins que tu sola et cansis d'un dels dos.
2: Albert.
1: Què passa? És el que fa la Zendaya. Vale, i jo faré el que faci ella.
2: Vale, vale.
1: A sobre, és una pel·li com una mica així divertida, té una BCO fantàstica. Xerren, però tampoc és gaire important la trama. La trama són ells tres, literal.
2: Yeah, yeah.
1: Per tant, ni té ratlles. I tot això amb focs artificials de fons, encara també... Oh, augmenta el potencial d'aquest petit film.
2: Això sí que no t'ho compro, però la de Gris i la de Mamma Mia, sí.
1: I a veure si em compres aquestes. First things first, I'm the realest, realest. Let the whole world feel it. Legally Blonde.
2: Oh, que bona.
1: O Clueless.
2: No, Clueless em fa por.
1: Com t'ha fet una por una rúbia amb uniforme.
2: Legally Blonde no em fa por. Clueless em fa por.
1: Vale. No passa
2: sobre
1: res.
2: Que no em fa por Legally Blonde, em podria fer por, yeah, amb aquella gara que tenen, eh?
1: Bàsicament, les dues expliquen la història d'una perfecta que s'adona que és superdotada, literal. Res gaire complicat de seguir, i és d'aquests clàssics que la teva amiga random no ha vist, i per tant tu pots obligar a veure-la i a canviar-li el transcurs de la seva vida. I per última... Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Aquesta és completament contrària al que he recomanat fins ara. És una pel·lícula molt intensa, amb la qual segurament acabareu totes rebentades emocionalment. És complicada de seguir, però ja és complicada de seguir de normal. Per tant, si te't perds, tampoc ho entendràs, perquè jo l'he vista dues vegades i les dues m'he perdut. Parla d'una parella que s'estimen tant i que tot... O sigui, moltíssim, vale? I tot i esborrar-se la memòria, perquè van a un lloc on t'esborren la memòria, sí, tornen l'una a l'altra sempre.
2: I per què van a un lloc que se'ls esborra la memòria?
1: Perquè es porten... O sigui, és una relació molt tòxica. Llavors acaben els dos odiant, safarts d'un a l'altre, no es poden oblidar, i van al lloc per borrar-se la memòria i tornen. I així és pum, pum, pum.
2: Uf.
1: I clar, la història és un bucle en si mateixa...
2: A mi això...
1: Que es perd moltíssim.
2: Em fa por.
1: Sí que jo crec que aquesta fa una mica de por.
2: Vale, és que a mi que et borri la memòria no em fa ni puta gràcia.
1: Però és molt maca, jo ploro sempre, igual que amb Brokeback
2: Mountain. I com se deia...
1: Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
2: Hòstia, nano.
1: Tu busques Eternal Sunshine peli i te surt.
2: Vale. Pots artificiar.
1: Festa del petard. A mi, per exemple, no m'agrada sortir de festa aquest dia perquè hi ha molta gent, però sí que m'encanta tirar petards i bengales tranquil en algun espai segur, perquè es parla molt poc del com d'incòmode és el fet de tirar petards tots junts a una plaça.
2: Sí.
1: Que això crec que... O sigui, és més segur que... que vagin a tirar petards de tot arreu del planeta Terra, però tots allà junts, és increïblement, bueno, incòmode i escarós. Però bé, us podeu juntar les perfectes petardes amb quatre petards d'aquests que són macos i simpàtics per fer una mica de rap vella, una bengala, una bomba de fum i una sabeta, i jo suposo fer una mica de concurs i escolliu quin és el millor show pirotècnic amateur de totes les perfectes. A mi amb la meva amiga Marina ens agrada fer-ho i fem coreografies amb bengales.
2: Ah, sí? Que mono.
1: A vegades ens cremem una mica, però ja ho tenim en compte.
2: Que mono.
1: Però fem shows així, amb música.
2: Com animadores.
1: Com animadores. Literal. Amb la bengala. I acabem amb una font d'aquestes maques que fa llums i ja està.
2: Ah, vale.
1: I fins aquí. Si teniu alguna recomanació o voleu explicar-nos quin és el vostre plan perfecte per Sant Joan, ens podeu enviar un missatge al 667-07-61-16. 667-07-61-16. I ara us poso una mica de batllal per anar escalfant la ratvella. Això és Màscara.

0: Estàs sentint el Lord.
1: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelltor i Alberto Gadel.
2: Apaga la luz, que estamos activados. Si sigue lo pone, bailamos pegados.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda.
2: Si sigue lo pone, bailamos pegados.
0: En directe a ICAT.
3: Passen 11 minuts de les 4 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltort.
3: I tornem.
4: Eh? Que dient amb aquest...
3: Sí, volia ser com un petit robot.
4: Però sembla com imprimeix.
3: Ah, vale, ho estic imprimint, doncs.
4: Perfecte.
3: Va, tornem al tema del dia, perquè hem parlat de la ruptura d'Anna Mena i Òscar Casas, un amor que no haurà de sobreviure a l'estiu, que diuen que és una època dura per les relationships.
4: A mi tot l'any em sembla dur per tenir una parella, però sembla que la nostra dona de negocis descansada i molt morena ha decidit portar una notícia sobre l'amor més positiva.
3: Mariona!
5: Hi there!
3: How last month?
5: Què tal? Com esteu? Després d'una setmana
3: no
5: sense aguantar-me.
3: Tens la pell del mateix color que els cabells.
5: Pràcticament, no.
3: No, és molt bèstia.
5: No, però no es veu tant a la càmera del vídeo.
3: Has posat bronzer?
5: No, el problema és que no m'he posat gaire crema i ara estic una mica ratllada perquè em vaig cremar l'últim dia.
4: No, no, estàs
3: molt morena, és molt bèstia.
5: Estic molt morena i sóc una persona nova després, perquè, clar, poc se'n parla que he anat de furgoneta.
3: Bueno, i et queden 5 programes, vull dir que no et dona temps ni de cansar-te.
5: No, no, gens. O sigui, realment és un timing bastant perfecte.
3: Ho has gestionat molt bé.
5: Sí, sí, perquè el cap de setmana estava de vacances i aquest cap de setmana un altre cop.
3: Molt bé.
5: Així que contenta. I com he estat de vacances i estic en la meva breezy era,
3: bueno,
5: que vol dir que estic molt relaxada, sí, en general, amb totes les coses de la vida, per tant, l'únic que vull són bones notícies.
3: Ah, molt bé.
5: I les ruptures ara mateix no em venen de gust, m'atabala, no vull ni pensar i vull creure en l'amor i pensar que un estiu més trobarem l'amor de la nostra vida.
4: No, no, tia. Bestiu.
5: No, la gent lliga més a l'estiu.
3: Vale, l'estiu és un gran moment per trobar el teu nòvio, eh? Jo el meu nòvio passat el vaig trobar a l'estiu. Mira, de fet, demà farà 3 anys.
5: Que vas trobar el teu exnòvio?
3: Sí.
5: A mi mai m'ha semblat una gran època per lligar a l'estiu. Perquè mai lligo a l'estiu, sempre lligo a l'hivern.
4: Ah, que sí? A mi em passa exactament el mateix. Yeah. Només lligo a l'hivern, a l'estiu no lligo.
5: Potser és perquè busquem una espurna de...
3: Tu què?
5: De diversió a l'hivern, perquè estem en rutina i a l'estiu ja ens ho passem prou
3: tu
5: bé.
3: Tu com has de mentir així de sistemàticament, Alberto?
4: Que t'ho prometo, que no...
3: Només lligo a l'hivern. I les 30 cites que vas tenir la setmana passada, bro, que tenies 3 cites al dia...
4: Però no és estiu,
3: que t'inventaves
4: no?
3: Una excusa per haver de marxar perquè en tenies una altra que se t'acumulava...
5: Tècnicament no és estiu.
4: No és estiu, no és estiu encara. A l'estiu va començar ahir.
3: Ja, i ahir vas tenir cita?
5: No, no.
3: No menteixis. Amb qui?
5: Ai, clar que sí!
3: I avui, amb qui has quedat?
4: No, avui amb ningú.
5: Avui és dia de descans.
3: No, no és veritat.
5: Quina avui barbaritat. També has quedat?
4: No.
3: No té vergonya, de debò. Només lligo a l'hivern. Ell no para de lligar tot l'any. O sigui, és crònicament lligador. No pot parar. Però... Saps en Barney? Sí. How I Met Your Mother? Vale, pues, es va inspirar en ell. No sé si ho sabies.
5: És que totalment.
4: Però, doncs, us juro, perquè l'estiu jo vaig al poble i al poble no hi ha homosexuals. No, t'ho juro.
3: Això es folla els nòvios de les seves amigues.
4: Per exemple. Adaptació al medi. Però va, deixem-me parlar del meu lligoteo.
5: Vinga, parlem sobre Rosalia, perquè ella sí que està vivint un moment idíl·lic, aquell moment en què vols passar el màxim d'hores possible.
3: Ella no sap que es pot estar breezy.
5: No, ella no. Ella està amb els cabells enredats a l'altra persona, no es poden separar.
4: Que maco.
5: Sí, no, no, és molt maco, la veritat. I genera molt de FOMO perquè dius que bé s'ho
3: passen. Però tu estàs més morena.
5: Jo estic més morena. És que Rosalia està molt pàl·lida. Jo crec que és un tema de performance, de concepte d'àlbum. Que ella ha de ser blanqueta, ara.
4: Tela, Marina.
3: Està racista, la Rosalia.
5: No és racista, quan... Però bé, ella està enamoradíssima d'una model francesa que es diu Loli Bahia i que va tot el dia amb ella. Que jo penso que aquesta tia... Perdó, eh? O sigui, molt maco que estigueu enredades dels cabells de l'enamorades que esteu, però... Tens
3: no
5: alguna
3: té
5: cosa
3: fer.
5: A fer? La de
3: bestia.
5: Trabajar, te la sabes?
4: Ai, que dolenta, és pobreta.
3: No, jo la de trabajar no la faré servir com a argument a ningú mai, perquè jo no treballo. Però, bona mentida, treballo molt, eh? Però és veritat que no paren i estan tot el sant dia juntes.
4: Bueno, perquè estan enamorades.
3: Que maco.
6: Que bonito.
5: Bueno, enamorades sí que estan, això és veritat.
3: Sí.
5: I a més s'han deixat veure bastant sovint en públic últimament, cosa que fins ara sí que apareixien en públic juntes, però potser no es donaven la mà, no s'agafaven la maneta, no estaven rialleres...
3: Ha passat alguna cosa ara? Jo no sé què ha passat, però hi ha hagut un punt d'inflexió.
5: Jo crec que jo noto que tothom està molt esbarat en general, i Rosalia, òbviament, també. Però a mi el que m'ha sorprès avui, quan estàvem fent el guió, és que he llegit un titular que deia... Al mes de l'orgull, Rosalía confirma la seva relació amb Loli Bahía i visibilitza la comunitat bisexual a Nova York.
3: Què?
5: Titular de la revista digital, ¿quién? ¿Quién te ha dejado escribir
3: preguntado?
5: Esto?
3: Es que...
5: Sí. No té cap mena de sentit aquest titular, o sigui, és de fa dos dies, que va ser bàsicament perquè van veure a Rosalía i a la Loli Bahía agafades de la mà, no? Però que jo sàpiga que Rosalía és bisexual tot l'any, no només el mes de juny.
3: No, és que és molt bèstia.
5: I de fet ho ha viscut obertament sempre. Vull dir, ella sempre ha dit que era bisexual, si ha tingut una parella, noia, com va ser Hunter Schafer en aquell moment, no se n'ha amagat tampoc massa. Vull dir, s'ha amagat de la mateixa manera que s'ha amagat amb tothom.
3: Sí.
5: Però és veritat que fins que no s'ha donat la mà 15 vegades en públic amb aquesta noia...
3: No han sigut nòvies.
5: No han sigut nòvies.
4: Eres tu amiga.
5: I en canvi, amb l'Emilio Sacraia, que era aquell noi model alemany, no es van donar ni un petó en públic, ni es van agafar la mà pràcticament, i nosaltres ja vam dir que estava enamorada.
4: I segur que era gay, i van anar a fer una ice latte d'especialitat, i ja van dir... Estos dos...
5: Madre mía, madre mía. Però tornem al positivisme, va.
6: Voy.
5: Ara ho dèiem, que és cert que Rosalía i Loli Bahía s'han deixat veure més sovint, però fins ara no havien tingut moltes mostres d'afecte en públic, i sí que és veritat que fa uns dies se les va veure ben agafadetes de la mà. De fet, es veu en aquest vídeo com hi ha un munt de paparazzis, Rosalía està caminant pel carrer tranquil·lament i de cop veu a Loli Bahía allà apartada com amagant-se de tot, i ella l'agafa de la maneta i la mostra en públic com dient, mira aquí, que som molt felices i estem juntes.
3: No,
7: que cuquis!
5: I són divines.
3: I ella riu, i estan molt enamorades, quin fàstic.
5: A més, Loli Bahía llueix, bueno, i ella ho ha dit en alguna entrevista, que és molt tímida. Llavors, aquest moment de Rosalía agafant-li de la mà i li vine cap aquí guapa.
3: 19 anys llueix.
5: Sí, bueno, és que és molt més jove que Rosalía,
3: Ah, sí?
5: Es porten com 10 anys.
7: Què? Rosalía.
5: Ja ho havíem explicat.
3: Ja em vaig enfadar, oi?
4: És del 2003, crec.
7: Ah!
4: Sí.
3: Ella em va enfadar en el seu moment, sí. Segur que sí.
5: Sí.
3: Pues ja no crido ara.
5: Ella en té 23 i diria que Rosalía 33, no?
7: Ah!
4: Sí. És del 2002, la Loli Bahía.
3: Hòstia, Rosalía, això sí que no m'ho esperava de tu,
5: És heavy. Però, a més, no és l'única mostra d'afecte pública que ha tingut Rosalía envers a la Loli Bahía, perquè en la segona data dels seus concerts a Nova York li ha volgut dedicar una cançó al seu amoret.
3: What the hell, bro?
5: Dedicate
3: this next song. Someone que sé que le gusta mucho. I know she likes a lot the end of it. The end of this next song. And especial esta noche para ti, Loli.
5: I li dedica...
3: Jo vola. Mira tu. Ah, vale,
5: pensava
3: que cridava la tiba del vídeo,
5: anava a dir
3: que calli ja.
5: Si ha sigut
3: molt bé.
5: És el teu somni, oi, que et dediquin una cançó?
4: Sí.
3: Però a tu t'agradaria una cançó així o com?
5: No, tu voldries una guarra. No.
3: A tu t'agradaria tota de loca més.
4: A mi m'agradaria totes. Que no vivies. Diré falto. I jo...
3: En anglès.
4: Per exemple.
3: Així, per mi te n'hauríem de dedicar aquesta.
4: I jo, gràcies.
5: Però tu voldries alguna frase romàntica també, no?
4: I aquesta que diu...
5: Tiene todo de loca.
4: Sí, tiene una mañanita con el pelo corto, tiene el rabo gordo, yo.
5: A ver, romántico, romántico, eso no es.
3: A ver, Albert.
5: Es que, claro.
4: Qué maso.
5: Anda, no, es que... De debò, tornem a Rosalía, sisplau.
3: Sí,
5: tornem a
4: la yugular.
5: Tornem a la yugular. Ella li dedica a yugular, que em sembla una cançó molt maca.

0: molt obertament, que és una identitat sexual que potser ha costat una mica més d'entendre, perquè és com, oh, t'agraden els homes o t'agraden les dones, però les dues no. I la Rosalía sempre, molt obertament, ha dit a mi em poden agradar els dos i, per tant, me la suo el que digueu. I recordem que, de fet, quan va començar a petar-ho molt en la seva carrera musical, se la va acusar de fer queerbaiting quan va publicar la cançó Linda. I llavors va haver de passar una cosa, que és que una noia sortís a dir, hola, és bisexual, Rosalía, os lo puedo prometer, perquè li ha menjat la pipitilla a una altra amiga meva.
1: Què? Això no ho sabia jo.
0: Jo ho he llegit al Twitter avui, agafem un pinces, no? Però, bàsicament, va sortir gent dient no, ella és bisexual perquè s'ha liat amb ties i jo conec algunes d'aquestes ties.
2: Bueno, és que al final del dia ell és de Sant Esteve de Sesrovires.
0: Clar.
2: I el món és un pañuelo.
0: Totalment. I, de fet, fa uns dies es va fer viral una foto d'ella molt més jove al Girly Circuit Festival, que és un festival lèsbic fet a Barcelona, que jo no tenia ni idea que això existia, però allà estava Rosalía fa molts anys.
2: Amb una lesbiana más.
0: Exacte.
2: Mi puto todo.
1: Aquí és en Rau Alejandro, aquesta lesbiana d'aquí al costat, s'assembla.
0: Sí, s'assembla una lesbiana.
1: En aquestes fotos, de cop i volta, era una lesbiana más.
0: Total. Però bé, que hagi estat al festival aquest lèsbic de Barcelona no té gaire importància, més enllà de veure com ha canviat físicament Rosalía amb els anys. Però sí que és veritat que últimament la cosa va de parlar sobre la seva sexualitat. Solo esta noche soy tuya, Rosalía ha estat escollida pel diari El Mundo, que és una cosa que jo no sabia que feia El Mundo, però bé, com l'espanyola que forma part de la comunitat LGTBIQ+, més influent del 2026. Sí, ells fan una llista, que jo no sé a mi això com...
2: No sé si m'acaba de funcionar.
0: No sé si m'acaba de funcionar, perquè què més dona, però bé. Una llista de gent que forma part de la comunitat que sigui influent el 2026. Llavors, la número 1 han decidit que sigui la Rosalía.
2: Vale.
0: I llavors, per si us interessava, he decidit portar el top 5 d'aquesta llista.
2: Sí.
0: I un d'ells és un preferit d'aquest programa, que és Guitarrica de la Fuente, des de baix al número 5. Ell ocupa la cinquena posició. Després, al quart lloc, tenim un escriptor que és David Uclés, que ha guanyat el Premi Nadal per un llibre que es diu Península de les Cases Vacies.
1: És que, perdó, aquest any crec que han posat a molta gent de diferents sectors, perquè hi havia molt de fill d'empresari, molt de cop i volta d'escriptors, gent fotògrafa, o sigui, hi havia gent de molts àmbits. En canvi, els altres anys era una cosa una mica més com de gent de la faranduleo.
0: Però està molt bé, perquè també normalitzes el fet de que no només és a la faràndula, sinó que en un sector com l'empresarial, que potser és més masculinitzat, també hi ha molta gent que forma part de la comunitat LGTBI. De fet, en la tercera posició tenim, òbviament, també faràndula, la Dulceida i l'Alba Paul.
1: Ah, sí.
2: Hi ha una de les mares de l'Àlex Tous.
1: Sí, en el número com 9 o alguna cosa així. Ah, no, el 6.
0: El 6.
2: Laura Tous.
0: Doncs mira, i jo també, per exemple, he pensat que no sé què pintaven l'Alba Paul i la Dulceida en aquest rànquing del 2026, quan estan passades de moda, perdona, però...
2: A veure, és El Mundo, en plan...
1: Sí, però hi ha gent com la... Crec que la Xanis hi és aquest any, o almenys els altres anys sortit. L'Òscar Font també va sortir. O sigui, estan bastant actualitzats.
0: Sí, sí, sí, vull dir que cada any fan la seva llista, eh? I de fet, en segon lloc, per sota de Rosalía, tenim a Los Javis, que òbviament porten un any de molts èxits amb l'estrena de La Bola Negra, amb Guitarrica, precisament.
1: Sí que és veritat.
2: Però, a veure, l'ordre no m'agrada, perquè Marta Rodríguez Guerra, directora de no sé quin en collons de mierda de L'Oreal. Javi Hoyos, perdó. Però Javi Hoyos és molt més influyente que la random aquesta que m'ha costat.
0: Bueno, depèn des de quin prisma ho miris.
2: És igual, és
0: en
2: més
0: en
2: influent.
0: En el sector empresarial és molt més influent aquesta senyora.
2: Ah, llavors la llista no té sentit.
0: Perquè bàsicament, o sigui, és molt difícil jerarquitzar qui és més important que una altra persona en un món on a tu t'afecten unes coses i a mi unes altres.
2: Qui coneix més gent, Javi Hoyos?
1: La putada és que ho posen en ordre.
0: Sí, però això no significa que l'impacte d'aquesta noia sigui més petit que el de Javi Hoyos. Com, per exemple, potser no és en el dia a dia i en els vídeos que et menges a TikTok fent scroll.
2: Marc Giró, 23, no. Però aquesta llista està molt mal feta.
0: No, Marc Giró hauria de ser el primer i en això estem d'acord.
2: No.
1: Hauria d'estar més a dalt que la Dulceida, per exemple.
0: Total.
2: Però... L'Anna Castillo, 28.
1: Però el que no entenc és...
0: Bisexual queen.
2: Una mica riseta.
1: És broma.
0: I el Collboni ha dit que també apareix.
2: Sí, sí, molt bèstia.
1: Però el que no acabo d'entendre és si és un ordre o és simplement un número per numerar.
0: Jo he entès que deu ser com la Forbes. O sigui, realment, per número seria aquest l'ordre, però realment a la Forbes molt sovint el que fan és simplement posar tots els noms i no jerarquitzar-los.
1: Vale, vale.

0: Pringada número 45.
1: Clar, és que hi ha en Pablo Lorán, hi ha en Carlos Peguer, sí, en Paco León, hi ha molta gent.
0: Jo crec que és més aviat una llista de noms.
1: 100%.
0: Jo crec que sí, perquè si no, Carlos Peguer no estaria al 67.
1: Ni de conya.
0: No. Però bé, dit això, esperem un estiu d'amor com el de la Rosalía.
1: Sí!
0: I posar-nos més morenos.
2: Tu deixa de posar-te tan moreno o acabaràs així?
0: No, si no em poso crema, segur que he acabat tan arrugada com aquesta senyora.
1: Doncs mira, mentre et vas a posar crema, et posem una cançó que t'encantarà d'en Barry B.
0: Oh!
1: Que és Monster Truck.
2: M'encanta aquesta cançó.

0: Mami, quiero besarte.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Això és el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. ICAT.
4: Família, un minut per dos quarts de cinc de la tarda i seguim amb Love ICAT. Som l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelltort.
4: I avui, com cada dilluns, tenim entre nosaltres a la nostra perfecta, més perfecta, que ja li queden molt pocs dies aquí, perquè, clar, s'acaba la temporada. Laia Castel, com estàs? Un rac molt bèstia, s'acaba la temporada.
6: Avui se sent molt estiu ja, se sent molt Sant Joan, se sent molt viatge.
5: És molt heavy, això.
6: Avui ja se sent molt estiu.
5: Se sent a l'aire.
6: Sí, és una època que pot ser increïble i divertida per alguns, però també pot despertar diferents inseguretats. Ja hem parlat sovint del tema biquinis, del tema...
4: Sí.
6: Fins i tot comparar els nostres estius i els nostres plans amb els que veiem a xarxes. Però un tema que jo sento que no es parla tant, i a mi, per exemple, és un que de més petita potser sí que m'ha generat inseguretats o com a mínim una mica de ratllades durant l'estiu, és el tema de les amistats.
5: Buah, tia, 100%.
6: Que sí, perquè sento que a l'estiu sovint perdem l'espai que ens reuneix obligatòriament durant la resta de l'any amb els nostres amics, ja pot ser l'escola, la universitat, la feina, la rutina, de que cada dimecres quedes al mateix bar. Com que l'estiu això t'ho dilueix, i això ens pot fer pensar que els tenim lluny o que a l'hora de dir, vale, doncs anem a construir com la rutina de l'estiu o els plans de l'estiu, pots sentir que pues, potser no se't té en compte com tu volies o les coses no surten com tu pensaves.
4: Sí, sí.
6: Sí, inclús pots veure dues persones que són amigues teves fent alguna cosa sense tu i et pot fer una mica com de pupa. Aleshores, us vinc a parlar avui d'una eina que jo vaig aprendre a teràpia, thank God, i a mi em va ajudar moltíssim. I de tant en tant jo la vaig recordant i crec que pot anar molt bé en un moment com aquest.
4: Ah, mira, perfecte.
6: Sí, per si algú la vol utilitzar. Aquesta eina s'anomena els contractes d'amistat.
5: Què?
6: Contractes d'amistat.
5: Tia, em sona molt de veure-ho algun puesto fa molts anys, això, i pensar, uau, m'agradaria fer-ho amb la meva amiga. Però
6: o sigui,
5: no
6: jo és una cosa que em van ensenyar a teràpia i em va anar superbé. Vaig a situar què són i per què ens poden servir, d'acord? En primer lloc, un contracte d'amistat és una cosa que tu redactes al teu cap, a vegades fins i tot sense ser conscient, o pots fer l'exercici conscient de pensar-ho, però és una cosa que et surt a vegades innata i és quan coneixes algú o et fas amic d'algú o tens una amistat amb algú, inconscientment tu redactes un contracte que inclou totes les clàusules que tu li apliques a aquella persona. I no a tothom li apliques les mateixes clàusules. Per exemple, hi ha gent amb la que pots sortir de festa,
4: vale,
6: i ja. Si són amics de festa, per tant, la clàusula del contracte amb aquella gent és ens ho passem bé de festeta, ta.
5: Ho has de tenir clar,
6: això,
5: també.
6: És gent amb la que no aniries a fer un cafè si estàs malament. No la trucaries quan t'ha passat una cosa totxa i necessites com algú que et faci de suport. Hi ha gent amb la que potser sí, hi ha gent amb la que tens totes aquestes clàusules, no? Amb aquesta persona me n'aniria de viatge, faria un treball de la universitat, li puc trucar si estic malament a les 4 de la matinada. Llavors, no a tothom li apliquem les mateixes clàusules i no passa res. O sigui, això no vol dir que jo respecti menys a una persona o l'estimi menys simplement perquè no li he ficat tantes com a una altra. No és que la odiï en secret o res d'això.
4: Bueno, és que coneixes perquè necessites cada amistat, no? Molt bé.
6: Clar, o sigui, tu en el teu cap més o menys entens quins són els àmbits que pots compartir amb algú, però aquí la clau i el que us heu de quedar és el fet de que tu has de ser conscient de que quan no li poses les mateixes clàusules a diferents persones, no estàs fent un judici. No és una cosa que fas des de la maldat, no és una cosa que fas des de la crítica. Això és el que ens hem de quedar al cap, d'acord?
5: I també tenir clar quines són les clàusules d'aquella persona, perquè a vegades confonem que dius... A vegades intentem fotre-li totes les clàusules d'amistat a una cosa de festa, quan realment és una tia que només pot sortir a festa amb aquella persona.
6: Exactament.
5: Ja està.
6: És que jo, abans de fer aquest treball d'anys i de créixer i d'anar a teràpia, justament el meu problema és que, i això ens passa a molta gent, sobretot si tu has tingut com experiències una mica negatives amb l'amistat i per tu és un tema com que et pesa molt i que tens moltes ganes de viure amistats que a tu et semblin que són reals i que són corresposes. A mi, per exemple, el que em passava és que sempre esperava que la gent em posés les mateixes clàusules que jo li posava. No, o sigui, si jo a tu t'he ficat 5 clàusules, tu m'has de posar les mateixes 5 clàusules i jo no puc gaudir de la nostra amistat perquè estic tota l'estona analitzant si jo sento que el nivell està equilibrat o qualsevol cosa que tu fas facis, que jo sento, ostres, jo això mai t'ho faria, m'ho prenia de veritat com un atac personal.
4: Que també.
6: I em feia molt de mal.
4: Normal.
5: Ja, no, sí, 100%. Però a vegades quan estàs com començant, a mi em passava molt, sobretot a l'ESO, cada cop i volta, clar, tenia noves amigues i tal, i em costava molt classificar-les i me'n perdia molt en el fet aquest de no entendre per què no tots teníem la mateixa relació, saps?
6: A mi em va passar el mateix, i jo recordo que la meva psicòloga, o sigui, jo ja et dic que estava com supercapficada amb, no només jo li he de ficar les mateixes a totes les meves amigues d'un grup, per exemple, o sigui, si som un grup totes heu de tenir les mateixes clàusules, sinó que vosaltres també m'heu de posar les mateixes a mi. I a mi em va alliberar molt quan la meva psicòloga em va dir, no fa falta, vull dir, hi ha una persona a qui tu li pots posar 5 clàusules i ella a tu només 3, i si tu decideixes que això a tu no et fa mal i no tens aquesta sensació de, oh, doncs ella no m'estima tant com jo a ella o el que sigui, realment no passa res, vull dir, és aquesta idea de, aquestes clàusules no es posen amb maldat, no es posen fent com una anàlisi personal i senyalant a la persona i enfotent-se'n d'ella.
5: Vale.
6: D'acord. Aleshores, solució que ens plantegen els contractes d'amistat i perquè crec que és una eina que ara a l'estiu està bé com a mínim tenir-la al cap. Jo sento que ara ens pot passar molt això de que podem veure, com hem dit, que dins d'un grup gran on tu estàs hi ha dues o tres persones que potser queden més sovint, no? Potser fan algun pla on tu no estàs, potser es planteja un pla de dia, no? Aquest dia anem a la platja, i tu dius, ai, jo no puc, jo treballo per la tarda, i sembla que no importi, que faran el pla igual. Són moltes situacions que potser en el dia a dia no ens hi trobem, i ara a l'estiu sí, i ens podem sentir temptades. Jo sé que fa uns anys m'hagués passat de mentalment repassar aquest contracte i dir, veus, jo això mai li faria a ella, jo això per ella ho faria i ella no ho està fent per mi, i ja començar a fer-te mala sang tu sola, perquè a vegades la gent no sap les expectatives que nosaltres els hi posem o les implicacions que algunes situacions tenen per nosaltres, no? Això també ho hem de tenir clar, no tot és culpa dels altres. A vegades també hi ha coses que a nosaltres ens afecten molt per al nostre passat i l'altra gent no ho sap.
5: Clar.
6: Aleshores, justament el contracte d'amistat ens ha de fer servir, ens ha de servir per veure el que jo us deia abans, de, igual que tu no li poses a la gent les mateixes clàusules i això no vol dir que ho diguis a la gent, en aquests moments tu has de recordar que les teves amigues ni t'ho diuen, ni és que estiguin cansades de tu, ni és que no volen veure't, i és que a vegades simplement les circumstàncies s'han donat d'aquesta manera i no fa falta que tu t'ho prenguis com un atac personal. Jo crec que a mi, quan jo vaig fer aquest clic de no prendre'm aquestes situacions de, jo què sé, dintre d'un grup d'amigues, hi ha diferents grups de WhatsApp, perquè doncs, va haver tres que se'n van anar a Mallorca un estiu i van fer un grup de WhatsApp, i van haver dos que van fer una paradeta per Sant Jordi i van fer un grup de WhatsApp, i totes aquestes coses, el dia que tu fas el clic i ja no te les prens com batalles secretes o mala sang i penses, pues, escolta, a mi també em tocarà alguna vegada estar en el bàndol guanyador o perdedor. Per mi això és alliberador. Aleshores, vale, jo us recomano això, que aquest estiu, si us trobeu davant d'aquesta situació, penseu, això no vol dir que les meves amigues m'estimin menys. O sigui, jo hi ha amigues que les estimo infinitament per igual i no els hi poso les mateixes clàusules. Hi ha gent a la que m'estimo moltíssim i no me'n podria anar a viure amb ella. I això no vol dir que dintre del meu grup no les prefereixi, no? Aleshores, jo crec que has de fer aquesta reflexió de dir que elles estiguin quedant paral·lelament no vol dir, per exemple, que hagin quedat per criticar-me. No fa falta que ja ràpidament saltem a la conclusió més negativa, que òbviament, si tu tens la teoria de que les teves amigues estan tramant alguna cosa i etxa cap a tu, via lliure per tallar-los el cabell, posar... O sigui, això és un altre tema, vale? Però una cosa és que tu realment enxapis que aquí està passant una cosa dolenta. Aleshores, et venim a defensar els tres si fa falta i anem en contra del que t'estiguin fent. Però sí que és veritat que jo, a la que he anat creixent, sí que te n'adones que cada vegada has de tenir una mica més de rienda suelta o has de donar una mica més de canxa a aquestes situacions, perquè és tal qual, que simplement és que la vida es va posant de per mig i a vegades les circumstàncies acaben sent el que determina, doncs, que dues amigues teves del teu grup quedin més cada setmana perquè treballen a prop, no? Aleshores, jo crec que a la que tu vas creixent has d'anar fent aquest exercici de no donar-li tant de pes, no estar paranoiant tant que això vol dir una cosa negativa i donar-li una mica de canxa. Per tant, jo crec que a l'estiu és bastant important que això ho tinguem present.
4: I per mi això també passa per tenir amistats sanes, eh?
5: Bueno, clar, sí.
6: Home, això seria la base.
4: En el moment en què tens una amistat sana, el més probable és que no et passi, però bueno.
5: Ja, però en aquest moment d'institut, tal, uf, a mi se'm complicava moltíssim, sí, sobretot sí, per això. I per merdes, de cada cop i volta comencen a treballar dues juntes i llavors se te separen del grup, saps? Podem fer una mica de situació, com
6: és el
5: per
6: que
5: posar l'exemple, per si algú vol plantejar-s'ho?
6: Situacions d'aquest estiu, per exemple, en les que tu podies entrar en pànic i us vinc a fer com exactament el que tu has de pensar.
5: Vale.
6: Si us passa, podeu recuperar això en format podcast i simplement ho llegim en veu alta i ja està. Anem a pensar. Per exemple, les teves amigues se'n van al poble d'una d'elles i tu no pots anar-hi, o perquè treballes o perquè sigui, no? Però elles continuen endavant amb el pla. Això tu et fa sentir una mica malament. O de sobte, un dia obres Instagram després d'una tarda que semblava de diumenge i tu estaves pensant, no tinc res a fer amb la meva vida. I l'endemà obres Instagram i veus que dues amigues teves han anat a la platja juntes i no ho sabies. Pot ser que et piqui. Tret que, com hem dit, sigui una qüestió evidentíssima de burla, que en aquell cas, via lliure, la violència no és una opció, però...
5: punto suspensivo.
6: Epa! En la gran majoria dels casos, i més si ja hem superat certes edats i anem a apuntar amb el que diu la gala, que en general intentem tenir ja vincles com relativament sans, anem a respirar i relativitzar i pensar. No és per tant, com ja hem dit, i com si esteu ja entrant en edats o rutines una mica més adultes, ho sabeu, molts cops no és una qüestió de qui volguessin quedar sense tu, sinó que les circumstàncies s'han donat així i no passa absolutament res. No t'estiguis ja emparanoiant ni fent por de que han quedat per criticar-te, han estat parlant de tu tota l'estona... Tu no quedes a vegades a soles amb altres amigues del teu grup, que no us passeu tota l'estona criticant a les altres. I, diré més, una mica ja és sa. Vull dir, no passa res, no podem pretendre que en un grup ningú parli o opini sobre el que fa la resta, perquè són persones i ja és lo normal. Llavors hem d'aprendre a no... O sigui, agafar una miqueta amb pinces i no donar-li cap tipus de profunditat. Si fos aquest el cas, si no volguessin quedar amb tu aquell dia de veritat i han dit, ai, em ve de gust quedar tu i jo a soles, no passa res, serà un altre dia qui et tocarà a tu ocupar aquell espai o no. Tu creus que no?
4: No sé. Depèn, no? Potser no, i està, tampoc no passa res.
6: Home,
4: ara, criticar no critiquis, perquè una mica tampoc no va bé. Jo estic completament en contra d'això. O sigui, tu no tens per què opinar de la vida de les teves amigues perquè llavors crees complicitat amb una altra persona i t'acostumes a seguir aquest patró que és profundament ofensiu per l'altra amiga.
6: Mira,
4: i una falta
6: Gala,
4: de respecte històrica.
6: Perdona que et digui, crec que agafar-te aquest model amb unes pinces molt heavies és el que després fa que qualsevol cosa realment et faci molt de mal. O sigui, jo abans era de seguir això a rajatabla, en plan, ni es critica ni s'opina.
4: No estic dient això, estic dient que després es fan patrons, perquè a mi m'ha passat amb gent. No que m'ho hagin fet a mi, perquè això ni ho sé, ni m'entero, ni vull saber-ho, de jo fer-ho amb una altra persona. I llavors fas patrons i és horrible, i ningú s'ho mereix. Per tant, jo el de criticar intento, en plan, quan
6: jo
4: una
6: quan
4: persona que no em
6: criticar...
4: caurà bé, i ja sé que no em caurà bé, me la suda,
6: home,
4: i li
6: però...
4: desitjo tot el dolent del món, i després ja m'ho pagarà el karma a mi. Però...
6: Però si no et veu, perquè si no et cau bé, perquè és la teva amiga. Jo em refereixo que si jo quedo amb la meva amiga Mari Pili a berenar i ahir vam quedar totes i la Patricia ens va explicar que està quedant amb un noi que ja té pinta de que és una red flag de manual, doncs jo amb la meva amiga, clar, que dic, mare meva, el que ens va explicar ahir, això no va enlloc, té supermala pinta.
4: I això jo, vale.
6: Clar, i jo el que dic és que si tu estàs com superamoldada, que és el que em passava a mi, de ningú pot dir absolutament res, tot és supercrític, qualsevol cosa que passi és com un conflicte, acabaràs veient qualsevol cosa que passi
4: com un conflicte.
6: No, jo no
4: estava dient això.
6: Jo crec que a la que vas creixent has de donar una mica de rienda suelta, no et pots prendre les coses com si fossin tot un machete cap a tu i has de tenir tota l'estona al cap això, en plan, mira, alguns dies a mi em toca guanyar, alguns dies a mi em toca perdre, mentre tu, o sigui, òbviament has de notar que hi ha un teixit d'amor i de respecte,
5: bueno,
6: base, òbviament, però si una cosa et molesta, sempre partidària de que la diguis i de que creïs una conversa i puguis generar un espai segur on dir, ei, nenis, me siento así. Però, jo si us voleu que us digui un consell, no analitzem tot el mil·límetre, gaudim, no fa falta que siguem la persona preferida de tothom, és superimportant saber estar sol, això és el més important, un dia a casa teva tu sola tampoc et matarà, i no val la pena fer-se mala sang per situacions que a tots ens poden passar i que no ens defineixen.
5: Veritat.
6: Això és el més important.
5: I pensar que t'ho diuen perquè dues amigues teves han quedat soles un dia i ho has
6: vist
5: per Insta.
6: Oh. Positive affirmation. Les teves amigues no t'ho diuen. Simplement viuen més a prop i s'han dit, tia, fas un cafè de 10 minuts i ja està.
5: Literal.
6: És
5: això
6: així.
5: també s'ha d'entendre per part de fora, perquè
6: ja,
5: a vegades
6: clar.
5: Que és així tothom se t'enfada.
6: És
5: bueno.
6: El que jo et dic, chill, no ens ho prenem tot tant com un atac. A vegades és la vida i ja.
5: Perfecte, doncs Lea Castell, thank you for being the girl's girl. As always. Ara posem ara Girls Girls, que fa dos dies va penjar el seu post d'Instagram ensenyant-nos el vestit de boda.
6: Fit,
5: i crec que s'ha parlat molt poc per la importància que li havíem donat prèvia.
6: Sí,
5: però bé,
6: sí,
5: training season de Dua Lipa.

0: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
1: I ara què?
0: L'Àlex.
2: Voleu jugar a bitllet?
0: I la Clover.
3: Ho retiro tot.
0: Són espies de veritat.
4: Un, dos, tres, noies, feu mirat, aguantarem.
0: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al 9, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. iCat.
5: Your husband is coming.
6: Família, passen 2 minutes de 3:45 de la tarda i seguim a Love the Cat. Som l'Alberto Gadel
7: i la Gala Castelltort.
6: I ara, com cada dilluns, família, toca enfadar-se.
7: Ah, però no, bueno, enfadar-se és dijous.
6: Vale, no, sí, no. No ens enfadarem d'aquesta manera. Ens enfadarem... Exacte. Ens enfadarem amb les coses que ens han passat per equilibrar el Feng Shui.
7: Equilibrar el Feng Shui està tranquil·la i descontracturada.
6: Jo noto que tinc moltes contractures últimament.
7: Va.
6: Sento que he d'anar al fisio. No, no, comença
7: Borda.
6: Tu.
7: Ah, vale.
6: No, ladra tu.
7: Vale, ara ladro.
6: Què? No podem ladrar encara?
7: Un moment, que he tingut un petit impediment físic. Per ladrar, tranquil·la.
6: Benvinguda, estem fartes!
7: Vale, va, primera cosa.
6: A veure, què t'enfada?
7: Ho diu que les coses em quedin humides a la motxilla i diràs, ets una guarra?
6: Sí.
7: I jo diré, I know.
6: Ah, val, sí, ho acceptes.
7: Jo soc una mica cerda, sí. Però és que em fa molt de pal que tot quedi humit, loco.
6: Però què és el que et queda humit?
7: Tia, que jo poso la meva tovallola a la motxilla i queda tot humit.
6: Ah, val, sí.
7: I penso,
6: funciona així, normalment.
7: Tia, però no m'agrada. I dic, una cosa, no fa tanta calor, que s'assequin més ràpid les
6: coses. No, però s'està fent com un efecte estrany invernadero dins la motxilla.
7: Doncs no m'agrada. Jo passo molt malament i penso...
6: Doncs, què hi tens, la motxilla del gimnàs? Ai, la tovallola. La tovallola de la platja.
7: I després fa peste humitat perquè com que arribo a casa i no la trec.
6: Ah, bueno, però això és culpa teva. O sigui, que això la pots solucionar deixant de fer això.
7: Però és que jo ho diu que sigui tanta gestió. Igual que ahir... No, abans d'ahir vaig anar a la platja i no em vaig dutxar després.
6: I
7: vaig estar més de 24 hores...
6: Amb sorra, pito.
7: I amb sal i tot. I llavors...
6: Que asco, Albert.
7: Un nòvio meu me va fer un petó i vaig dir...
6: Que saladet.
7: Fuck. Dic, es pensarà que sóc una guarra.
6: Bueno, es pensarà, no.
7: Dic, fa tu.
6: Tindrà raó. Et va dir que estava saladet. Sí. Que asco, Albert.
7: Sí, i vaig dir... Ah! És que crec que no m'he dutxat després de la platja. I em diu, quan has anat a la platja i jo...
6: Fa 2 hores, res.
7: Ahir.
6: Ah, no, li vas dir la veritat.
7: Sí.
6: Que asco, Albert, i què et va dir?
7: M'ha fet, en sèrio.
6: Ah, no, no, no.
7: I jo, perdó, és que m'he recordat, m'he oblidat de dutxar-me. I ell...
6: Iu.
7: Te dutxaràs? I jo, sí, vaig a dutxar-me. I vaig anar a dutxar-me.
6: Hòstia, ho sento pel teu nòvio.
7: Ja.
6: La veritat. La meva queixa és l'aire condicionat.
7: L'invent del diable.
6: O sigui, jo l'agraeixo perquè, mira, a casa per sort en tinc i el puc engegar i em treu de la calor i és una bendició. Però no m'agrada perquè, per exemple, el de casa meva no es queda. O sigui, o el tens tot el rato engegat i et congeles o t'asfixies de calor als 5 minuts de parar-lo. I si no, l'altra opció que tinc és un petit refugi climàtic on el contrast de temperatures cada vegada que surto i entro farà que el meu cos no ho pugui comprendre i per tant curtocircuiti i per tant jo amb cardi malalta.
7: Tu te dutxes amb aigua calenta o aigua freda?
6: Amb aigua freda.
7: A l'estiu?
6: I a l'hivern.
7: És broma.
6: No, això és una conversa que he tingut moltes vegades. Jo em dutxo sempre amb aigua freda. A l'hivern potser tèbia, però...
7: I com ho pots fer, eh?
6: Perquè va molt bé per la circulació.
7: I ho fas només per això?
6: No, a mi m'agrada.
7: O sigui, jo en tinc un xorraco d'aigua freda al final de la dutxa per la circulació.
6: I va bé pels cabells, també.
7: Però tota l'estona freda, tot el rato.
6: Tèbia. A mi quan es fot calenta, no és que no puc.
7: O sigui,
6: a mi em molesta molt l'aigua calenta, molt, molt, molt, molt em molesta, no la puc suportar.
7: Que heavy.
6: I em crema, en plan, jo em cremo de seguida. Pensa que, saps això que fa la gent de les espelmes, de fotre-hi el dit a la cera? No puc fer-ho, perquè em cremo. Però jo he de deixar la cera que estigui quasi seca i llavors la puc tocar i tot i així faig, i em crema.
7: Que fuerte,
6: sí,
7: tia.
6: Sí, soc molt sensible.
7: Pues... Sort que no mai ens dutxarem junts, perquè jo poso l'aigua...
6: Bullint, que és un fum.
7: Sí, sí, sí, i me queda la pell vermella i
6: és
7: tot.
6: És broma.
7: No, no, no, no.
6: A mi mai se m'entela el vidre.
7: Oh!
6: No, no, mai.
7: I què fas a la dutxa?
6: Pues dutxo i m'aixugo els cabells i em rento el xotxo i ja està.
7: Joder.
6: Què vols dir? Que faig com a mínim em dutxo, cosa que no pots dir tu.
7: Ja, i sí que és veritat que sort que quan me dutxo estic una hora a dintre l'aigua.
6: Per compensar, no?
7: Claro, per acabar de treure tota la ronya del meu cos.
6: Mare de Déu, quin fàstic.
7: Però bé, noies, com sempre, divendres, estem buscant cançons per posar com a banda sonora a la celebració del Pride, que recordem que estem a la recta final del Pride Month, tot i que el Pride és 365 dies més.
6: Què?
7: Always. 667-07-61-16.
6: Vas a algun Pride o no?
7: Jo vaig a... No, jo què sé.
6: Vas al Devo?
7: Sí, segurament sí. Perquè m'ho passa sempre molt bé. El problema... Bueno, no ho diré.
6: No pots pixar.
7: No, sí, sí, ara ja es pot pixar.
6: No, sí, jo he anat 2 anys i no hi tornaré perquè em canso molt. És una mierda.
7: Sí, que el Pride és molt dur.
6: Bueno, va, família, busquem-nos a les xarxes d'Eva, @someva, Spotify, a 3cat, a YouTube, també estem...
7: Si no, indirecto, de 3 a 5, every week.
6: Ara us deixem amb el nota de veu. Nosaltres marxem molt, molt, molt.
7: De l'or.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré els
2: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Pilota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAC, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dilluns 22 de juny. Un dilluns estrany, perquè demà, tot i que és dimarts, semblarà divendres, perquè som a les portes de la Revetlla de Sant Joan. I pensant en la Revetlla, ens hem buscat reforços a l'altra banda del vidre. No hi tenim només a un tècnic, el nostre estimat Nil Hernández, ben tornat, Nil. I tenim també en Josep Maria Campillo, és a dir, en Campi de tota la vida, la gent fent la onada, ara mateix a la Diagonal de Barcelona, perquè demà tindrem en Campi, avui ha vingut a treure el nas, a veure què és això del Nota de Veu d'ICAT, i estarà molt atent a un tros de programa que tenim per endavant. Avui, estimades i estimats, hem vingut aquí amb l'Aina Ostrell disposades a mullar-nos. De cap a peus. De cap a peus. No rotllo ginestar, vaig deixar d'entrar-hi tant de cop i ara em mullo els turmells i les cames. No, no, no, no, no. Avui amb l'Aina ens llançarem al buit i ens mullarem i direm, intentarem vaticinar quina serà la cançó de l'estiu 2026. Bona tarda, Aina Ostrell, a.k.a. Ainu, com vas?
2: Bona tarda, Frank Lluc. Crec que és l'any que ho tinc menys clar, eh? És que hi ha moltes propostes aquest any.
1: A més, pel que se'ns ha dit, hi ha cançons que no podran sonar avui, perquè encara no han sortit,
2: ai,
1: però
2: mare,
1: que apunten també cap a la cançó de l'estiu 2026.
2: De quins grups, si es pot saber?
1: De seguida ho expliquem. Abans de mullar-nos i abans de mirar d'escatir amb l'Aina quina serà la cançó de l'estiu 2026, qui agafarà el relleu de la Fresca, de Figaflau, o de la Marina, que van ballar de perfil de cara i d'esquena, abans, sisplau, Nil, matem aquesta sintonia. Aquest moment requereix molta solemnitat. Tenim una cançó espaterrant, espectacular, que som a punt de punxar.
2: I no l'havíem vist venir, eh?
1: És una novetat d'aquest cap de setmana.
2: Sí, sí.
1: És una cançó que ben fàcilment a mi em pot fer plorar ara mateix quan la punxem. Em desmuntarà de dalt a baix. Perquè és ni més ni menys que una versió d'Antònia Font. Una versió d'una cançó que ens porta cap a principis de segle, any 2001. Antònia Font publicava a Rússia. I dins de Rússia hi ha una cançó que és Focs Artificials. I fa dies en parlàvem, de focs artificials, perquè vam rebre una nota de veu d'un oient del programa que ens posava sobre la pista.
3: Hola, sóc l'Anna Andreu i vinc a explicar-vos que a finals de maig vaig gravar una versió de focs artificials.
1: Espera, l'Anna Andreu de seguida tindrà el seu moment. L'Anna Andreu de seguida tindrà el seu moment. Ara és moment d'escoltar a un oient que ens va enviar una nota de veu a la nostra bústia. I que, Aina, la tens tu aquí preparada?
2: Sí.
1: La tires tu amb el telèfon?
2: Som-hi.
4: Hola, bona tarda. Doncs un especial d'Antònia Font. Jo la meva cançó preferida sempre havia sigut Camps de Maduixes, però des de que estic embarassada, ara és Focs Artificials, perquè crec que és com un gran himne a l'esperança i a l'amor. I tot això perquè en un concert de l'Anna Andreu a Sant Cugat la va versionar amb una versió profundament preciosa que me la va fer redescobrir i des de llavors, doncs, diàriament l'escolto. Per tant, que guai que avui puguem tenir aquest canal per aprofundir les nostres cançons preferides d'Antònia Font.
1: Increïble, això. La Roser dient-nos al nostre telèfon al 677 50 61 53 que cada dia posa focs artificials a la seva panxa, al seu futur fill o a la seva futura filla, i que tot és culpa de l'Anna Andreu. Que jo no sé, Aina, si estovada per aquest missatge, s'ha decidit a llançar i a publicar aquesta versió.
2: Clar, és que això no ens ho esperàvem, eh?
1: No, no ho havíem vist a venir. I l'Anna Andreu, ara sí, ens presenta els seus focs artificials.
3: Hola, sóc l'Anna Andreu i vinc a explicar-vos que a finals de maig vaig gravar una versió de Focs Artificials d'Antònia Font, juntament amb la Marina Rufat i en Jordi Matas, al Teatre de Caleril. Ho vam gravar en directe. És una cançó que ens estimem molt i que hem estat tocant al llarg d'aquesta gira, però no la teníem gravada. I, bé, sempre intentem tocar alguna cançó als concerts que no tinguem gravada. És una espècie de regal que li fem al públic, però sempre ens acabem enamorant d'aquestes cançons i les acabem gravant, així que res, que aquí la teniu, és Focs Artificials. Una abraçada.
5: Ses muntanyes et saltes una campana, ja sé solo que fas a matler. Ses retxes de...

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa a la cera en sa mà.
0: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
1: Jo la total, som els nostres amics de sa terra.
0: 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: BQN pregunta: d'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
3: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
2: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. El dimarts 23, viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
4: Se prendió el derroche y suena. Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
0: Viu la Revetlla amb ICAT. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: Camí d'un quart de sis. Aina, tu estàs preparada?
6: No ho sé, eh?
5: Tu estàs a punt?
6: Crec que sí.
5: Tu has vingut avui aquí a mullar-te?
6: Porto el biquini sota, eh?
5: Doncs jo crec que ja et podries treure la roba perquè quedaràs xopa de cap a peus.
6: Som-hi.
5: Hem vingut a tirar les cartes. Hem vingut a dir-vos quines seran les cançons de l'estiu 2026. Jo crec que d'entrada, per una qüestió de rigor i d'educació, el que hauríem de situar a la pole position és la nostra.
6: També perquè mola molt, eh?
5: Clar, tenim cançó de l'estiu d'ICAT, ja és públic, ja està estrenada, i serà un goig que Nil Hernández, des de l'altra banda del vidre, ens punxi un dia qualsevol d'agost de Soc un Bohemio.

0: Soc un bohemio cantant els quatre vents un dia qualsevol d'agost, que en tenim dues certeses d'aquesta cançó. Primera certesa, formarà part del seu nou disc que estrenarà al mercat de música viva de Vic quan arribi el setembre. I segona certesa és la cançó de l'estiu 2026, Aicat. Clar, aquesta la situem a la pole position, però n'hi ha d'altres. També allà frec a frec, hi ha moltes candidatures, hi ha moltes melodies opositant a cançó de l'estiu 2026, i el que podem fer, Aina, si vols, és que anem tirant candidatures, ara tu, ara jo, ara tu, ara jo.
1: Perfecte.
0: Vols començar tu?
1: Vinga, va.
0: Segur, si vols començo jo.
1: No, no, és que ho tinc claríssim.
0: És que tu estàs a punt.
1: Sí, molt.
0: O sigui, aquesta tia ha vingut en biquini a la ràdio. O sigui, ni té vergonya, ni l'ha coneguda.
1: Porto crema solar,
0: llavors,
1: també.
0: Llavors,
1: eh?
0: Aquí a la ràdio, a vegades, ai, no sé, és que venia amb xancles a la ràdio, o amb, com es diu això, amb sandàlies, se'n veu el peu, i no sé si tens convidats. L'Aina ve en biquini.
1: Cap problema.
0: Endavant.
1: I la tovallola penjant del coll, no m'has vist entrar.
0: Et caurà la cara de vergonya quan vinguin l'Alba i la Laura.
1: Però és que, saps què passa? Que quan he arribat a la ràdio avui, hi havia dues persones assegudes als sofàs, d'aquí l'entrada de recepció, que anaven vestits igual que jo.
0: M'està interessant molt aquesta història.
1: Anaven amb un llençolet lligat a la cintura.
0: Sé per on vas.
1: I duien uns bombos.
0: Eren Aquaman. Eren els Aquaman.
1: Eren els Aquaman.
0: Entenc la teva primera candidata com a cançó de l'estiu.
1: Eren els Aquaman de la Maria Jaume, que estan escalfant per petar-ho aquest estiu amb Sant Domingo Forever.

0: Llavors, Aina, tu defenses que Sant Domingo Forever, del quart disc de la Maria Jaume, pot ser una de les cançons d'aquest estiu.
1: Com ho superaràs, això, ara?
0: Difícil, eh?
1: Perquè vaig molt forta, eh?
0: Però veig el teu Sant Domingo Forever.
1: Sí?
0: El veig, eh?
1: I què, què?
0: Me l'estic mirant de fita a fita.
1: Què apostes?
0: I em costa mirar-me'l perquè veig els Aquamans que estan aquí remenant...
1: Sí, sí.
0: Un bon
1: tipus. El llençol.
0: Sí, exacte. Remena el llençol i tot el que hi ha al damunt i per sota. Clar, vam parlar, tu ara ja no te'n recordes perquè has quedat fascinada amb el Sant Domingo Forever, però quan una altra gent de Mallorca va treure M'agrada, I like it,
1: boníssima.
0: Ja do, vam dir, en compte, penya, aneu amb compte que aquesta pot ser també clarament cançó de l'estiu 2026.
1: 100%.
0: Llavors, jo sóc una persona fidel i de paraula i ja no he oblidat això que tu sí que tenies totalment esborrat de la teva memòria i mantinc que la nova de Fades pot ser també una de les que més sonin aquest juliol i aquest agost.

0: Franca, aquesta cançó ens agrada.
1: Clar.
0: Ens agrada molt.
1: A més, deixa'm, ja que estic presentant candidatura, puc acabar amb el,
0: vinga,
1: amb el meu discurset? La cosa és que canten en català i llavors tenen aquesta mena de clocada d'ull a l'anglès i al francès.
0: Sí.
1: Crec que això fa molt d'estiu.
0: I això ja sabem que ha funcionat, eh? Perquè fixa't en Montxerí Go Home, per exemple.
1: Per exemple. I crec que la temàtica és prou estiuenca.
0: Sí,
1: que parlen de caipirinyes, parlen de refrescos, parlen de piscines, parlen d'anar amb top. Per tant, jo crec que aquesta de fades

0: Nota de veu, Aicat. Avui hem vingut a mullar-nos aquí amb l'Aina a mirar, desbrinar quina serà la cançó de l'estiu 2026. De moment, per qui han passat un dia qualsevol d'agost, que és la cançó, ja sí, oficial de l'estiu d'Aicat, de Soc un Bohemio, llavors Sant Domingo Forever de la Maria Jaume i dues de Fades, una, Elles Soles, m'agrada, I Like It, J'adore, i aquesta altra que ens ha tirat a la l'Aina, de Fades amb en Triquell, Sant Joan.
1: Que guai, eh? M'agrada aquesta combinació de Fades i Triquell. Funciona.
0: Jo ara vinc a obrir una nova via, t'he de dir.
1: A veure?
0: Perquè fins ara molt David,
1: sí,
0: molta coreo.
1: De moment estem a una festa a les 3 del matí, una nit d'agost qualsevol.
0: Molta ballaruca.
1: Sí.
0: Però potser un altre tipus de cançó de l'estiu és possible.
1: Com ara?
0: T'ho has plantejat, això?
1: 100%. També hi ha aquesta cançó per la Golden Hour, per exemple.
0: Què em diries si et porto a les velles Pollen de sempre?
1: Oh!
0: Fent nova música.
1: M'encanta.
0: I cantant un amor.
1: Fet.

0: fixa Taina, que les al·lèrgiques al pol·len canten, deies que volies tenir un amor amb mi. Podia ser un amor d'estiu.
1: I tant que sí, 100%.
0: Un amor d'estiu que et marca de per vida i podria ser el que passés aquest estiu. És que sinònims per estiu n'hi ha.
1: Vacances, és que clar, no ens vam el mateix, però...
0: Juliol i agost, no?
1: Sí.
0: Clar, és que avui quantes vegades podem dir la paraula estiu
1: en
0: una hora de ràdio?
1: Moltes.
0: Quantes en portem i quantes ens en queden?
1: Pots dir summer.
0: No vull ser aquesta persona.
1: T'he de dir que amb aquesta cançó no hi queda bé, però amb d'altres potser sí.
0: Sí, també és veritat. No hi queda bé summer ni booty, de sobte.
1: No
0: hi entra bé. Però vaja, jo crec que la cançó de l'estiu també pot tenir aquest aire de grunys, de guitarres, de distorsió, d'aquesta nova sonoritat de les al·lèrgiques al pol·len. A mi m'entraria molt bé.
1: Jo t'he de dir que amb aquesta cançó de les al·lèrgiques ara mateix sóc en una tarda de juliol o d'agost, Golden Hour, i que a més, no sé si és dilluns, és dimarts, és dimecres, a més absolutament igual, no sé quina hora soparé, m'encanta aquest estat d'ànim.
0: Molt bé, veig que compres, eh?
1: Compro 100%.
0: Fantàstic.
1: Va, te'n proposo una altra.
0: Vinga, va.
1: Catarres.
0: Sí?
1: Festa, ai, diumenge sense drama.
0: Anaves a dir, espera, anaves a dir festa i drama.
1: Festa i drama de la Maria Jaume.
0: Perquè estàs obsessionada amb la Mary James.
1: Però potser també porten aquamans els catarres, no sé.
0: És que ho anava a dir, estàs obsessionada amb la Mary James per culpa dels seus aquamans.
1: És així, és que m'impacten una mica.
0: Va, diumenge sense drama
1: dels catarres.
0: Som-hi.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: he de reconèixer que aquí has fet Diana, Aina, eh?
1: T'ha agradat.
0: Fa molt d'estiu, fa molt de revetlla.
1: Deixa l'orxata, no, mentre fem programa, perquè trobo que ja l'has agafada.
0: No cal que ho expliquis a ningú, això. En porto mig litre ben bé avui.
1: Mig litre t'has begut, ja.
0: I tant, a veure, des que m'he llevat, eh? No, ara des de les 5 hem començat el Nota de Veu.
1: Veus l'orxata de bon matí, eh?
0: Clar.
1: Orxata amb cafè.
0: Entra molt bé.
1: I tant.
0: L'orxata així com a substitutiva del te o del cafè o de la llet amb cacau?
1: No, no, jo t'ho compro.
0: A l'estiu, què passa? Té aquest puntet, no?, com de llet, més o menys.
1: De fet, la llet merengada, per exemple, també funciona, eh?
0: Ah, també és veritat. Sí, sí, sí, sí, també. Doncs jo estic enganxadíssim ja a l'orxata i t'he de reconèixer que diumenge sense drama ho té una mica tot, et porta revetlla, demà l'hem de tornar a punxar,
1: oh, sí,
0: et porta molt a festa major de poble.
1: També.
0: Oi que sí?
1: I a més els Catarres són un grup de festa major, 100%.
0: M'encaixa, m'encaixa aquesta, eh? Però clar, el que em sembla molt gros és que avui que estem presentant candidatures...
1: Sí.
0: No només t'haguessis oblidat de fades...
1: A qui m'he deixat a veure?
0: No sé, em pensava que tenies principis.
1: Oh, no, ja ho veig. Ai, ai, ai, com pot ser? Com
0: he
1: pot
0: de
1: ser?
0: Venir jo aquí a defensar la candidatura dels Amics de les Arts?
1: Mira, t'he de dir que d'una banda em sembla molt fort que no hi hagi caigut.
0: Clar, tothom però... ha triat... Les... Espera,
1: sí,
0: espera, espera.
1: Sí, sí, sí.
0: La gent ha de saber que tothom ha triat el seu equip de cançons i segurament t'estimo... Estava lliure. L'Aina no havia sortit triant-la la primera, ni la segona, ni la tercera. Se n'havia oblidat dels seus estimats Ferran, Daniel i Joan Enric.
1: T'he de dir, però, que estic molt orgullosa de tu, que els hagis escollit, i ara em caus més bé.
0: De sobte, el deixeble superant a la mestressa, eh?
1: 100%.
0: A la sensei.
1: Acabes de sumar un punt a la nostra amistat.
0: En el meu índex de popularitat.
1: Exacte.
0: Amb tu, no?
1: Perquè no ho sabies, però jo estava fent un rànquing.
0: Ara... M'estaves avaluant durant
1: Exacte.
0: Tots aquests mesos.
1: Sí.
0: I avui...
1: Has pujat de categoria.
0: M'estic graduant com laude. No?
1: 100%, et portaré un barret.

0: Perdona, Aina, que sé que estaves a punt de parlar, però t'has fixat que aquí, en Ferran Piqué, diu focs artificials i alegria en una mateixa frase. Els dos títols de dues cançons d'Antònia Font.
1: Què, Frank? Què et semblen els Amics de les Arts? Potser que siguin els millors del món.
0: Quina rata. Sí, com girar una truita? Vai, Aina Ostrell. Sort que avui venen a l'estaula per dos en secció de cuina, perquè
1: sí,
0: la podries fer tu.
1: 100%.
0: Perquè no només s'oblida dels Amics de les Arts i jo he de venir a reivindicar-los, sinó que ara està fent com veure que ella era la que movia els fils des de l'ombra i som exactament on ella pensava que seríem.
1: Això és com el manual aquell del Barney Stinson,
0: oi,
1: saps?
0: Totalment.
1: La jugada 350.
0: El playbook, no?
1: Exacte.
0: És a dir, com fer que en Frank s'estimi els Amics de les Arts?
1: 100%.
0: Dia 1, que això va començar fa...
1: Sí, fa molt.
0: 11 mesos.
1: Tu no ho sabies, però ja jugàvem.
0: Que llesta que és tan llarga que no l'atrapem. Ni
1: saps
0: corrent, l'atrapem.
1: Que tu i jo estem competint avui per veure qui troba la millor cançó de l'estiu. I clar, jo ara, proposar-te una cançó que sigui millor que la dels Amics de les Arts, doncs costa molt, la veritat.
0: Però alguna cosa em diu que te'n sortiràs.
1: Però hi ha un artista que pot ser que també tingui una cançó de l'estiu...
0: Espera, a veure si
1: molt,
0: ho endevino.
1: I molt potent.
0: Si dius molt i molt i molt potent i la poses al nivell d'Amics de les Arts, ja m'imagino per on vas, i si algú et coneix bé, molt bé, també ho sabrà. Pot ser que sigui un artista que no haguéssim dit que presentaria una cançó de l'estiu?
1: És així?
0: Pot ser que sigui un artista que fos més de tallar-se les venes
1: sí.
0: I de la tristor absoluta i que ara de sobte tregui una cosa molt festiva i alegre?
1: Una cançó que les seves filles li han demanat que la posi al disc. Papi, posa-la al disc, de Joan Dausà. Veus a la...

0: Són dos minuts, cinc minuts de...
1: Com ha quadrat la durada de la cançó, eh?
0: No m'ho esperava.
1: Ho has fet tan bé que t'has marejat i tot.
0: Totalment. No, vull dir que passen cinc minuts de dos quarts de sis. I què et sembla, Frank, que aquesta cançó és 100% una de les guanyadores d'aquest estiu, no?
1: Aquí t'he de donar la raó, segur, perquè és rotllo... La Marina està morena, eh? És a dir, crec que és molt difícil que aquesta d'en Joan Dausà i en Mamaduixa, Papi posa-la al disc, no acabi sent una de les cançons de l'estiu 2026.
0: Jo crec que l'única manera que tens de superar-ho és sorprenent-me.
1: Doncs mira, m'agrada que em diguis això perquè, com abans amb les al·lèrgiques,
0: sí,
1: vaig per un camí que ningú es podia imaginar pensant en cançó de l'estiu. Un artista emergent que encara no ha publicat ni el seu primer disc, però que és un músic que ja fa anys que coneixem. De fet, és un dels integrants de la Ludwig Band.
0: Epa!
1: S'està parlant del tio més alt de la Ludwig.
0: Que toca el clarinet.
1: Que és l'únic d'Espolla.
0: Sí.
1: Que van venent que són d'Espolla. I l'únic que és d'Espolla és en Lluqui Valverde. Doncs en Lluqui Valverde, que el vam anar a veure, a més, ara fa uns dies.
0: Res, sí, fa 15 dies.
1: En directe, amb la bona gent del Recòndit. Doncs en Lluqui té una cançó nova de Trinca, que es diu Tan lluny però tan a prop, que té una cosa, et diria, rumbera, cabaretera, molt de ciutat, molt de revetlla, molt de matinada, molt de bon vivant, que a mi em sembla que encaixa bé també amb la cançó de l'estiu. I a més, no només tinc la cançó, tinc també nota de veu d'en Lluqui.
0: Caram, has fet el periodisme fins al fons avui, eh?
1: Frank, 2, Aina, 0. Gràcies.
2: Què passa, espectadors? Soc en Lluc Valverde, més conegut pels amics com en Lluc Valverde, més conegut per encara els meus amics com el xaval que serà el primer avançament del seu nou àlbum. La cançó es diu Tan lluny però tan a prop i és un homenatge a les meves amigues. És una rumba catalana, el més pur estil de Lluc Valverde, i espero que us agradi molt. Pam, param, param, pam, pam. Un petó molt gran al Fanyol Giró. Adéu.

0: no eren ni les...
1: No es diu prou que en Lluqui Valverde és el millor, que una rumba catalana t'alegra durant els mesos de juliol i agost, per no dir estiu.
2: Sí.
1: Val? Llavors, que això és molt Gato Pérez, que això és molt canalla, que això és molt per sortir de festa un dimecres i arribar a casa un dissabte o el divendres. És a dir, tu surts de casa el dimecres, dimecres ja no et veu ningú més.
3: No.
1: Dijous tampoc.
2: No.
1: I entre divendres i dissabte ja penses en quan has de tornar o a qui has de trucar perquè et vingui a buscar allà on ets.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: A mi són les vibes que em porta aquesta cançó, també candidata, tant de bo, a cançó de l'estiu 2026.
2: Vols una altra proposta?
1: I recorda que la meva tenia nota de veu, eh?
2: Doncs va.
1: Què?
2: Jo també tinc una nota de veu.
1: Oh, quanta enveja, Déu meu!
2: D'un grup del País Valencià, a més a més.
1: Ah, clar, jo tinc nota de veu d'Espolla. Ella ha d'anar una mica més lluny, al País Valencià.
2: Són Malifeta.
1: Home, molt top, eh?
2: Sí, sí, i tenen una cançó que es diu Dinamita.
4: Hola, què tal? Com esteu? Soc Anna, de Malifeta, i vinc a contar-vos que hem publicat la nostra nova cançó, Dinamita, una cúmbia que té un videoclip molt xulo, que podeu veure al nostre Instagram. I, bueno, és un llançament diferent, perquè no és una nova cançó com a tal, perquè aquesta cançó la vam conèixer fa quasi 2 anys. El nostre productor Poyet ens la va ensenyar. I des de que vam començar amb el projecte i la gira, fa ja un any mig, sempre l'hem cantat al nostre directe. Encara que això és divertit i té algo potent perquè és com un secret que només comparteixes amb la gent que va a veure't, necessitàvem ja sacar-la fora i publicar-la per a que podeu escoltar-la també a la vostra casa i fent el que vosaltres vulgueu fer mentrestant. Un beset molt gran i ens veiem als concerts.

0: negu gorriak, una fotocopio, bola detrás. La meua vida, les meues hores, pelis pa que rigues
1: y... Te la compro, te la compro, aquesta cúmbia de Malifeta, que es diu Dinamita, amb l'Anna, amb la Mireia, amb l'Arnau, amb en Pollet, tots aquests ritmes tropicals que van directes als malucs, eh? I això també fa molt d'estiu.
2: Amb què ho superes, va?
1: Doncs ho supero amb el tren del moment al panorama musical català.
2: Ah, ja sé per on vas. Com et dius?
1: Em dic Xavier.
2: I què veus?
1: Doncs no ho diries mai, però és Ginebra amb Coca-Cola.
2: Però si això està molt transparent.
1: Doncs calla, que potser és Ginebra sola.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: Quines ganes de veure la Ludwig aquest estiu en una festa major, en un festival, per cantar el tren del moment.
2: 100%. En tenim moltes ganes.
1: Que l'has de tenir assajat de casa, eh?
2: Sí.
1: Perquè si no, llavors arribes allà, fas figa, o t'ho perds, o dius, ostres, havia anat a pixar. No.
2: No, home, no.
1: Mira, amb l'Aina ho tenim comptat. És el minut 2 de cançó.
2: Exacte. Quan comenceu a sentir els primers acords de guitarra, correu i torneu al vostre lloc.
1: Tararan, tan, tararan, tan. Doncs compteu 2 minuts, us planteu allà amb la família, amb els col·legues, amb la parella, amb qui acabeu de conèixer, amb qui sigui, preparadíssimes per perpetrar el que toca fer, això de com et dius i tot plegat.
2: Però clar, quan hagueu fet ja 300 reels de Xavier i la Ginebra amb Coca-Cola o sense, potser voldreu fer una story.
1: Sí.
2: Posant alguna altra cançó.
1: Per cap on vas? Això és una altra candidatura com a cançó de l'estiu?
2: Podria ser.
1: A veure.
2: Per exemple, podríeu fer una foto vostra a la platja, o fent una barbacoa, o jugant a jocs de taula una tarda d'agost.
1: Mm, sí.
2: I posar...
1: Quina cançó t'entraria bé en aquest story, per l'amor de Déu?
2: Una cançó de 30 UFAM, de l'últim disc, que es titula Anem tirant.
3: Explica'm les històries, les marques de les mans, en llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, uns eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

0: senyor.
1: La decepció, Aina.
2: Per què?
1: Perquè et tenia per una persona més empàtica, més generosa,
2: sí,
1: més oberta.
2: A veure.
1: No em pensava pas que tu vinguessis avui aquí al Nota de Veu Dicat a jugar-te-la per una cançó de l'estiu pensada només, única i exclusivament per tu.
2: Per
1: Perquè,
2: què?
1: Clar, la 31 fam, d'on són? De Sabadell.
2: Sí, que a més estem molt contents, eh?
1: Enhorabona, va. Xoquem-la per l'ascens.
2: A segona!
1: De segona, de veritat.
2: Sí, sí.
1: Ja no coses de refef que us heu inventat.
2: Res, res, a segona, no. Segona, la segona de tota la vida.
1: Com en campi de tota la vida, l'altra banda del vidre, doncs segona de tota la vida.
2: A la nova Creu Alta aquest any es veuran autèntics partits de segona divisió.
1: Enhorabona, eh?
2: Gràcies.
1: Tornant al tema, però.
2: Sí.
1: Clar, portes una cançó d'un grup sabadellenc? Avui que vas amb el biquini aquest arlequinat.
2: Sí, t'has fixat, m'ha costat de trobar el biquini arlequinat.
1: Suposo que t'has comprat unes quantes samarretes, t'has deixat mig sou.
2: He estat tota la nit cosint.
1: Per cosir, tot amb la cosa arlequinada blanc i blava del Sabadell. Doncs dic, clar, és una cançó que ens arriba des de Sabadell i a més és un country.
2: Sí.
1: Què fas tu avui al vespre, Aina?
2: Vaig a country, sí.
1: Molt bé. Clar, la cançó de l'estiu ha de ser per Catalunya. Ha de ser per unir famílies, colles d'amics, ha de ser transgeneracional, ha de ser apta per tothom. No te la pots fer tan a mida. No pot ser una cançó country de Sabadell.
2: A veure, quina és la cançó per tothom que planteja?
1: No estem buscant la millor cançó de l'estiu a Sabadell.
2: Estem buscant la millor cançó de l'estiu per tothom a Catalunya.
1: Per tota Catalunya i els països catalans.
2: I per tant...
1: És a dir, això voldria dir la millor gent del planeta.
2: Oh, 100%!
1: I si tu em vens a parlar de cançons per stories, doncs jo aquí em passo el joc i et rebento la maquineta.
2: Mamaduixa!
1: Endavant. Tampoc.

0: Catalunya de res. Catalunya, ja teniu aquí l'escollida, la vostra cançó de l'estiu 2026 i la cançó que ha de rebentar tots els stories que feu aquest juliol i aquest agost. Deixeu-vos estar de tonteries, de falses promeses, deixeu-vos estar de candidatures que tenen els peus de fang, que ja veieu que allò s'ensorra, que fa aigües, que no arriba a bon port, que no tinc més metàfores ja a la vida. Oi que ho heu entès? Oi que m'heu clissat? Catalunya, la millor gent del planeta de Mamaduixa, i jugueu sobre segur. Valor d'aquest que saps que aguantarà allà. No com el totxo, que no saps mai quan ve un Lehman Brothers i et quedes sense pis. Això és un valor segur. És més, és tan segur que la gent a la ràdio a vegades s'esvera i tot.
1: Quan, sí, això passa, passa.
0: Quan tu ets a punt de posar una cançó de Mamaduixa, notes com, saps, que et puja la serotonina.
1: Hi ha nervis.
0: Clar, llavors, podríem, sisplau, Nil Hernández,
1: que,
0: des de l'altra banda del vidre, no et vull comprometre, però podríem recuperar un moment just quan hem presentat aquesta cançó, La millor gent del planeta, de Mamaduixa? Jo diria que l'Aina en algun moment s'ha flipat molt fort.
1: Llavors, Mamaduixa!
0: Endavant.
1: Tremenda ratota.
0: Ho hem sentit bé. Ho podem tornar a sentir, Nil, sisplau?
1: Mamaduixa! Sembla un fantasma. Ah, mira, Nil, això també ho pots treure, si vols, i ho podem repetir.
0: Que enhorabona, perquè ja ets una icona, ets un mem.
1: Ah, que bé.
0: Ets un mem radiofònic,
1: tia. Realment, era el meu somni.
0: Anem al Mamaduixa, sisplau, Nil.
1: Mamaduixa! Mamaduixa!
0: Va, que tenim temps per dues cançons. Hem de dir també a la gent si vol posar el seu granet de sorra.
1: Clar.
0: Oi que sí?
1: 677 50 61 53. Ens podeu enviar una nota de veu i dir-nos quina serà per vosaltres la cançó d'aquest estiu o quina serà per vosaltres la cançó d'aquesta revetlla de Sant Joan que tenim demà.
0: La cançó que no pot fallar a la vostra playlist de revetlla i així la compartim avui o demà, perquè avui anem del pal estiu, òbviament demà el nota de veu dicat anirà del pal revetlla de Sant Joan.
1: 100%. I clar, fa estona que discutim quina serà la cançó d'aquest estiu.
0: Tot i que em sembla que algú ja ha guanyat aquesta discussió.
1: Sí, jo mateixa, que és que no sé per què ens discutim tant. De veritat, No sé per què ens discutim tant quan en realitat tenim una cançó de Cazú.
0: Clar, que diu, té el títol ja, no vols dir?
1: Es diu La cançó de l'estiu.
0: És que t'ho està dient.
1: Clar.
0: I no és entre línies.
1: No.
2: Família, com esteu? Som en Cazú. Potser alguns em coneixeu pels meus remixos de música catalana amb tecno. Doncs bé, potser el que no sabeu és que fa un any que estic traient els meus propis singles, com aquest que escoltareu a continuació, La cançó de l'estiu. Espero que us agradi tant com a mi, que el disfruteu, i bon estiu a tothom. Una abraçada. La cançó.

0: Anem a la platja.
1: T'he de reconèixer que està ben vist fixar-se en el títol, perquè si tens una novetat que es diu La cançó de l'estiu,
2: no, clar,
1: i estàs buscant justament La cançó de l'estiu, 2 + 2 = 4.
2: És el Lolo perfecte.
1: Exacte. Compradíssima, també. Si vols, per rematar l'hora i aquesta proposta de candidatures de cançó de l'estiu, vaig amb una altra novetat. Boom Boom Fighters amb en Cuca Pi, però amb una altra persona. Lil Dami.
2: Reis de la festa, eh?

0: Recapitulem, Aina, que n'hem tirat un munt. A veure, la de Soc un bohemio, la Maria Jaume, fades soles, fades amb entriquell, al·lèrgiques al polen, catarres, els amics de les arts, en Joan Dausam en Mamaduixa, en Lluc i Valverde, Malifeta, la Ludwig van, 31 fam, en Mamaduixa en solitari, Kazú i els Boom Boom Fighters amb en Cucapí i amb en Lil Dami. De cançons de l'estiu, t'asseguro que no ens en faltaran.
1: Ens falta estiu per tanta cançó.
0: I recorda que em sembla que els tiets...
1: Segur.
0: La treuen divendres, eh?
1: Aquest divendres?
0: Ens ha arribat, s'ha fet el periodisme i se'ns ha dit que aquest divendres hi ha cançó nova de Trinca dels Tiets, proposta de cançó de l'estiu.
1: I Figaflaues?
0: Figaflaues, pel que hem rescat, sembla que no aquest any, que després de la Marina està morena i a la fresca faran motís.
1: Home, és que porten doble, eh?
0: Veurem què passa. El que passi, us ho punxarem aquí al Nota de Veu.

0: Mamma Duscia!
1: Bona tarda, són les 6, segona hora del Nota de Veu Dicat, i ho tenim tot a punt, estem ready, en Nil Hernández a l'altra banda del vidre, el control tècnic, i aquí al meu costat, Mamma Duscia! L'Aina Ostrell a punt per fer el seu ja clàssic cop d'ull a l'actualitat, el que vindria a ser
2: el butlletí!
3: El candidat de l'esquerra a Colòmbia, Ivan Cepeda, reconeix el resultat provisional de l'escrutini que atorga la victòria de la segona volta a Belardo de l'Espriella, el candidat de l'extrema dreta, per un estret marge, uns 250.000 vots. Cepeda ha anunciat, això sí, que no validaran el resultat fins que sigui definitiu i després que s'hagin resolt les més de 57.000 reclamacions que el seu equip de seguretat electoral ha interposat. I l'Ajuntament de Tarragona es planteja fer formació als joves per conscienciar-los del risc de saltar des de les roques al mar. El consistori demana corresponsabilitat a la ciutadania després de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada. I 2 nens de 2 i 4 anys han mort a la localitat francesa de Carpentràs, al sud-est del país, després de quedar atrapats a l'interior d'un vehicle estacionat en plena onada de calor. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
4: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui comencem amb el menú de novetats a les plataformes i, sobretot, amb un plat estrella, l'última temporada de The Bear. La sèrie de Disney Plus tanca portes amb la 5a temporada. Els 8 capítols sortiran tots aquest divendres i el punt de partida, primer, si no ho sabeu, és la sèrie ambientada en un restaurant, i en aquest cas el punt de partida és que el xef principal, en Carmi, interpretat per Jeremy Allen White, deixa la professió, també deixa el restaurant, ho fa en mans dels seus amics i companys, que hauran de remar sense pràcticament recursos i amb molt d'estrès per intentar aconseguir una estrella Michelin. De fet, tot i que està centrada en un restaurant, la sèrie aquestes 5 temporades ha parlat sobretot de salut mental, estrès, ansietat, ambició, les complicacions i la duresa del camí cap a l'èxit i, sobretot, de relacions humanes i, en aquest cas, en contextos de màxima pressió, com pot ser una cuina. El focus, per tant, estarà més posat aquesta temporada en els personatges interpretats per les ja estrelles de Hollywood, Ayo Edebiri, Evana Mosbacharach i Abby Elliott, també alguns dels noms més que coneguts de l'Star System dels Estats Units, com Jamie Lee Curtis i Will Poulter. Això serà divendres. Aquesta matinada s'ha estrenat la tercera i penúltima temporada de House of the Dragons, l'spin-off de Joc de Trons. Continua aprofundint en la dansa dels dracs, la guerra civil de la casa Targaryen, que es dividiran en dues faccions per conquerir el tron de ferro. Aquesta matinada s'ha estrenat el primer dels 8 episodis, que es publicaran setmanalment. I si us agrada més les sèries de no ficció, en aquest cas avui s'estrena, de fet ja està penjat a 3CAT, Punt de no retorn, de Raúl Gallego Avellán, la tercera temporada que arrenca amb un doble episodi centrat en la ideologia política dels joves europeus. El primer capítol es basa a saber per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta, i el segon episodi parla de com són els joves antifeixistes que hi fan front. De fet, les càmeres arriben a entrar fins a moviments d'ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona. Ho fa amb testimonis de Catalunya, també de diversos punts de l'estat espanyol, però també d'Alemanya, França i el Regne Unit. I a Filmin, demà i a terra, en exclusiva, l'últim rebut de la sàtira britànica Spitting Image. Vindria a ser una mica els antecessors del que aquí coneixem com els guinyols, una sàtira política protagonitzada per titelles de personatges populars caricaturitzats i per ridiculitzar-los. En aquesta edició hi haurà des de mandataris com Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, fins a estrelles de la cultura pop com Taylor Swift i Kanye West. I també de sàtira política, en aquest cas més històrica i centrada en els Estats Units, és l'estrena de divendres a HBO Max, Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, protagonitzada pel mític humorista estatunidenc. És una paròdia de moments clau de la història dels Estats Units que compta amb un reguitzell de cares conegudíssimes tant d'humoristes com d'actors nord-americans, i fins i tot hi apareix l'expresident Barack Obama. I acabem amb un apunt d'agenda musical, en aquest cas ja a les portes de la Revetlla de Sant Joan. A Valls ja hi ha en marxa la Festa Major de Sant Joan i avui ja hi ha el primer concert del Solsticidi. Serà a l'Hort del Carme a partir de les 11 de la nit i podreu sentir Remei de Calafresca, Mamaduixa i la banda de punk rock Incendi. Demà, a partir d'un quart d'una de la matinada, hi trobareu Miqui Núñez, també la valenciana Naina i el DJ català Kazú. I la tercera i última jornada serà dimecres. En aquest solstici dia actuarà Ginestà com a caps de cartell, també la Flashy Ice Cream, Coco i la DJ Trapella a partir de les 11 de la nit.

0: De 5 a 7, a ICAT. Nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT. El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT. De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: Bona tarda, Aina, Fran Lluís i oients d'ICAT. Soc Arnau Raya, músic i DJ de Barberà del Vallès. El meu projecte musical combina un show de DJ, on faig les meves remescles i mashups, i toco en directe l'Ewi, que és un clarinet electrònic, per dir-ho d'alguna forma. Si em voleu venir a veure, doncs durant aquest estiu estaré per Mollet, Barberà del Vallès i per Barcelona també. Avui el que us presento és la meva nova cançó, que és una rumba catalana que parla una mica de que anem molt estressats el dia a dia, tenim moltes coses a fer i sempre anem de cap d'un lloc a l'altre. Aquesta cançó es diu Gat Esbojarrat i espero que us agradi. Una forta abraçada, adeu! Aquesta tarda he quedat amb Gato Pérez.
1: L'Arnau Raya, que canta aquesta cançó que es titula Gat Esbojarrat, que trobo que també funciona com a cançó de l'estiu, eh?
2: Totalment, i de revetlla.
1: 100%.
2: Home, ara parlava del Gato Pérez, doncs no hi ha res que faci més revetlla.
1: Sempre ve de gust una mica de rumbeta, i l'Arnau, que és de Barberà del Vallès, doncs mira, fantàstic amb aquesta cançó que ens parla de l'estrès del dia a dia. A més, ell canta en una coral, els Notes, de Sabadell, que te'l recomano, eh? Jo els he vist moltes vegades, aquest cap de setmana els vaig veure cantant versions de Disney, una passada.
2: Sé que hi ha bona gent allà als Notes de Sabadell, per tant, ja en soc fan.
1: I d'altra banda, avui et porto una proposta de Jazz Voraz. És una cançó en exclusiva perquè l'EP yes. surt demà. Aquesta cançó no ha sonat mai enlloc. Es titula Pardals, Destrals i Portals. El títol del disc, La conquesta de la segona innocència, s'inspira en la part de l'obra i la filosofia de Lluís Maria Xirinacs. Els adults mals innocents que tot ho etiquetem haurien de reconquerir l'estadi inicial, aquell de quan els nadons no veiem res, perquè ho veiem tot. Tot un nucli, tot en un i res separat de res.
2: Doncs amb una estrena de Jazz Voraz... Avui el Nota de Veu.

0: Greetings, amics i amigues del No t'haré veu dicat. Mira, som Jazz Voraz i us presentem en exclusiva Pardals, tema inclòs al nostre EP de debut, La conquesta de la segona innocència, que surt demà, 23 de juny.
1: Aquest tema és una bona representació de tot el que l'EP vol explicar. Cada dia, cada hora, cada segon, ens travessen milers de fets, gestos i energia que en major part ni controlem ni decidim i ens van calar en el cos i a la vida.
2: D'un naia vingui, ritme mare, fins a un estèper mestís, com la línia de la vida. Avançar i enriquir. Però sempre, sempre, sempre, amb l'actitud oberta per conquerir de nou la innocència de la infantesa.
1: Va, esperem que us agradi aquest EP i ens veiem el 5 de juliol a les barraques de Vic.

0: iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Jo no contesta.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
3: Demà, revetlla de Sant Joan. Aina, tu diries que ho tens tot a punt, hores d'ara?
4: I tant, 100%.
3: Sí, eh?
4: Sí.
3: Quina repel·lència, tia.
4: Saps per què?
3: Jo no tinc res a punt.
4: Se n'ha ocupat una altra persona. Sí, sí.
3: A veure, repassem què ens caldria. D'entrada, a mi el primer que em ve pensant en revetlla és cava ja en fresc.
4: Ah, molt bé.
3: És que si no llavors fas salat, eh?
4: Sí, tota la raó.
3: Te'n recordes a les 6 de la tarda, el poses al congelador i mai queda bé.
4: Això passa per Cap d'Any amb el raïm.
3: També.
4: No en trobareu mai a partir de les 6 de la tarda.
3: Doncs va, avui, que encara tenim 24 hores mínim, perquè tot just som dilluns, 22 a la tarda, el cava ja en fresc. Què més? La coca, òbviament.
4: Home, 100%.
3: O tenir-la comprada, o tenir-la encarregada, o fins i tot fer-la.
4: T'hi atreviries?
3: Jo no, però... M'he buscat reforços de luxe. Mercat d'estiu.
4: Les taula per dos, que segur que tenen una recepta perfecta de coca de Sant Joan. Com esteu? Bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Uah, com ho claven. Tenim taula per dos ja a l'estudi, l'Alba i la Laura, que ens ajudaran a fer coca per la revetlla de Sant Joan.

0: tant per la revetlla de Sant Joan.
1: Oh, tant. És que una cosa que també està preparada, que ara la revetlla de Sant Joan és la música que sonarà.
0: 100%, la playlist.
1: Clar.
0: Va, però aquí tu i jo anem sobrades.
1: Sí, 100%.
0: No? Vull dir, fàcil, improvises.
1: Fàcil, molt fàcil.
0: Doncs dic que em funciona molt la Maria Jaume i també la revetlla s'ha de vigilar perquè, si no, com aquesta cançó, poden acabar sent una mica festa i drama, eh?
1: Sí.

0: Sí, sí, sí, tota la raó. És un dia molt de desamors, no?
1: És un dia traïdor. En com, tots els sentits.
0: Com Cap d'Any.
1: Sí,
0: són aquests
1: veritat.
0: Dies que t'esperes una gran, gran, gran festa, vas amb unes expectatives màximes i després tot va fluint.
1: I jo et diria que a més passa molt per la revetlla. Jo sí sóc aquesta persona, m'ha passat que és com que arriba el mes de juny i tens les vacances a prop i és com la primera gran farra. I llavors tot sovint això fa que et passis de la ratlla i molt. És
0: un dia
1: que...
0: molt eufòric.
1: Sí. Llavors ja entres com malament al juliol.
0: Que saps? Per cert, no sé tu, però a mi els petards no m'agraden, eh?
1: A mi depèn, però no en soc gaire en general, eh? No.
2: Jo crec que és com que a mesura que vas creixent, jo per almenys he perdut més la tradició
3: sí,
2: dels petards.
3: Sí, jo també, de petita m'encantava, però...
2: Sí. També ara penses més en, doncs, si tens algun gos a casa,
3: ja,
2: de no fer-lo patir... Mm.
1: Gossos i gats, eh? Jo tinc un gat que ho passa
3: general,
1: fatal,
3: sí,
1: també. Sí. Vosaltres sí. Què tal? Com pinta la revetlla?
2: Doncs bé, sí. Ja, bueno, la passarem separada.
0: Sí. Això costa de creure.
1: A veure, sisplau,
0: sí, mi...
1: Nil, ho podem deixar en blanc, això, sisplau, que volem donar-li com molta solemnitat. Comunicat oficial de taula per dos.
0: Veus com és dia de desamor?
1: Aquesta revetlla de Sant Joan 2026, l'Alba i la Laura la passaran separades.
2: Tum, tum, tum.
0: Que ens hem enfadat. Sí. És que és divertit perquè dins del nostre univers és com que viviu juntes.
2: Pràcticament, però...
1: De fet, us vaig veure l'altre dia en un reel amb un noi que us demanava frases fetes amb fruites.
2: Amb el Marc Soler.
1: Clar,
2: sí.
1: I molava perquè començava i diu, vaig a casar les taules per dos, i jo vaig pensar, a veure, no sé on serà, però jo sé que no viuen juntes.
2: No, era a casa meva. És la nostra
3: oficina, segons per quins vídeos.
2: Sí.
0: Marc Soler, per cert, sabadellenc.
1: Ah, també?
2: Sí.
1: Carai, tu.
2: Sí.
0: Fixa't.
1: Per tot arreu.
0: Tot queda Sabadell
1: sempre
0: al final.
1: Sempre bona gent de Sabadell. Va, encarem la revetlla.
3: Sí.
1: Doncs... Amb la coca.
3: Amb la coca, sí. Avui us portem una mica història d'aquesta tradició i dues receptes. Però abans també volíem, per aquells que potser van a última hora i que volen una recomanació d'algun lloc on podem comprar unes bones coques de Sant Joan, el dia 26 de maig va haver-hi un concurs de la millor coca de Sant Joan de Catalunya d'aquest any.
1: I no us ho vau perdre.
3: No. L'Eloi i jo vam tenir l'honor, la veritat, de participar com a jurats, que ens va fer molta il·lusió.
1: Uau!
0: Que guai,
1: a
0: no?
1: A sobre vosaltres decidíeu.
0: Sí. Una cosa, és la feina somiada de qualsevol, això.
2: Oi?
0: O sigui, anar a un lloc a tastar coques de Sant Joan.
1: Què fas tu aquest dimarts? Mira, jo, és que em toca anar a un lloc a tastar coques i decidir quina és la millor.
0: Vols quedar per dinar? No, perquè després m'atiparé molt, saps?
3: Sí. Bueno, doncs ens vam atipar bastant,
2: jo. Jo estava a la categoria de xocolata i la Laura de creativa,
3: sí.
2: I jo vaig acabar amb l'estómac que em feia voltes.
1: Perdona, però sou persones...
2: Em va encantar, però...
1: privilegiades.
2: Sí,
3: va ser molt xulo.
1: Clar, llavors teniu bons inserts.
3: Exacte.
1: Controleu molt la mandanga.
3: Per tota Catalunya, perquè per sort els premiats van estar bastant ben repartits, així que, bueno, si voleu us faig una mica...
0: Sí.
1: 100%.
3: Estic la llista.
0: Espera que apunto.
3: Doncs mira, de categoria de llardons van haver-hi, hi havia segon i primer premi de cadascun. El primer premi se'l van dur al forn Sagà de Granollers.
0: Mira,
1: el Bon Vallès.
0: Et queda a prop aquest.
1: Exacte. Al costat de casa.
3: I el segon premi ja va tocar a Barcelona, a la pastisseria Feixat. Després de categoria xocolata, que l'Alba va decidir, juntament amb altres jurats,
1: sí.
3: Evidentment.
1: No, però l'Alba.
0: Sí.
1: Ens agrada imaginar que va ser l'Alba.
3: El primer premi se'l van dur al forn de Cabrianes de Sant Fruitós de... Sant Fruitós de Bages, i el segon, la pastisseria Tornés de Girona.
0: Molt bé.
1: Molt bé, com tu deies, molt ben repartit,
3: sí,
1: eh?
3: Sí,
1: quatre
3: sí,
1: comarques,
3: sí.
1: Quatre premis.
3: Sí, sí. Després, a nivell categoria tradicional, o sigui, la coca de fruites
0: de tota la vida.
3: El primer premi se'l va endur la pastisseria Tornés de Girona, que era la segona... Exacte, va repetir.
1: Uau. Un lloc de referència, Tornés, has dit, eh?
3: Sí.
0: De fet, Tornés és perquè hi tornes.
1: I tornes. Gràcies per tant.
3: I el segon premi, l'Alejandro Pastisser de Mataró. Després de la categoria de crema i pinyons, el primer premi va anar pel forn Sagà de Granollers, que també va repetir,
0: mira,
3: en aquest cas amb dos primers premis, vull dir, enhorabona. I el segon premi per Arenes Molins de Molins de Rei. I per últim, la categoria creativa,
1: que era la teva.
3: Era la meva.
1: Sí. Aquí decidia només la Laura.
3: Sí. S'ho vaig dir. El primer premi va anar per la Hoffmann de Barcelona i el segon per la Boulangerie de Tona.
1: Uau, que bé, molt, totalment repartit,
3: sí,
1: ara,
3: sí,
1: perquè
3: sí,
1: ens
3: sí.

0: quatre que estàvem tots una mica decidint a veure quines dues ens, amb quines dues ens quedàvem. Per exemple, en canvi, a la de Llardons sabem que van ser...
1: I Crema
0: molt,
1: també, eh?
0: I Crema va ser molt òbvia.
2: Unanimitat.
0: Sí, exacte.
2: Wow. Tothom ho tenia claríssim.
0: Sí, el de primer i segon sí que els hi va costar més, però sabien perfectament quines dues eren les mereixedores.
2: És que a vegades costa. Clar, nosaltres no hem fet de jurat a concursos de coques,
1: de moment.
2: Sí, a concursos musicals.
0: Sí.
2: I és veritat que a vegades tothom té el seu criteri, clar, tothom té la seva mirada, la seva orella, i clar. Costa posar-se d'acord.
0: Sí.
2: Molt bé, doncs ja tenim fetes les presentacions d'algunes de les millors coques de Catalunya, però vosaltres penseu que, a banda d'anar a comprar aquesta que és tiro segur,
0: sí,
2: podem arremangar-nos
0: 100%.
2: I fer-ho a casa.
0: I encara i estem a temps.
2: Ah, mira, aquí anava. Avui que ja és dilluns, 6:45 de la tarda, falten 24
1: sí,
2: hores
1: sí, sí, sí,
2: perquè comenci a sonar el timbre de casa, val? Creus que encara hi som a temps?
0: Hi som a temps perfectament. Les podem preparar aquesta nit o demà, perfectament pel matí. Si tenim temps.
2: Quin seria el deadline, tu creus?
1: Jo crec que faria el mateix dia, eh? Ah, no, tu
0: bueno,
2: sí, sí, però com a l'hora de dinar, com a molt tard, per exemple...
0: Sí, jo també les faria millor demà, eh? Però que podríem fer-ho avui. Home, depèn de la coca que fem. Si fem una coca... Portem dos tipus de coca avui. Una coca de Llardons, que és, més, és molt fàcil.
1: Sí,
0: la podríem fer
1: senzilla.
0: Inclús després de dinar. Sense problemes.
2: Va, sí, molt fa. Sobrada, la Laura.
1: No, no, no,
2: no
1: clar,
2: que pensa
1: molt fàcil. És que la Laura la fa i li surt bé la primera.
2: Tu no ens coneixes,
1: no? Jo, de veritat. La fem, se'ns crema, hem de tornar a comprar els ingredients, hem de tornar a casa.
0: No. Ja veureu com no. Ja veureu. Però si fem una coca que impliqui fer un brioix, llavors sí que millor fer-la pel matí, amb una mica de temps de marge per, bueno, per assegurar que tot surti bé.
1: Molt bé.
0: Però... La podem fer pel matí perfectament.
1: Mm. Va, doncs. Sí, la coca tradicional sí que ha de fermentar.
0: Exacte.
1: La coca de Llardons no.
0: No,
1: per tant. Teniu història, a més a
0: sí.
1: més?
0: Sí.
2: Mentre rumiem si ens hi atrevim o no, anem a la història.
1: Vinga. Bé, doncs avui portem la història d'aquesta festivitat tan nostra com és el Sant Joan i també de la coca que prepararem avui. Aleshores, sí que sempre ens passa, no?, que celebrem coses a vegades, però no som realment conscients d'on ve això. Sant Joan, en aquest cas, és una festa que té orígens molt antics, molt abans del cristianisme, i el que se celebrava era el solstici d'estiu. Era la nit més... Bueno, és, no sé per què parlo en passat. és el dia amb més hores de sol de l'any.
2: Perquè t'has posat en moda catedràtica.
1: Clar, clar, melancòlica...
2: Només barres des de la tarima, des del faristol.
1: I res, era molt tradicional en aquell temps fer fogueres per celebrar la força del sol i també era com una manera de demanar prosperitat per les collites. Se li feia com un homenatge al sol, per dir-ho d'una manera. Aleshores, la coca, amb el pas del temps, va ser com l'àpat simbòlic d'aquesta festivitat i antigament no era com la coneixem avui dia de forma ovalada, sinó que tenia un forat al mig que representava el sol. O sigui, també estava relacionat amb... Digues, digues.
2: No, que pensava més rotllo...
1: Al Portell
2: de Reis.
1: Exacte. Sí. I bé, la tradició diu que la coca de Sant Joan ha de tenir una mida concreta, que és que ha de ser el doble de llarga que d'ample.
2: Ah,
1: o sigui,
2: bueno, no, que no ho sabia això, eh?
3: Sí, però és així. Realment,
1: sí. I segons Ignasi Domènech, que era és un cuiner molt, molt icònic, aquesta proporció reprodueix la relació entre les hores del dia i de nit per Sant Joan.
3: Que fort! M'encanta aquesta data, la penso explicar.
2: El codi de 100%
1: de aquest de Sant Joan ja sabeu què dia, taula.
2: Sí, sí. El codi de Vinci de les coques de Sant Joan.
1: Literal, eh?
2: Ostres, sí, què és sí. això? La proporció àurea.
1: Literalment. Sí. I res, com a curiositat, dic que... o sigui, altres parts de... Per exemple, o sigui... Coques de Sant Joan n'hi han també arreu o sigui, del territori, però són ben, o sigui, ben diferents. A la camp, per exemple, és una, com una mena d'empanada de tonyina i també se li diu coca de Sant Joan. I a Menorca, la coca de Sant Joan se li diu coca bamba i si busqueu una foto ja veureu que és com més esponjosa, alta, té una forma així com d'espiral. I bé, simplement curiós que realment a cada territori hi ha una coca diferent. A la cana és salada, per exemple. I res, i fins aquí la història de...
2: Doncs,
1: resumida.
2: Sí, bona història i bones dades com aquesta de que la proporció de llarg ha de ser el doble que d'ample i això representa com s'allarga el dia amb la proporció d'hores de llum i hores de foscor.
1: Exacte.
2: Uau.
1: I també, ara m'he oblidat de dir-ho, es creia que o sigui, s'havia de menjar fora, a l'exterior, perquè si ho feies dins també et portava mala sort. Era una creença que hi havia antigament.
3: Que fort.
2: Doncs aquesta és bona també. Sí.

0: Sí, sí, és veritat que tendeixes a menjar-te-la fora.
1: Sí, sí, perquè fa següent, sí, un sopa a la fresca.
2: Sí, has de tirar petards. Com que...
3: Tipo, si tens una casa o al jardí, doncs tires allà.
1: El que m'agradaria saber, que jo sí que no ho sé, és quan va començar la tradició de tirar petards. Ara que heu dit petards.
3: Sí,
1: jo mirarem.
0: A mi em sona que el tema de la pirotècnia ve de la Xina.
3: Sí, algo de pólvora.
0: Sí, exacte. Aquest rotllo. Però llavors se m'hi barreja Tintín, també, que és ficció. Per tant, ja no sé jo.
4: I també, o sigui, entenent-la com una cosa recreativa, saps?
0: Sí, clar, clar, clar.
4: Ja... Ja. No sé, ja ho investigarem.
3: Sí.
0: Vinga, doncs anem a fer... Heu dit que portàveu dues
3: sí.
0: coques.
3: Sí.
0: Comencem per la fàcil o per la difícil?
3: Per la difícil.
0: Vinga, vinga. Gràcies per tant, Laura.
5: He deixat de gent i em sento sol. Faia masses dies que no aixequem el vol. Cansat de plorar i no trobar consol.

0: Som amb taula per dos al Nota de Veu dedicat. Avui, guaiteu el calendari, per favor. És dilluns 22 de juny. Això vol dir, Aina, que estem obrint la penúltima setmana de la temporada.
1: També vol dir que els infants ja no van a l'escola.
0: Que es complica la vida a moltes cases catalanes.
1: Molts casals d'estiu.
0: I també vol dir que demà hi ha Revetlla de Sant Joan.
1: Sí.
0: I com que tenim aquí a l'Alba i a la Laura de taula per dos, que per cert, seguiu-les a tot arreu, a Instagram, a TikTok i allà on les trobeu, de cap sempre, amb totes les seves recomanacions i amb tot el que us proposin i amb tot el que us llancin. Ho heu d'abraçar sense reserves, ni demanar-vos per què.
1: Ai, que em posaré ja, amb ella.
0: Cap allà, cap a tot el que diguin.
2: Que maco això, Frank.
0: Ah, per favor, sense cap mena de dubte. I llavors, ara volem fer una coca difícil, que aquesta és la que ens deies que com a molt tard, demà al matí.
2: Exacte, sí.
0: No més... us emboliqueu del pal, no. Després de dinar,
2: no.
0: Faré migdiada i m'hi poso a les 5 o a les 6.
2: No, perquè...
1: No hi ha temps.
2: Sí, no, a més, volem que també quedi fresqueta la coca, perquè estem parlant d'una coca de crema, llavors també ha refredat la crema,
1: clar,
2: tal. Per tant, fem-la demà al matí com a tard. I res, us explico la recepta.
0: Vinga.
2: Per fer el brioix, que potser és la part més complicada, necessitem 400 grams de farina de força, 25 grams de llevat fresc, 100 mil·ligrams de llet, 2 ous, 125 grams de sucre, 80 grams de mantega que estigui a temperatura ambient, i pell de llimona i un pessic de sal. Llavors, quan ens ho posem, és tan fàcil com dissoldre el llevat a la llet, val? Ho barregem bé, i després hem de barrejar la resta d'ingredients menys la mantega amb aquesta llet que, on hem dissolt el llevat. Llavors amassem aquesta barreja fins que quedi tot ben integrat, i llavors quan ja estigui tot ben integrat incorporem la mantega en dues tandes a poder ser, perquè ens ajudarà que quan afegim la mantega és molt fàcil que la massa costi al principi de lligar, per dir una forma. Per tant, si ho fem en dos ens serà més fàcil. I res, amassem fins que tinguem una bola ben integrada. Llavors ho deixem reposar una hora. Què podem fer mentre deixem la bola reposant? Doncs
0: pensant
2: fer la crema.
0: Que ens posarem malament.
2: No. Abans hem de fer la crema pastissera.
0: Oh, no ens dona ni
1: el reure, després el geure.
0: Sí.
2: Exacte.
0: Ah, bona.
2: Llavors, per fer la crema pastissera necessitem 500 mil·ligrams de llet, 4 rovells d'ou, 160 grams de sucre, 55 grams de midó, és a dir, maicena, pell de llimona i canyella. Llavors, el que hem de fer és infusionar la llet, és a dir, l'escalfem en un castor, la llet, amb una mica de la pell de llimona i la canyella. Llavors, això ho infusionem una estona i en un altre bol hem de barrejar els rovells d'ou amb el sucre fins que claregi una miqueta, i llavors tirem el midó. Ho barregem bé, i quan tinguem aquesta barreja pues, ben barrejada, mai millor dit, afegim la llet. És que s'està rient l'Alba.
0: A veure, Alba,
2: perdó.
0: Per favor, no
2: m'estàs ajudant.
0: Laura,
2: sí, no m'estàs ajudant.
0: Porteu tota la temporada
1: coses...
0: fent-ho impecable, i en el penúltim dia a l'Alba se li acudeix
1: estem
0: començar
1: de... a fer gestos. Una mica, no? Va. Ja tenim el cava a taula.
2: Sí, exacte, s'ha notat. Res, agafem aquesta llet que hem infusionat i la tirem a la barreja aquesta. Ho direm ràpid i anem barrejant també ràpid, perquè com la llet està calenta se'ns pot collar.
0: Que és que m'encanta els esforços de l'Alba per no mirar la Laura. Estic superconcentrada mirant el racó de l'estudi.
2: M'encanta.
0: Mira-la. Sembla que estigui fent càlcul mental.
2: Sí. Això, barregem ràpid amb la llet perquè se'ns pot collar l'ou i no volem fer una truita. I res, llavors quan ho tinguem tot ben barrejat, aquesta barreja, és que no paro de dir barreja.
0: Però és que es barregen moltes coses, sí, des que hem començat, clar, tia, normal.
2: La tornem al castor i l'escalfem més fins que ens quedi més espès. Això ja ho anirem veient amb la vista. És important que no parem de remenar perquè se'ns pot cremar. I quan ho tinguem ja espessat, ho posem en un bol, tapem a pell, que vol dir que amb un paper de film ha d'estar com...
1: arran
2: de la crema, exacte.
0: Com tocant,
2: Sí, exacte,
1: no
2: tocant. Exacte, perquè si no crearia una costra. I res, ho deixem refredar fins... ho podem posar a la nevera directament. Jo m'esperaria una mica abans de posar-ho directament, però ho posem
0: com
2: a...
0: Com que s'atemperi primer,
2: sí, que
0: i després a la nevera.
2: I ho posem a la nevera perquè així doncs estigui ben fresc.
0: Quanta estona, més o menys, tu creus?
2: Jo crec que unes 4 hores.
1: La crema?
2: O sigui, sí,
1: fins que refredi, no?
2: Bueno, sí.
1: Però 4 hores? Bueno...
2: Jo crec que trigarà més o menys això, com unes 3-4 hores.
0: Sí. Llavors, definitivament al matí, això, Aina,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
2: Llavors, Quan tinguem tot això fet, abans tocarà, ja haurà passat l'hora i llavors podem continuar amb la massa, que és tan fàcil com estirar la massa en forma de coca, aquesta forma que hem dit abans, i la deixem llevar un altre cop 2 hores. No hem de fer res més aquí, ja podem aprofitar per fer-nos l'outfit si volem. I després, ja quan ho tinguem tot, simplement és pintar aquesta massa amb una mica d'ou, posem la crema. Nosaltres ho faríem amb una màniga pastissera per fer, sabeu, aquestes ratlles que hi ha,
0: sí,
2: com quadrats,
1: com el
2: diagonal,
0: sí, una reixa,
2: sí, sí. I res, afegim pinyons com en cada rombo per dir una forma, i també sucre perlat, que si no en tenim és tan fàcil com agafar una mica de sucre i posar-li un raig ben petit d'aigua que farà que solidifiqui una mica el sucre, i posem així com muntanyetes en els rombos.
0: Soc tant la persona que fa dibuixos estranys amb la crema.
1: És que t'anava a dir, ets la persona que posa franc a la coca perquè no sàpiga que l'has fet tu.
0: O inicials, o jo què sé, una bicicleta.
1: Fixa't, és que ho estava pensant,
2: una bicicleta. Ostres, ha de costar, una bicicleta allà amb la màniga pastissera.
0: Més o menys, d'aquella manera.
2: Bicicleta abstracta. Bueno, i res, ho fornegem a 200 graus, doncs 15-20 minuts, i ja tenim la nostra coca de crema.
0: I quan la traiem del forn, alguna mena de cura especial?
3: No, deixar-la que es refredi.
2: Sí, ja.
0: Sí,
3: I tapar-la, que si no vindrà algú i se la menjarà.
0: Hi ha molta gent que la tapava com amb un xugamà, amb un drap de cuina o així.
3: Sí, jo taparia amb un drap, però amb la crema no sé...
2: Sí, sí. Però no...
3: Que no,
2: que no tapi la crema.
0: Clar.
3: Sí, jo taparia, però més que res, perquè no entri pols ni coses sobre.
2: I ho deixem refredar,
3: més que res.
0: Molt bé,
3: tal, no?
0: Doncs aquesta és bastant tradicional,
2: sí.
0: La crema de Sant Joan de tota la vida.
1: Abans de passar a la segona, si voleu, he buscat el tema dels petards.
3: Aviam.
1: M'ho he trobat en Nació Digital. Diuen, els petards per què es tiren? Diu, la tradició pirotècnica de la cultura catalana és causada per la influència àrab que durant els segles XII i XIII van fer que la seva afició pels petards s'introduís a la població catalana. Diu, el fet de tirar petards aquesta nit concretament també té la seva explicació, i és que durant la revetlla de Sant Joan, i segons les creences, és una de les preferides per fantasmes i esperits, i la població busca espantar-los tirant petards i fent fumeres.
3: Ai, que interessant,
0: per espantar els esperits que et venen a fer mal o així.
1: Sí. També diré que els petards que tiro jo, que són...
0: Bombetes?
2: No espantar gaire,
3: Bé, de fet, ara que ho estava pensant, deu estar lligat també amb la tradició aquesta de fer la foguera. No?
2: Ah, clar.
3: Sí,
2: és veritat.
3: De ser una... Sí.
1: I cremar-hi els apunts de l'any.
0: Que també et diré que t'ho has dit aquesta nit i ja funciona realment el que tu has llegit textual, perquè avui, que és dilluns 22, molta gent en tirarà ja aquesta nit.
1: I demà passat, i l'altre.
0: Quins
3: petards són els vostres preferits?
0: Jo, les sabetes, aquestes, com l'any del pa, saps?
3: Vas espantant a la gent.
0: Sí, perquè a més és molt divertit i saps que és molt blanc. No?
1: I les bengales.
0: També.
1: A mi m'encanten les fonts.
3: A mi de petita m'agradava molt el coet aquell que sortia i treia joguines. Però no feia
2: llum. Treia joguines?
3: Era un coet. No tenia.
0: No ens hem criat en l'opulència, saps?
3: Era el meu preferit. Era un coet que no feia llums ni res. Era simplement que sortia cap a dalt, petava i queien tot de joguines petites.
0: No l'he vist mai,
3: En sèrio?
2: Mai. Jo pensava que deies el típic coet.
3: No.
0: Quan dius joguines vol dir que jugàveu amb pedretes i amb roques?
3: No.
0: Perquè llavors encara, però joguines de veritat.
3: Eren com d'aquests molt xurrades,
1: Com el que et sortiria dins de l'Ou Kinder.
3: Com et sortiria, exacte, de l'Ou Kinder. O jo recordo molt una figura que era com una persona feta com així i afiscosa i la tiraves a la finestra
0: i s'enganxava.
3: Ah, sí? Xurrades
0: d'aquestes. Jo recordo tot això que estàs dient, però no d'un petard que de cop esclatava i sortia en joguines.
2: Em sembla com és que era el next level dels petards.
0: Amb una bossa de regals.
3: Sí, era com era el Reis de Sant Joan.
0: Uau.
1: Vols dir que no era la veïna del quart tirant joguines per la finestra?
0: Perquè paréssiu de tirar petards.
3: No, ara us buscaré una foto perquè vull que el vegueu. Que curiós.
0: Molt bé, doncs tenim petards, tenim el cava en fresc, tenim una coca de crema que ens hem currat i ara ens en volen recomanar una altra, taula per dos.
3: Aquesta és molt senzilla, és la coca de Llardons, que jo per Sant Joan...
0: Però tirem sintonia de coca de Llardons?
3: Sí, tenim sintonia.
0: Que tenim sintonia de Llardons.

0: perdón.
1: La coca de llardons que farem ara amb l'Alba. La Laura s'ha currat la de crema. Hem de recordar que hi ha hagut aquell moment en què has fet eye contact i has intentat destarotar-la. T'ho dic perquè ara podria ser...
2: Ara em riuré jo.
1: Sí, sí.
2: Diré barrejar...
3: Barreja.
2: Bé, aquesta coca és per a aquesta gent que potser ha vist que la recepta de la Laura era molt complicada d'entendre. No, d'entendre no, d'entendre no. Molt complicada de seguir, que hi havia molts passos i que...
1: L'últim dia els barallareu, eh?
2: No, no, era broma, era broma. No, i que, tot i així, vol posar-se a la cuina aquest Sant Joan i sortir a taula amb una creació seva. Aleshores...
1: Jo t'he de dir que aquesta, potser, si és fàcil, m'hi atreveixo, però és que sí. No m'agrada, no en menjaré. No m'agrada
2: la coca de llardons. No t'agrada? Ai, a mi m'encanta. M'encanta el gust de llardó.
1: A mi no m'agrada gens.
2: No, eh?
1: Gens, tia, no.
2: Però igual a les teves filles els hi agrada.
1: Això, clar, sí.
2: Aleshores ho pots fer per elles.
1: Oh, de veritat.
2: Ai, que
1: va. Em va fer mal, eh? Vinga, la coca que hauré de fer demà, digues.
2: No, ja veureu, és molt senzill. Només necessitem una làmina de pasta de full, d'aquestes que compres al supermercat, 100 grams de llardons, 100 grams de pinyons, 30 grams d'ametlles... Anava a dir torrades, però realment no perquè les haguem de posar en remull. No cal que estiguin torrades. 100 grams de sucre i un ou. Aleshores, simplement, agafem la pasta de full, l'estirem, que ja, de fet, ja ve estirada. La punxem amb una... Mira, la Laura,
1: clar que
2: la menjant-nos a la pega freda.
1: Aquí.
2: Clar
1: que
2: sí. Pensa, amic, ho he fet ara mateix.
1: A la primera.
3: Ai, que bo.
2: No, fatal. Aleshores, agafem una forquilla i la punxem perquè no, a l'hora de posar-la al forn no s'infli, no bufi. I amb l'ajuda d'un pinzell la pintem amb l'ou. És a dir, trenquem l'ou, el batem i la pintem. I a tot això, primer de tot, hem de deixar els pinyons i les ametlles en remull. Mentre fem tot això, que estiguin en remull, perquè després, quan les col·loquem i ho posem al forn, no es torren en excés.
3: De debò? Aquesta és la tècnica?
2: Sí. No ho sé. Si poses les ametlles i els pinyons al forn, es quedaran molt cremats.
1: Exacte.
3: Sí.
2: Doncs
3: fort.
2: Ho has de deixar en remull abans. Una estona, no diria 10 minuts, potser, el que sigui.
3: Mare meva.
1: Sí. El que arribes a aprendre aquí,
3: segur,
1: Aina.
3: Segur que és molt bàsic, però jo no en tenia ni idea.
1: Jo tampoc, i se m'han cremat un munt de fruit secs.
2: Doncs, sí, perquè normalment la cocció del pastís que estiguis fent, o clar, de la coca en aquest cas, és molt llarga.
1: Clar. I a més, són a dalt de tot.
2: Clar. Sí, no. Doncs sí, és deixar un remull.
1: Ostres, avui ara, només barres, eh?
2: Només barres.
3: Sí.
1: Entre allò de les mides, de l'horitzontal i el vertical.
3: Totalment.
1: I això dels fruits secs. Mm-hmm. Podríem dir Alba 2, Laura 0?
3: Oh!
2: Que el guió el preparem juntes, eh?
1: No, que ho fem tot des de l'estima i l'efecte del bon rotllo, eh?
3: Frank, t'estàs sumant a una guerra que està durant tota la secció.
1: Què estic fent jo?
3: No t'has fent tu sol, eh?
1: Ja, t'arrossegarem mi.
3: Guerra freda.
1: No enfonsaré sol jo aquí.
2: Aleshores tenim la pasta de full estirada, apunxada i amb l'ou, o sigui, pintada amb ou, i simplement hem d'agafar els llardons, els tallem a ganivet perquè normalment els venen a mercat com més grossos, llavors els tallem a ganivet ben picats i els posem per sobre la coca i
3: ho aixafem
2: una miqueta perquè es quedin incrustats. Sí, un pressionem. I res, simplement després és posar els pinyons i les ametlles, que també us diria de tallar-les en llàmines, es diu en llàmines?
1: Sí, en làmines. Sí, les ametlles són així tallades sempre molt verticals,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Com si fossin petites punxes d'ametlla.
2: Sí. Sí, exacte, les talles així com en barres, com ens agrada a nosaltres.
1: Exacte. Quatre barres. Si no, no és català.
2: No.
1: El contingut que t'agrada de taula per dos.
2: I res, posem les ametlles, els pinyons i el sucre per sobre... I és simplement enfornar-ho durant 40 minuts a 180 graus. M'he oblidat de dir també que si et poses creatiu pots fer aquells talls que té... normalment la coca de llardons, algunes van com amb uns talls a les cantonades.
3: Com ondulades.
2: Sí, ondulada, pots fer-hi alguna formeta maca per
1: les voltants. Com una
2: petita marca. Exacte.
1: Sí,
2: però això ja és més decoratiu.
3: A veure,
2: però
3: com fas la bici ara, tu, eh?
1: Ja.
2: Aquí no, fas una bici.
1: Amb la crema de la Laura. Sí, és impossible.
2: Però veieu que és ben fàcil, o sigui, és una mena estirar de massa, posar-ho tot per sobre una mica i enfornar-ho. Aquesta en 10 minuts la tens.
3: Sí. Què fot? Doncs escolta, em sap greu, Laura.
1: Ens apuntem a la fàcil.
3: Bueno, no, jo marxo.
1: Si faig tanta nosa, si molesto tant, ja me'n vaig. Gràcies, un plaer.
2: A vosaltres. Esperem que passi una bona tardella.
1: Sí, també.
2: Sí, gràcies, igualment.
1: A vosaltres, a nosaltres, a Nil, a l'altra banda del vidre, a tota la gent que ens escolta i a tota la gent que us estimeu. I la setmana que ve, l'última, eh?
2: Ja, em posaré a plorar.
1: Últim capítol, eh?
2: Quina llàstima.
1: Vinga, okay. Va, no digui taula per dos, no digui nota de veu, digui el forner, perquè ens posem en moda a fer coques. Tot

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró.
0: I Aina Ostré.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
3: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
2: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: És el primer.
3: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur que no pot...
3: T'ho juro, t'ho juro.
4: Bueno, vale.
2: Ara miraré
3: els horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
3: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta.
0: A mi m'encanteu vosaltres. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.
1: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
11: Toco loco en llimona, saps que m'agrada. M'agraden a la platja les maduixes amb nata. Un tutti, un frutti. Batut de tutti frutti, propina pel meu buri.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró.
0: I Aina Ostrell.
12: Hola, nota de veu. Soc la Laura i m'agradaria posar la cançó La Fortuna dels Catarres i li vull dedicar a tot el món. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Hola, què passa, gent del Nota de Veu? Soc l'Escoti de K i m'agradaria que poséssiu la cançó Bitxos si mires així, de Jove Drive. Sembla un temazo.

0: soltera solitària.
1: Doncs, Aina, jo no sé com ho veus tu, diria que hem arribat al cap del carrer tancant ja el primer Nota de Veu d'aquesta setmana estranya, perquè avui és dilluns i demà serà dimarts, que semblarà divendres per la revetlla i tot plegat.
2: Què fas tu demà per la revetlla?
1: Doncs tenim un sopar popular a la fresca, que té molt bona pinta, és com ja cita de cada any, amb un munt de gent i ens ho passem de gràcia.
2: I saps el menú o no?
1: Sí, sé que hi ha brasa. I llavors sé que un amic ha pujat al Pirineu i que va dir que baixaria botifarres per tothom. Per tant, botifarres a la brasa, amb tomàquet, amanides i tot plegat.
2: Pot haver-hi millor sopar?
1: Què et
2: sembla? És que aquí només m'hi falta una mica d'escalivada per posar damunt de la llesca de pa de pagès.
1: Que jo diria que n'hi haurà.
2: I per què no una mica d'olivada?
1: Ah, també és veritat.
2: Som molt compres, eh?
1: Som molt d'olivada, el Nota de Veu. Poseu-vos les piles. Jo també et diré una cosa. Aquesta setmana només tinc ganes de gossejar. Però no gossejar, rotllo... rotllo caribeny reggaeton.
2: No.
1: Gossejar de fer el gos.
2: Exacte. Sofar i prou.
3: Hola, Nota de Veu. Som l'Eloi i la Caral i ens agradaria escoltar Gossejo d'Oques Grasses. Gràcies!
4: La meva perdició, la teva mel, els teus petons caiguts del cel, dues bales a l'aire,

0: Escolta, Zicat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts una nova setmana a l'Independents i nosaltres arribem amb tota la ressaca emocional del Festival Sonar, que vam viure intensament el programa, és clar, amb un especial dijous, però ICAT, amb totes aquestes transmissions també divendres i dissabte. Ja hem superat, diríem, els dos grans macrofestivals d'aquí i que cobrim tradicionalment com a emissora col·laboradora. El Primavera Sound i el Sonar, però això no s'atura perquè ben aviat ja començarem a parlar del Cruïlla, del Vida, i ho farem doncs amb l'equip habitual, la Mercè Rigual, el Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda. Avui parlem d'un altre festival, també.
2: Sí, un altre festival que també està a punt de pujar la persiana, ni més ni menys, que és el Festival Afònica de Banyoles, que dijous doncs ja comença amb una programació realment excel·lent i molt variada, eh? Alguns noms: Quico Veneno, Alosa, l'Arenal, Petit de Calari, l'Anna Andreu o Gavina.mp3, però de tot plegat en parlarem amb un dels seus responsables.
1: Perfecte, i nosaltres, com sempre, o com és tradició, quan trobem una cançó bona, la posem per començar el programa. I avui començarem amb una col·laboració de FKA Twigs amb Lil Yachty, On Your Mind. Benvinguts.

Tears falling down your face while my feelings missing. Doncs és la primera cançó que publica aquest 2026 FKA Twigs després dels dos discos que va publicar el 25, aquell Eusexua i el disc que l'acompanyava, Eusexua Afterglow, gran disc que va tenir un gran impacte i que l'havia de portar de gira per Estats Units, però al final va tenir un problema de visas, no va poder entrar al país, ja sabeu que l'administració Trump està especialment dura amb això de les visas i no va poder actuar a Coachella. Doncs bé, el mateix dia que li van dir que no podia anar als Estats Units, es veu que va escriure aquesta cançó On Your Mind, on col·labora el raper nord-americà Lil Yachty, la nova de FKA Twigs, i ara un disc que ja té un parell de setmanes, però mireu, que és que aquest disc havia passat una mica desapercebut i crec que val la pena subratllar aquest nom i que prengueu nota que a Los Angeles, a Califòrnia, hi ha una cantant i xalista que es diu Kelsey Lu, que val la pena que en prengueu nota. El seu segon disc s'acaba de publicar fa res, uns 10 dies, es titula So Help Me God. És un disc molt curiós perquè té a vegades cançons molt, molt, molt, molt comercials i altres molt més fosques. Ara, espero que desperti el vostre interès saber que en aquest disc, a banda que hi ha la producció de Jack Antonoff, un d'aquests Rei Mides, hi col·laboren artistes molt diferents. Què té Kelsey Lu que ha aconseguit convèncer a Sanfa, Kamasi Washington o Kim Gordon de Sonic Youth perquè hi col·laborin? Doncs cançons com aquesta.

Doncs comencem aquest apartat de notícies breus amb Ferran Orriols, perquè divendres va publicar un EP anomenat Casa i Sabatilles. En total són quatre cançons que formen part de tot el material que el músic de la Torre d'Oristà ha fet de manera domèstica després del seu disc Darrere els Horts. Es pot adquirir en format digital a través del segell Great Canyon Records i també hi haurà uns quants concerts de presentació. Per exemple, 9 de juliol el trobareu a les Fresques de Torelló, el 14 d'agost a Ca l'Estamenya de Perafita, el 20 d'agost a Sorre, a la Vall d'Àssua, i el 2 d'octubre a l'Auditori Josep Viader de Girona.

0: seré tú.
1: Un altre dels grans talents que tenim aquí a casa nostra és Xerim Arasté. De fet, vam estrenar aquí a l'Independents Dicat el seu nou disc, aquest Punt de Creu, d'on Xerim Arasté, David Carabin de Mishima i Meritxell Gené són els tres protagonistes de la segona edició de Riu de Veus, que es fa aquest dissabte al castell de Miravet a la Ribera d'Ebre. Direcció artística que va a càrrec d'Eric Vinaixa, que ens explica la filosofia d'aquest festival de creació pròpia.
2: Riu de Veus és un festival on reunim una banda de músics ebrencs i els posem al servei de tres artistes dels Països Catalans que canten en català, però amb varietats dialectals diferents, que és l'interessant. A més, això no són tres concerts, sinó que és un únic concert on els tres artistes estan permanentment a l'escenari i van intercalant les seues actuacions. I és una proposta molt interessant perquè veus les personalitats dels artistes, com s'expressen en les seues diferents varietats dialectals, i finalment acaben cantant una cançó els tres a manera de bis, una cançó ebrenca conjuntament, així que espero que enguany no, perquè està tot esgotat, però per l'any que ve pugueu vindre. Salut i música!

Ara us volem parlar d'un parell de noves experiències ICAT que ja estan en marxa. La primera és la nova edició del Festival Estiu que es fa a Castelló d'Empúries i Empúria Brava entre el 29 de juny i el 5 de juliol. El cartell és molt llaminer i la proposta que us fem és que trieu si preferiu anar al concert de Mazzoni i Alba Armengou del dissabte 4 de juliol al convent de Santa Clara o l'endemà diumenge al pati del Palau de Contes, que és on actuaran a l'OSA. Teniu una invitació doble per assistir al concert de la vostra elecció i recordeu que teniu de temps fins al 29 de juny a partir de les 10 del matí. I la segona experiència que té a veure amb el FITEM, el Festival Internacional de Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà, que es farà els dimecres de juliol a la nit amb músics com Mazzoni, La Maria, Zahn Perrate i també Marta Knight, entre d'altres. El premi consisteix en un abonament doble per assistir a tots els concerts i podeu participar fins aquest divendres a les 10 del matí.

més propostes de música en directe, els britànics de Razorlight han decidit sortir a la carretera per celebrar el 20è aniversari del seu segon treball d'estudi de títol homònim, i dins d'aquest itinerari han inclòs Barcelona. Això serà el 18 de novembre a la Sala Wolf, i unes entrades que ja s'han posat a la venda. Doncs mira, uns altres que també estan d'aniversari són els alemanys Rikas. Fa 10 anys que estan en actiu, i si els voleu felicitar, doncs ho podreu fer el 10 de desembre a la Sala 2 de l'Apolo de Barcelona també, i entrades a la venda.

Doncs encara més coses. Aquest és el canadenc Luca Fogal amb una de les cançons del seu últim disc d'estudi, Challenger, publicat aquest mateix 2026. El 4 de setembre ens visita el Club Savage de Barcelona. I també el setembre, el dia 25, Julia Jacqueline publica quart treball de Gem, tot i que això sí, cal esperar-se el dia 1 de març del 2027 per veure-la damunt d'un escenari. Serà en aquest cas la 2 de l'Apollo. I en aquest mateix local, el 24 de novembre, hi trobareu el trio irlandès Kingfisher. I ja que ja s'ha donat a conèixer els dos primers noms de la que serà la 26a edició del Black Music Festival, es tracta de Cima Fang i Anna Popovic, que actuaran el 10 d'octubre a la Mirona de Sal.

0: Doncs a tots els concerts que us hem comentat fins ara, encara n'heu d'afegir uns quants més. Aquests que sonen els novaiorquesos Bodegas deixaran caure per la sala Blue de la capital catalana el 9 de setembre, el mateix recinte que el 16 d'octubre rebrà el suec Halas. Uns altres nord-americans, en aquest cas Polypia, un dels grups més innovadors del rock instrumental, actuaran el 22 de novembre, serà Ras Matas. I d'altra banda, apunteu-vos també un concert ben imminent. Dilluns a la setmana que ve, 29 de juny, ens visitarà Colombiana Parra, que és la filla de Violeta Parra. I atenció, perquè al llarg de la seva carrera ha publicat 6 discos i ha compartit escenari amb Patti Smith, els Rolling Stones i Phil, la banda de John Lydon. La trobareu al Club Oasis, que és el passatge de Sant Antoni Abat de Barcelona. I encara una notícia d'última hora, i és que Imelda May, la cantant irlandesa, actuarà amb Ron Wood en aquest concert que es farà el 12 de setembre a la sala Ras Matas.
1: Fantàstic! I encara, David, hem rebut últimes comunicacions d'un concert que ens fa molta il·lusió anunciar, perquè hem seguit Remei de Cala Fresca sí. Des dels seus inicis, han vingut a tocar en directe al nostre programa, els apreciem moltíssim i ens alegra molt veure que ja anuncien un concert a la sala gran del Ras Matas, 13 de novembre.
0: Aquest grup, apuntadíssim també.
1: Aquest grup va creixent, eh? Sí, des d'Arbúcies fins al Ras Matas a Barcelona, 13 de novembre. Ens alegrem molt de l'èxit de Remei de Cala Fresca. I acabem aquest repàs, algunes notícies i confirmacions a concerts amb Soc un Bohemio, que afirma la cançó de l'estiu dicat. Es diu Un dia qualsevol d'agost i avança el segon disc, que s'estrenarà el 16 de setembre al Mercat de Música Viva de Vic, en un concert gratuït. La presentació a Barcelona es farà el 25 de febrer a la Sala Apolo.

0: see what I can do.
1: Doncs tota cançó sempre té una història al darrere, i quan es parla de Common People, possiblement el tema més popular dels britànics Pulp, cal fer esment a l'estudiant grega que Jarvis Cocker va conèixer el 1988 quan es va matricular a l'escola d'art i disseny Central Saint Martins de Londres, aprofitant una aturada temporal de la banda. De fet, ella i l'escola ja s'esmenten al començament de la lletra d'aquest Common People, la cançó estrella del seu disc Different Class del 1995. Doncs, 3 dècades més tard, els nord-americans My Chemical Romance han decidit donar a conèixer la versió que van fer el 2013 als estudis de la BBC de la capital britànica, una adaptació una mica més pujada de decibels i que sona així.

Common People de Pulp, que ja és un clàssic absolut, i la prova són, per exemple, aquestes versions, no?, que es van fent aquí i allà. Per cert, Pulp, que va tornar a l'activitat el 2023 i que va publicar un disc fantàstic, que és More, el primer disc en 24 anys, i ara que han tornat, la banda de Sheffield, diríem que no vol deixar els focus, perquè acaba de presentar un documental, un llargmetratge dirigit per Garth Jennings, que es titularà What Do You Do for an Encore, i que s'estrenarà la segona meitat d'aquest any a la plataforma Mubi. Un repàs, diríem, a les quatre dècades o més de trajectòria de la banda, amb imatges també de l'última gira, la de More, la més exitosa i multitudinària de la seva carrera. Diuen que s'han inspirat com a referències en el Last Waltz de Martin Scorsese i en l'Stop Making Sense de Jonathan Demme, així que com a mínim referents bons tenen per aquest projecte. Però és que, a més, Pulp publicarà un disc en directe titulat Live, simplement, i recollirà els concerts que es van enregistrar al O2 Arena de Londres l'any passat. Hi haurà, evidentment, els temes de l'últim disc i molts, molts himnes de la seva carrera, com aquest Common People, una cançó que ha fet la volta al món fins al punt, segur que molts de vosaltres us recordeu, que Manel la va traduir al català i la va adaptar i la va incorporar al seu repertori de directes de forma normal. Així era la gent normal.

0: L'aparador.
1: Ginger Jones és el nom artístic de la sabadellenca Clàudia Prat. Aquest 2026 explica una història dividida en tres parts i fa poc ha tret la segona que ella mateixa ens explica.
2: Hola, sóc la Ginger Jones, una artista independent de Sabadell. Aquest any he començat a publicar les cançons del que serà el meu primer àlbum, un projecte de pop alternatiu que explora la meva salut mental durant diferents etapes de la meva vida. The Artist 2 és el meu nou single i és el segon capítol d'una història en tres parts que segueix una noia que ha construït tota la seva identitat al voltant del seu somni de ser artista. A The Artist 1 la tenim plena d'ambició i convençuda que algun dia ho aconseguiria, però a The Artist 2 arriba el moment en què aquesta certesa s'ensorra i es veu obligada a afrontar una pregunta molt incòmoda. Qui ets quan el somni que t'ha definit tota la teva vida deixa de ser possible? Si teniu curiositat de saber com acaba aquesta història, aviat sortirà The Artist 3, que és el capítol final d'aquesta trilogia. Una abraçada molt gran. Gràcies!

Hi ha bons discos i discos que són, podríem dir, una autèntica obra mestra. I dins d'aquesta última categoria trobem Blue, el quart treball d'estudi de Joni Mitchell, que es va publicar el 22 de juny del 1971. Avui fa exactament 55 anys. Un àlbum marcat al final de la seva relació amb Graham Nash i al mateix temps per la seva intensa història d'amor amb James Taylor, que participa al disc tocant la guitarra en quatre cançons, entre les quals hi ha aquesta que sona, que es diu California, i que és un tema que ve a ser una mena de postal cap a ella mateixa, ja que la va compondre mentre viatjava per Europa. El primer vers el va escriure a París i el segon vers durant la seva estada a Formentera, on es va refugiar per escapar de la fama. Avui també volem recordar Kris Kristofferson, que faria 90 anys, ens va deixar el 2024 i a part d'actor va compondre cançons immortals, com Mia amb Bobby McGee, que Janis Joplin va versionar i gravar pocs dies abans de la seva mort. I avui fa 65 anys Jimmy Somerville, tot i que fa temps que està musicalment, podríem dir, bastant desaparegut, aquest artista escocès, va destacar la dècada dels 80 en dues formacions, The Commoners i, prèviament, Bronski Beat, on va firmar cançons com aquesta, Small Town Boy.

Avui fa anys aquest home, Jimmy Somerville, 65 anys. Quina veu més particular, aquest falset tan reconeixible. Jimmy Somerville, avui el recordàvem, aquest clàssic de Bronski Beat, però malauradament en aquest espai del clàssic també hem de lamentar una mort d'una artista catalana, una violinista, Núria Lluís, que havia treballat amb molts artistes de l'escena metal catalana, en projectes com God's Funeral, Nahum, Sol Negre, Ulmus. La veritat és que és un món una mica particular. Dins del metal era una corrent, diríem, bastant determinada. Potser molts de vosaltres, doncs, no la teníeu fitxada, però sí que pensàvem que avui valia la pena recollir el seu nom, fer-li un petit homenatge i també un enregistrament, la seva participació a My Falling Dress de Narcilion, aquesta dona que ens ha deixat, Núria Lluís, que també era professora de música, tant de violí com de cant. Doncs una dona entregada a la docència, al seu instrument, al violí, i amb una passió, al metal. Ens ha deixat Núria Lluís.

nostre acomiad a Núria Luis, que avui hem vist a la revista d'Enderroc que havia mort aquesta violinista de Sant Vicenç de Castellet. Encara ens queden uns minuts de programa i, home, una de les coses que volem sí o sí és anar de festival, però no només anem de festival al Sonar o al Primavera Sound, també ens interessa, per què no, i tant, la Fònica.

Una de les coses bones que té la música és que es pot escoltar i es pot viure en espais diferents. Si això ho traduïm en festivals, no ens ha de sorprendre que un mateix artista pugui formar part de programacions diverses. Tenim l'exemple d'Anne in the Hall, aquest duet musical format per Aina Serena i Jan Cabarrocas, que parteix de les possibilitats expressives de la veu i la percussió electrònica. Des de la seva formació l'any 2020 han actuat al BAM, han estat finalistes del concurs Sons de la Mediterrània de la Fira Mediterrània de Manresa i la setmana passada van actuar al Sónar. I com a cirereta del pastís, Anne in the Hall actuen aquest dissabte a la nova edició de La Fònica, el Festival de la Veu de Banyoles.

0: Si una cosa caracteritza la Fònica de Banyoles és el seu encert a l'hora de confeccionar el seu cartell, i no només d'aquest any, sinó també d'edicions anteriors. El festival ha crescut, s'ha consolidat, i això es veu, per exemple, en el relleu generacional. Alternen artistes molt consolidats, com el que està sonant de fons, Kiko Veneno, que és un dels encarregats de donar aquest tret de sortida dijous, però també en Andreu o el Petit de Calaril, amb propostes molt més actuals, com Chloé Riembau, Alosa o l'Aranà. Estem, per tant, vivint un dels millors moments de l'escena musical? En respon Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
1: De fet, la fórmula, quan vam crear el festival l'any 2004, continua sent plenament vigent. El fet d'utilitzar aquests grans noms, aquests grans caps de cartell, doncs, com podrien ser el de Kiko Veneno o el Petit de Calaril, entre altres, però també apostant per propostes molt més desconegudes o emergents, amb la voluntat de servir de plataforma per aquestes formacions, per mostrar al públic que hi ha altres propostes més enllà d'aquests artistes mainstream, doncs, que tenim en molts dels festivals del país.

0: Com ens deia en Francesc Viladiu, tot i que en un festival sempre hi ha uns caps de cartell claríssims, que són els primers noms en què s'acostuma a fixar la gent, es pot dir que invertir en el planter és la llavor necessària per assegurar-se que els artistes puguin créixer i, de retruc, poder continuar programant més edicions de la Fònica?
1: Sí, de fet, al llarg dels anys hem acompanyat a moltes propostes, no, quasi des del seu naixement em venen al cap, doncs, a propostes incipients en el seu dia com Marala, fins i tot el mateix Roger Mas, que va estar l'any 2005 al festival, i recentment, doncs, en aquesta edició repeteixen artistes com el Petit Acaleril, la Zalosa, que fa dos anys van participar al festival, o Minibús Intergalàctic, que formaven part d'una proposta que fem en diferents parts amb propostes emergents i que participaven llavors i ara actuen en el marc de l'escenari principal al mateix festival.
0: El que també es nota és que cada cop hi ha més propostes artístiques amb molt de protagonisme de la veu i que uneix tradició i electrònica, com per exemple l'Osa, l'Arenà, Filles de Cassandra o Annie the Hall.
1: Crec que és una evidència que cada vegada la música d'arrel és més comú en molts dels artistes i el més sorprenent i el que ens agrada més, doncs, és veure, doncs, que l'utilitzen realment sense complexes. Això no només passa a Catalunya, sinó també a l'Estat espanyol, doncs, com propostes com la de Rodrigo Cuevas, que ha passat en dues ocasions pel festival, o les mateixes Filles de Cassandra, les Camaño y Amixeiras, propostes, doncs, que afegim en el nostre cartell enguany. I bé, això, sens dubte, sense la feina de molts festivals, de molta gent que ha treballat en l'arrel al llarg dels anys, com pot ser la mateixa Fira Mediterrània Manresa, estic segur, doncs, que no ens s'envolien ara aquests fruits.

0: Avui a l'Independència Cat parlant amb Francesc Viladiu, director artístic de la Fònica, d'aquesta nova edició que comença dijous i que s'allarga fins diumenge. Per tant, 4 dies amb moltes propostes musicals. I un altre fet important i destacable del cartell és veure molts noms d'artistes femenines que fins i tot supera el 50%.
1: Sí, en aquesta ocasió supera el 50% i el que més ens satisfà és que ho fem de manera natural. Realment existeixen cada vegada més propostes realment vinculades a la veu, molt, molt interessants, femenines, i una mica el que volem és plasmar i mostrar, doncs, el resultat de tots aquests projectes. Sí que som conscients, doncs, que hi ha altres estils musicals, per exemple, a nivell festiu, doncs, que la presència de femenina és molt més complicat, però en aquest cas estem molt satisfets de veure aquest tipus de propostes i de poder-les mostrar i ensenyar, doncs, a la Fònica.

0: Cristina, la publicitat d'aquests que estan sonant de fons, Minibús Intergalàctic, Filles de Cassandra, Lorena Álvarez, Raquel Lua, Magalí Sare, Gavina Punem, P3, Quim Carandell, Carmen Aciar o Lina Marco Mezquida són altres grans propostes del Festival de la Veu de Banyoles. Però val la pena recordar que la Fònica, al marge dels concerts, també ha programat altres activitats, com ara el recital Prometeu de Mil Maneres Dit, amb l'actor Abel Reyes i Carla Rabassa, Premi Sant Jordi d'aquest 2026.
1: Ens agrada explicar que la Fònica no és un festival de recinte, és un festival on tenim 22 escenaris repartits per tot el municipi i que creem itineraris per poder mostrar el patrimoni, també les propostes en llocs tan emblemàtics com poden ser el claustre del monestir de Sant Esteve, el mateix monestir, la muralla o l'estany de Banyoles. Però el que intentem també doncs, és crear aquestes propostes d'estils ben diversos que van des dels cants polifònics, evidentment doncs, la música folk, el pop rock, la música capella i evidentment doncs, també la poesia, no? Al final ens hem adonat que al llarg dels anys, en aquestes 22 edicions, la gent també ens ha fet confiança amb propostes ben diverses i en aquest cas doncs, amb una proposta de poesia quasi en primícia del Carla Rabassa i l'Abel Reyes amb aquest Prometeu de Mil Maneres.
0: Doncs acabem amb la veu sempre increïble d'Anna Andreu, que actua diumenge. Aquesta cançó, que ara sentireu, la va publicar i coincidint amb l'arribada de l'estiu. Es diu Focs Artificials i sí, és una versió d'Antònia Font.
2: Ses muntanyes aixecats, una campana, ja sé solo que fa ser l'atlet. Ses retxes d'una

0: debe ser.
1: Doncs arribem al final del programa d'avui, però demà hi tornem. Demà, què passa? Que és dia de revetlla de Sant Joan. No només ICAT us ha preparat una programació especial amb molta festa amb la DJ Trapella, sinó que nosaltres també venim demà disposats a cremar-ho tot.

Per Sant Joan s'ha de ser molt precavut amb això del foc, perquè hi ha riscos d'incendi, evidentment riscos per les persones, accidents, cada any hi ha molts per Sant Joan. Però mireu, nosaltres també volem reivindicar que aquesta és una festa del foc, per cremar tot allò que no ens agrada. Demà vindrem amb cançons que ens agraden molt i que porten el foc, diríem, dins seu. Clàssics de Jimi Hendrix, cançons més recents o de les últimes dècades com The Prodigy, també artistes locals com en Matu. Demà, selecció especial per Sant Joan. Us esperem aquí a partir de les 7.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Escoltes iCat.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Una tarda més. Obert per avall, Miqui Puig els plata de bola. Salutacions des de la discoteca d'ICAC. En cada tarda comença una calarra, un ball de tarda, una agressió sònica, digue-li com vulguis. Cada tarda de dilluns a dijous amb capdossades al passat DJs convidats, perles i perletes. A migdia som els sempre eficaços servidors de streaming, l'aplicació per mòbil o tauleta. Tu tria. Avui tenim DJ convidat. Sabore Vicoro, que és el mateix la Maria, presentarà cançons que l'han influenciat en els seus criteris contemporanis. Però em demano warm-up. Aquesta cançó ens l'ha de descobrir, com sempre fa, en Ximo, l'home darrere de l'estudi, el sonido snob, és Ángela Carrasco. I aquesta Eivissa...

Ángela Carrasco en un disc de 1999, 79, anomenat Quererte a ti. Rebia de Joaquín Torres, el mític enginyer i membre de Los Pasos, aquest fons sintètic anomenat Ibiza. I com no pot ser d'una altra manera, en Ximo, darrere l'estudio dels sonidos no, ens el regalava seguidors. Així ens arrenca una tarda de warm-up on tenim DJ convidat, on tindrem sabore bicoro Ana Maria darrere els plats. Hostel du Brasil, Harup Roy, regala als seus seguidors aquesta versió extensa. Ball brasiler.

0: Castle do Brasil, Harold Roy regala als seus fans aquesta revisitació d'un son que als anys 80 era com el twist, com el disco. El Castle tenia un punt de swing tirant endavant. Ets dedicat a la ràdio inquieta, la pista de fusta et proposa que avui, en res, rebem a Maria, la líder de Sabor e Bicoro, que amb el seu disc de debut, Criterios Contemporáneos, ens ha al·lucinat i l'hem invitat a que sigui avui la nostra DJ. Però abans recordeu que sempre, des de fa unes temporades, fem una festa final de temporada. Ens agradarà invitar-vos, perquè ja arriba el final de temporada del Pista.
1: Pista de Fusta presenta Un Ball de Tarda al Mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

Anna Maria triant peces com aquesta increïble Take My Picture, The Man Tears, sabor a bicor als plats i la pista celebrant-ho.

0: acaba la temporada de DJs convidats amb el que ens acaba de fer Ana Maria Sabora Vicoro. És Luxe Smell. Celebrem el seu disco Criterios Contemporáneos i ara celebrem també com fa la feina el DJ convidat. El DJ convidat d'avui ha sigut Ana Maria Sabora Vicoro a casa. La pista de fusta te la goig de presentar-vos tantes coses a la tarda rere tarda que fa besar-te.
1: Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can find me. If you feel that you can't take no more and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
3: Pista de Fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
0: Pista de fusta et convida al ball final de temporada. Robert De Palma, el nostre anfitriolla, Empúries, un home que sempre ha treballat per l'escena de ball, la Costa Brava, la Clàudia Guizzi, que ve des del sud, des d'Hospitalet de l'Infant, servidor Miqui Puig, a l'aire lliure al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Lligarem la història dels romans i el nostre ball. Marxem amb Get Another Love, marxem amb Chanton Curtis, marxem amb un warm-up per darrere de música disco. Soc Miqui Puig als plats i avui hem tingut Sabora Vicoro com a DJ convidat. Un goig i una joia cada tarda obrir la disco per vosaltres. Sigueu feliços i balleu.

0: Ballar és obligatori. Escoltar Pista de Fusta també. A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de Fusta. El dimarts 23 viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena. Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
0: Viu la Revetlla amb ICAT.
2: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat al far de platja que et fotràs aquest estiu, arriba l'hora del cel obert. Sí, nen, que necessitem remullar-nos una mica, que fem olor a resclosit de tants mesos tancats entre quatre parets, amorrats a l'ordinador, treballant com a mules. Re, hem decidit que avui ens anem a la platja. Això sí, el que no pot ser és que hi anem amb aquest banyador que tens, eh? Sisplau, mira-te'l, mira-te'l. Si és que t'ha quedat de color d'ala de mosca, que era vermell quan el vas comprar. Quants anys fa que no te l'has canviat? Passa, passa que te'n regalo un de ratlles. Va!

La platja de la iaia, aquí jo trobo a faltar la iaia. Ja sé que jo no pinto res, però sisplau, torneu, ni que sigui per fer un concert aquí a prop de caseta. Bueno, mentre s'ho pensen, que segur que em faran cas, nosaltres ja hem anat pensant i ja som aquí a la botigueta per triar-te el banyador que et fa falta enguany. Una cosa que sigui discreteta, eh? Res de palmeres ni periquitos.

David Beck i el seu swimsuit banyador llampant, com ha de ser. Mira quin goig que fas ara. A veure, te l'has volgut comprar de color pistatxo. A mi, sincerament, no m'agrada donar el cante, però vaja, tots són gustos. Mira, per exemple, el gran Fernando Alfaro, ell quan tenia un dia xungo, què feia? Agafava el barco i es ficava el banyador de color negre.

El banyador negro del Fernando Alfaro, de l'EP que va treure el 2016, La luna aplastada. A veure, que molt de respecte a l'Alfaro, eh? Surfing bitxos, Chucho i cançons com només per la cançó Màgic ja es mereix un apartament a Salou. I mentre el Fernando ha decidit una tria formal i elegant, el color negre, l'Àlex Turner, bueno, ja ho sabem, ell és un fashion victim, ara em fico el tupé, ara les patilletes... Vull dir que discret no ho és. Imagina't si no és discret, que el tio quan se'n va a la platja, que creu-me que els hi fa falta als anglesos, no es posa un banyador qualsevol, no, no. Se posa un banyador daurat.

Golden Trunks, els Arctic Monkeys en versió lounge, des d'aquest disc que va desconcertar a tota la seva parròquia, el Tranquility Base Hotel and Casino, que amb el temps quedarà com un dels grans discos de la seva carrera, i si no, ja en parlarem. Aquí estem avui, triat el guanyador, i la cosa és més complicada de la que sembla, eh? Vull dir que no és únicament el color, o que et vagi més llarg o més curt. A veure, si ets home, molt curt no vagis, eh? Banyador slip, sisplau, no, que et surt tot aquell bé de Déu per un cantó del camall. Ah, quina angúnia, tio. No m'estranya que la gent es baralli per culpa de la marca del banyador.

Alton, que no té ganes de barallar-se amb ningú i menys per la ratlla del banyador. En canvi, la Cassandra Jenkins, ella està encantada de la vida. Per què? Perquè s'ha comprat un biquini nou.

que dius que com ho saps, home, perquè explica que està a la costa de Noruega. Jo no crec que a Noruega l'aigüeta sigui molt templada, però vaja, són coses meves, eh? La qüestió és que la Cassandra té biquini nou i la Caroline Rose també s'ha firat. Tu, se n'ha comprat un de color vermell i n'està tan cofoia que li ha dedicat un vals.

La Carolyn Rose, tio, dient les coses pel seu nom. Que les costes estan plenes d'hotels de luxe, cotxes esportius i finestres plenes de biquinis vermells. I que per fer tot això s'ha encarregat una terra fèrtil que podria fer créixer menjar per tothom. Ei, lo del biquini vermell suposo que ha de tenir un punt fetichista o especialment sexy, perquè no és l'única, la Caroline. La nostra Julieta també se n'ha comprat un. Hòstia, li queda meravellós.

0: que m'està agafant com una mica de fogots i tot.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Va, vinga, seguim aquí amb més cançons ideals perquè et compris un banyador. I ara ja t'explico una cosa. Si vas amb banyador, no vagis a una platja nudista. M'explico o no? No, és que sembla una obvietat, però no ho és. A mi em va passar. Jo vaig anar amb uns amics nudistes i què vols que et digui? Digue'm carrincló, però a mi em feia com a cosa ensenyar els cacauins. I em vaig fotre amb un raconet tan tranquil i de sobte em va veure una persona que anava passant leaflets. Dic, mira, deuen fer una oferta de 2x1 o de xupitos. I li vaig demanar-ne una propaganda d'aquestes de paper. I era una nota que deia que, sisplau, respectés el nudisme dels altres. Em vaig quedar tan xascat que em vaig treure el banyador en 2 segons.

Mildred, un dels grups que he descobert últimament i que trobo absolutament fascinants, i aquesta cançó que parla de la platja nudista de la Sovi, del seu disc de debut, el Red, publicat el 2025. Bueno, que diu un disc, diu un EP, eh? Que tampoc no es poseu així tiquismiquis. Què, ja heu decidit què feu? Us poseu el banyador, ens el traiem, anem a la nudista, anem a la normal? No, ho dic perquè l'Ariel Pink ens està esperant a una platja nudista a prop de casa seva i hem de prendre una decisió.

Nude Beach a Go Go, el Aerial Pink amb el seu pop psicodèlic en aquest cel obert. I ara el que arriba, ho he descobert, hit preparant aquest programa d'avui, i m'ha encantat aquesta lletra. Li trobo una ironia molt fina, sobretot perquè has anat molt al tanto amb parlar de banyadors, biquinis i així, sense caure en la mirada masculina en el seu pitjor aspecte possible. Però lo Rivera Destino, des de Puerto Rico, i amb en Carlos Figueroa com a líder principal, demostren una habilitat especial en explicar històries que et fan escapar un somriure. Això es diu Traje de Baño.

Què? Són bons o no? Los Rivera Destino, tio. Si és que després dius que no aprens coses al cel obert i em fas enfadar. Aquest disc es diu Besitos y Besitas i realment val la pena per posar-te de bon humor. Què, ja tindríem el banyador triat? Sí? No t'ho dic perquè si vols pots mirar un d'importació. Què sé jo, un d'italià...

Costume di bagno, la Gisela Notte, amb aquesta miniatura que parla del seu banyador i que podem completar amb la seva versió en clau francesa, el meló de vent, que diuen.

Cococoll, el cel balot de vent en aquest cel obert que ja fa una altra cara, perquè ja hem triat un banyador per tu, un altre per mi. El meu és una mica bermudes, més que res perquè sempre he pensat que un home amb cames peludes se les ha de tapar al màxim possible, encara que sigui per anar a nedar. A no ser que tinguis una figura esbelta i et depilis com els ciclistes. Llavors ja se't pot dir que ets part de la realesa en clau de banyista.

Vinci Dan i el seu Swimsuit Royalty passant el relleu abans de que se m'acabi el temps als Black Mines, que ells són de més d'aquests que són banyadors holgats, saps? Que tot allò quedi pengim-penjam, que així es ventila.

Swimming Trunks, els Black Minds, que han fet tanta via cantant la cançó que fins i tot ens han donat un espai per escoltar a Amy and the Sniffers, directes des de Melbourne, i amb la seva vocalista, la Amy Taylor, que diu que ja té ganes d'estrenar el seu mini bikini. Collons, ella i naltros.

Amy and the Sniffers i el seu Tiny Bikini, que ens porta ja al final del programa, i l'acabarem amb els banyadors dels Estraperlo del seu disc de Desayuno Continental. L'equip del programa, Albert Cots, que té unes cuixes que fa goig, el control i el muntatge, Núria Serrano, que no fa toples perquè diu que hi ha molt de marrano suelto, i Lluís Gavaldà, que es posi el banyador que es posi, fa bastant el ridícul, us diuen salut i fins la propera. Adeu. Yeah, yeah.

0: lo que...
1: El dimarts 23, viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
2: Se prendió el derroche y suena. Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
1: Viu la revetlla amb ICAT.
3: Escoltes ICAT.
4: Hola, hola, què tal, com anem?
5: Fa pocs programes que estàvem contentes perquè teníem més hores de sol, no? I em temo que ara ja és moment de queixar-se de la calor, perquè ja la tenim aquí.
4: Sí, però per sort l'estiu no només ve acompanyat de xafogó, també acostuma a arribar amb una bona pila de festivals d'arts escèniques xulíssims a l'esquena, i si no us ho creieu, de seguida ho veureu.

0: Doncs aprofitant que comença tota l'època de festivals, volem centrar-nos en un projecte transpirinenc que vol redimensionar el concepte del Festival Estiuenc, posant en valor una mirada creativa, ecologista i feminista feta des del territori, concretament des de les Valls d'Àneu.
1: El seu epicentre és la dansa i els seus orígens parteixen d'una escola d'estiu fundada el 92 i liderada pel coreògraf i ballarí Joan Serra. Però anys més tard tornaria en forma de festival de cultures del Pirineu.
0: I a hores d'ara, molts de vosaltres ja sabreu de quin festival parlem, i pels que no, tota aquesta introducció respon al Dansàneu. Us hem dit dansa i us hem dit Valls d'Àneu, us ho hem deixat fàcil, eh?
2: Tota la sort cap a esperança, mal repartida la teva menjança, encara no sap ningú

0: Ara bé, sabem que aquest festival ha anat evolucionant molt durant aquests darrers anys i per això avui volem conèixer de més a prop la seva filosofia més feminista i arrelada al territori, de la mà de la seva directora, la Ruth Martínez. Benvinguda.
1: Moltes gràcies. Quina presentació tan xula i ben acompanyada, a més, amb l'Anna de fons. Perfecte.
0: Sí, que l'Anna la tindrem per aquest festival, no? Ara en parlarem més endavant. Però d'entrada, tu com t'hi has aventurat a dirigir un festival? Com hi has anat a parar?
1: Jo sóc periodista, vinc de la gestió cultural de molts projectes molt diversos, davant i al darrere, diguéssim, i vaig començar el contacte amb el festival doncs amb el que era el model anterior, no? Amb aquests cursos d'una escola de dansa tradicional, i després és, per mi és una història gairebé d'amistat, sobretot, i gairebé d'enamorament després, no?
2: Ens agraden les històries
1: exacte,
2: d'amor.
1: Exacte, una història, diguem, que em va portar a col·laborar amb dos bons amics, que són els que em van convidar, diguem, en el format anterior a participar en un àmbit més de gestió, de coordinació, amb en Joan Serra i amb el lideratge en aquell cas. En aquell moment el festival organitzava la Direcció General de Cultura Popular i, per tant, els meus interlocutors eren en Joan Serra i en Lluís Puig, i després de la mort d'en Joan doncs va haver-hi un període de reflexió, de veure cap on es volia anar. Són projectes en els quals això, no, qui va al davant ho impregna, marca, diguem, no? Llavors, per tant, hi ha un sentiment de pèrdua i de desorientació molt gran, i és per això que després d'un període d'impàs l'any 14, l'any 15 es refunda el model, diguem, de projecte amb el que és l'actual Festival de Cultures del Pirineu, no? Aquest format on hi ha l'exhibició, però hi ha moltes més coses, no? La creació, les residències i aquesta mirada, diguem, que escapa una mica el podríem dir, el format de festival finalista, no? Que hem de vendre molts tiquets i posar-hi molta gent. Doncs el que ens interessa són els processos i una mica que el nombre final de les coses en general no sigui el més important, sinó l'experiència que tenim aquells dies.
2: Sí, just ho comentàvem, que moltes de les opcions que oferiu són molt diverses i, a més, com aquest petit format que et fa sentir com a públic que estàs presenciant una cosa bastant única, que no hi molta gent ho està veient. I, a la vegada, també el Festival d'Ensaneu es reconeix com a un projecte transpirinenc. Què s'entén com a projecte transpirinenc?
1: Doncs mira, és bonic que m'ho diguis ara, perquè acabo d'arribar la setmana passada de Pamplona, que estem dins un projecte, un petit poc tefa, amb dos festivals molt bonics, un que es fa a Foix, a l'Ariège, que es diu l'Estif, i un altre que es fa a Pamplona, que es diu l'Arbolà, que fa una associació que es diu la Bea, i que va parlar precisament d'això, què uneix els Pirineus, què uneix les muntanyes, què uneix això que ara aniríem les noves ruralitats, no? Que és viure, doncs, d'una manera potser alternativa al que són les grans ciutats, no? I posar en valor el que és aquesta cultura, doncs, que transforma, perquè és pròxima i perquè és principal. I aquí entra ja aquest tema que ara també en comencem a sentir, a parlar, però que per nosaltres és central, i que és el tema dels drets culturals, no? Què vol dir aquesta cultura que ens uneix, en aquest cas, als pobles de muntanya, però que també és una reivindicació claríssima que els drets culturals, diguéssim, o els lluites i els guanyes cada dia, o te'ls prenen, com tots, eh? Com tots els altres, també.
0: I, per tant, el d'Ensaneu, tu què diries que és el més singular?
1: Jo crec que això m'ho va dir, perquè una de les cosetes gracioses al festival és que som tan poqueta gent que tots fem de tot, eh?
2: Exacte, els recursos aquí no sobren.
1: I una de les coses que fem és a vegades anar a buscar els artistes per portar-los, no? Perquè val una autèntica fortuna portar un taxi, diguem, des d'Esterri d'Àneu fins a Barcelona i amunt i avall, no? I me'n recordo, doncs, que una de les vegades que va participar en el festival el va obrir, de fet, amb un solo preciós en Seix a la Verde, el ballarí, el vaig venir a buscar a Barcelona i el vaig pujar cap a dalt.
0: Tu mateixa, eh?
1: Clar, i durant el trajecte és fantàstic perquè tens el regal, no?, de parlar una estona llarga amb una persona que és un savi, no?, de la dansa i d'altres coses, de la vida, diria. I me'n recordo que quan ja arribàvem, no?, pràcticament estàvem a punt d'entrar a les valls, no?, que hi ha tot el ritme baixa, que portes ja més de 3 hores de viatge, em deia, mira, de festivals n'hi ha molts, petits, grans, més graciosos, menys, però el que fa realment singular aquest festival és que es faci aquí. Per tant, el més important és que es fa on es fa, en aquestes valls, en aquestes valls pirinenques de l'Alt Pirineu, que són les valls d'Àneu, que són amigues de les valls que tenen a tocar, Ferrera, Cardós, moltes altres, però que són les valls d'Àneu i que tenen unes singularitats, un tarannà i també una idiosincràsia diferent, no? Això és el més rellevant del festival.
3: És que els Pirineus catalans, sí. Jo
2: m'estic també enamoradíssima. És la riquesa del nostre país, eh?
1: Absolutament, sí, sí.
3: Ara també em venen totes aquelles frases també del Canto Jo i la muntanya balla, no? Que de seguida et notes super abraçada per tot aquell paisatge i quan hi vas allà també.
1: Exacte.
3: És així.
1: Sí. És el que dèieu abans, no? Aquesta sensació també, tant per l'artista com per l'espectador, de que el que està passant allà és una mica únic i que hi ha un diàleg realment que nosaltres fomentem tant en els processos de residència com en les produccions pròpies, que allò que passa pel Dansàneu, que es gesta en el Dansàneu, que hi participem d'alguna manera, s'impregna, no?, d'aquest plus, d'aquest esperit de muntanya que té això, les seves singularitats.
2: Mm-hmm. Això de el que passa al Dansàneu es queda al Dansàneu.
1: Es queda al Dansàneu, sobretot.
3: Sí. I d'aquestes residències, ara tenia com la curiositat, hi ha alguna residència que després l'estrena es fa en algun altre context que no sigui el Dansàneu i per tant després torna al Dansàneu? Mm. O quina és la línia temporal?
1: Fem de tot, per exemple. Mira, aquest any acabem una residència que hem fet a 3 anys a la ballarina i coreògrafa Magdalena Garzón, mallorquina extraordinària, i l'hem vist des d'un projecte el primer any petitonet, vella, fins a un projecte més gran que és fruit de, va ser premi de coreografia de l'Institut del Teatre, que va ser els Altars Profans, que va fer l'any passat un projecte ja gran i acabat, i aquest any acabem donant-li el suport a la creació i ho farà presentant un solo amb el ballarí fantàstic Víctor Pérez Armero sobre el martiri de Sant Sebastià, amb la Irene Salom, la soprano, cantant en directe en un espai magnífic, Sant Joan d'Isil, i aquest projecte rodarà perquè té darrere un fil conductor, que és l'obra fotogràfica del Toni Catany, etc, etc. Mm. Per tant, això després es veurà. O aquestes pastilles i excursions, que és aquesta mena de conferència performàtica que fa Xavier Albertí, el text és seu, ell es fa de mestre de cerimònies, la Laura Aubert, l'actriu és la recitadora, i això després es podrà veure en altres punts, tant acompanyat de l'exposició commemorativa que fem sobre Murelló, però també es podrà veure, per exemple, el Manac, perquè Murelló ens enllaça directament amb el Manac, perquè és el descobridor de les pintures de Santa Maria d'Àneu, que estan en aquesta sala que ara tothom vol anar a visitar, però que ja fa molts anys que hi són, aquelles pintures, que és la sala de romànic del Manac, on hi ha els originals de les pintures, tant del Burgal com també de Santa Maria d'Àneu.
2: Mira, aquestes no ens les poden expropiar.
1: Aquestes no.
3: Totalment. Doncs ara que hem entrat més, no?, també a conèixer aquesta programació, les propostes que hi ha aquí, que podem destacar també. Hem vist que hi ha Sonoma de la Veronal, per exemple, això que ja deu estar gairebé exaurit, no?
1: Això abans de veniu he mirat, quedaven 6 entrades, per tant tècnicament ho tenim. Són espais, com us deia, que més hem de condicionar, però a mi els que hagin vist Sonoma sabran de què parlo. A mi la veritat és que em posen els pèls de punta només pensant portar Sonoma al poble del foc per antonomàsia. Estem en temporada de falles, no vull cacaus amb els fallaires, perquè per tots els fallaires les seves falles són les més importants del món, però home, les d'Isil són molt importants. Yeah. Per tant, el que passa a Sonoma i la narració de Sonoma al poble del foc, la veritat és que se'm posen els pèls de punta, ho dic de veritat, serà brutal.
3: Aquí n'hem parlat algun cop de com l'entorn, no? També el tipus d'urbanisme, el que envolta la sala on ho estàs veient, com afecta i també modifica, doncs, aquesta, la teva experiència, la narrativa, no?, de la peça que veuràs.
1: Absolutament. Bueno, aquí jo crec que és d'agrair, evidentment, amb el calendari que té la Veronal, és a dir, per nosaltres ho vivim com un regal, realment, que vulguin pujar a portar la cultura en aquests espais, no?, a adaptar els muntatges, que no és gens fàcil, i més quan són muntatges que ja són tan complexes, rodats i rodons, i per tant aquest extra d'agraïment als artistes que volen jugar amb nosaltres i volen també, doncs, això, fer els forats dins els seus calendaris per fer experiències com aquesta, un regal, de veritat.
2: Sí, i justament el festival que tenim des de música fins a espectacles, exposicions, també hi ha una presentació d'un llibre sobre microfestivals del Nando Cruz. Cruz, aquestes alternatives, als festivals més macro, que potser hi podríem veure reflectit bastant el Dansaneu. Com viviu des del Dansaneu aquest anar una mica contracorrent de moltes dels festivals que es fan avui dia, que són així més grans, que l'objectiu sobretot és vendre entrades? És difícil resistir?
1: Jo crec que més que és difícil coexistir. Hauríem d'advocar, diguem, per coexistir totes i tots en aquest entorn que és molt plural i molt divers. En Nando coneix molt bé el festival perquè ell tenia tirada d'anar cap allà dalt. Aquestes són altres coses de les riqueses que veiem. Hi ha molta gent del sector cultural que té algun vincle amb Àneu, molts, i per tant te'ls vas trobant o retrobant, i el Nando era un d'ells. Ell venia, comprava les seves entrades i deien, no, hi ha un periodista tal, no sé què. Dic, hosti, però si és el Nando Cruz, jo que vinc del món de la música i després l'he retrobat amb moltes altres coses que he fet, no? I aleshores, curiosament, la portada d'aquest seu llibre és una foto, ens la va demanar, del Dansaneu, d'un any que fèiem una pujada en Cercavila cap al castell de València de Neu. Per tant, ell és un cercador d'històries, un cercador, un mapejador, no?, d'aquests altres festivals, i un defensor de que això hi ha d'haver models alternatius als dels macrofestivals, i també jo us diria i afegiria a la cultura estrictament de l'entreteniment, que a mi m'agrada molt entretenir-me i necessito entretenir-me, perquè és fonamental, però que nosaltres pensem que també hi ha d'haver espai, això, perquè coexisteixi una part més de pòsit cultural, que la cultura ja sabeu que no sempre és plaent, no sempre és allò que no, et referma en allò que ja saps, sinó que a vegades et posa un mirall al davant que dius,
2: que
1: aquesta versió de mi mateixa no m'agrada, o això que estic veient, alerta, no? Hi ha d'haver algun espai per fer-ho i que convisqui, esclar que sí, no?, amb la cultura de la festa, de la cultura popular i de l'entreteniment.
2: El territori, de fet, és, parlàvem, una peça clau en aquest festival. Com gestioneu també el vincle amb les veïnes de la Vall d'Àneu?
1: És fonamental. El festival ha fet aquest clec, jo crec, perquè l'ha fet la gent del territori. Més, com us parlava, és a dir, nosaltres renaixem, diem, després d'un trauma, com és perdre, no?, una persona que em portava lideratge i un format totalment distint de danses tradicionals estrictament i de curs d'estiu. I, per tant, hi ha un procés. Això necessita una evolució. I jo crec que aquí també hi ha una qüestió de construcció, diguem, també d'aquesta col·lectivitat, aquest sentiment col·lectiu, i de reforçar un sentiment de pertinença. Jo crec que va ser molt important els anys pandèmics per nosaltres sortir, és a dir, fer Dansaneu el 2020 i fer Dansaneu el 2021, però sobretot el 20, en què no va haver-hi pràcticament res. Nosaltres vam dir, tenim format petit, podem canviar les dates, podem anar a l'aire lliure, no?, que recordo la gent deia, però s'ha enterat aquesta dona que hi ha una pandèmia mundial, perquè jo deia, no, ho farem gravat, ho farem a l'agost, a finals de l'agost, però ho farem, no?, perquè és una qüestió d'això, no?, de reafirmació, de dir, sí, no, senyors, que no hem pogut fer res, estem aquí i tens tot l'entorn natural a l'abast, no? Llavors, sortir aquell any 20, jo crec que va ser molt important. L'any següent va venir el Premi Nacional, que és un moment de focus i d'això, no?, d'autoreconeixement, i després ara la gent ja ho espera perquè és el seu festival, i sobretot hi ha una cosa bonica, que és que el fet de jugar amb el patrimoni natural i el patrimoni monumental fa que aquells espais pels quals ells transiten i passen i veuen cada dia, els veuen redimensionats, no?, aquella borda, aquella plaça, aquell prat pel qual passen cada dia, de cop agafa una altra dimensió, netejat, il·luminat, amb la seva senyalètica, i a més hi portes un artista de primer nivell, i dius, ostres, si aquesta persona ha vingut a casa meva, o s'ha allotjat a casa meva, o hi hem vist aquesta proposta, no?
3: 100%.
1: Per tant, aquesta voluntat de portar els millors artistes possible i de que els espais llueixin el més bonic possible, que ja ho són de vells, no? Pues posar-hi el focus, la cirereta, no?
3: Em sembla preciós, no?, aquesta acció. I ara també que deies això de, clar, els espais ben nets, deu haver també una feinada per les brigades de neteja.
1: Sí, sense les brigades municipals, impossible, impossible. A més, penseu, clar, estem parlant de 40 espectacles en 10 dies, és a dir, més de 3 espectacles cada dia, tot en seus descentralitzades. Per tant, vol dir que en un dia anem en 3 i 4 llocs diferents. Moltes vegades són llocs on hi anem una única vegada. I, per tant, sí, uns moviments de cadires tremendos, cadires amunt, avall, i sí, neteges. I aquest any, molt singularment, i de fet, tota la campanya gràfica s'inspira, no?, la recuperació d'aquest espai tan emblemàtic per nosaltres, que és Santa Maria d'Àneu, que és el centre espiritual de les Valls d'Àneu, i que és això, un petit monestir, per dir d'alguna església monestir a la Guingueta. És un espai preciós i és un espai molt reconeixible per tota la gent d'allà, no?, amb aquests serafins que tenen aquests ullets, que ens vigilen i que nosaltres també els vigilem.
3: Mira. Més propostes que hi haurà per allà són, per exemple, el gegant del Pi, del Pau Vinyals.
1: Sí. Tot l'eix de memòria democràtica, les nostres, ja us dic, fílies i obsessions. Des de l'any 20 també tot aquest tema, no?, de memòria, de cultura popular, de relament també amb les qüestions que són centrals i de posicionament polític, perquè, no?, ja ho deia la Roig, no?, que la cultura era aquella opció la més revolucionària, doncs nosaltres ens ho creiem i creiem que ara hem de parlar també d'aquestes qüestions, i el que fem, doncs això ho fem amb una, de fet, rebla, en aquest cas, el gegant del Pi, el que és una exposició sobre l'ascens de l'extrema dreta, i aquell dia també, doncs, portarem la Helen Graham, que és una historiadora britànica, una de les màximes especialistes sobre Guerra Civil Espanyola. Fem també un tema de teatre d'objectes, una proposta de la Núria Andorrà, la percussionista i artista resident, sobre també la memòria, en aquest cas més personal, no?, de la seva família, la lleidatana, Reflectir el silenci, el llibre de la Magda Urani, que és a dir, tot un eix importantíssim, no?, sobre memòria democràtica.
3: Més coses són també, per exemple, el Cats Guantí de la Mabel Olea, que va estrenar al Mercat de les Flors, que ara també a Barcelona tindrem per aquí, i que sigui allà a les Valls d'Àneu, també, doncs, ens interessa això, és una creadora en el punt de mira, que diria.
1: Exacte, i això ens permet parlar d'aquest projecte Stalkers, no?, que és aquest dispositiu, diguem, per formar joves programadors i programadores. Nosaltres vam participar des de l'any passat. Hi ha dues Stalkers joves de les Valls d'Àneu que han participat en aquest rodatge a dos anys vista, i elles proposen què volen que es programi al festival. I han fet aquesta proposta de la Mabel, que l'altre dia va fer un pas i van anar totes a veure-ho també, i per tant és interessantíssim també aquesta mirada jove, no? És un festival molt intergeneracional, on la gent es mescla d'una manera molt natural, no? Les barreres realment es dilueixen.
2: Clar, i al final el fet que duri aquests 10 dies permet que entre el públic es creïn també una sintonia especial, no?
1: Sí, perquè tens la gent del territori, tens gent que ve 3-4 dies seguits, i per tant els veus matí, tarda, nit. Sí. I clar, entre ells s'estableixen sinergies de coses tan senzilles com els desplaçaments, no? És a dir, ostres, si hem d'anar a tres pobles, doncs mira, veus gent que orgànicament fan un cotxe i ja s'organitzen i els veus pujar.
3: Superbé.
1: Per intentar també que la petjada sigui menor, quan anem en espais, no sé, no, quan anem al jardà, que és on repetim l'acció del Carlos Cuevas de l'any passat, doncs hi anem, posem nosaltres el vehicle perquè realment no hi hagi, no?, aquest impacte fortíssim sobre el territori, perquè ho hem de tenir present, és importantíssim, no?, vull dir, de tenir aquesta responsabilitat o corresponsabilitat en aquest cas.
2: De fet, el transport és una cosa que cuideu especialment. A mi m'havien comentat que hi havia alguna companyia, alguna edició que s'havia desplaçat en bicicleta des del nord d'Europa.
3: Això em sembla molt
2: fins
3: fort.
2: Fins al festival,
1: I algun músic també, que no diré el nom, però sí, un músic que va venir en bicicleta.
2: Uau.
1: Bueno,
2: això es diu responsabilitat ambiental.
3: És la full experience,
1: Sí, realment l'experiència va ser bestialment brutal. Sí, el que passa és que també és veritat que hi ha temes, diguem, clar, hi ha un tema important que és un repte, que és el d'accés a segons quins espais, sobretot els monumentals o naturals, no?, que aquest és un tema que hem de treballar-hi més, i no ho podem fer soles. Aquí hem demanat l'ajut del Consell, sobretot el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, perquè s'han de treballar aquests plans d'accessibilitat, la cultura per tothom, que vol dir des d'una barrera que no sigui econòmica, que no sigui de gènere, però que no sigui tampoc a nivell de mobilitat, i llavors aquesta, no, la petjada que tu fas sobre els espais, i sobretot aquesta mirada dels aforaments, és a dir, pensar sempre a propostes que siguin harmòniques en els entorns en els que ho fas, tant a nivell de contingut com sobretot d'impacte, de nombre de gent, no?
3: I ara que comentaves això de les diferents mirades, on veuríem reflectit com més el prisma feminista?
1: Ui, a molts llocs. Primer, m'agradaria posar en valor que l'equip és molt femení, hi ha un lideratge en totes les àrees, vull dir, abans dèiem comunicació també, però penso producció, no, l'equip de producció és molt molt femení i amb un lideratge molt fort, l'equip de la Sara Manzano, que és una passada, i tenen una entrega i una empatia. Realment és un equip que ja estem fidelitzades de fa anys, però és una passada. No són llocs que habitualment pots associar més, com que hi ha una part molt física, no? Que és molt masculina, l'àmbit dels tècnics i tal, sí. Però tenim un equip de producció amb unes dones bestials. I en la programació el tenim a molts llocs, eh? Vull dir que realment penso, no sé, el fet de programar una obra com Batex, no? Per exemple, l'obra del TNC, sí, que aborda el tema del dol perinatal. No és el primer any que fem qüestions d'aquestes. L'any 24 vam fer la commemoració sobre la bruixeria. El text de bruixeria més antic d'Europa és un text, tristament tenim l'honor de que sigui un text anauenc, que es va encunyar en el castell de València d'Àneu. Ho hem fet tot un any d'una commemoració per posar en valor, diguem, que cal posar, no, encara molt de foc, molta investigació sobre això, i per tant ja vam aquell any fer una primera, no, col·laboració amb el TNC portant una obra, Vosaltres les bruixes, d'en Jan Vilanova. Aquest any repetim amb aquests batecs i ho reblem amb una sessió després de conversa que guia la periodista i escriptora del territori, la Ivet Aroles. Però després, molt destacable, si m'ho permeteu, aquests drames rurals i altres contes, no, a partir dels textos de la Víctor, amb aquesta curadoria, sí, de la Blanca Llum Vidal, que va fer una presentació preciosa a l'Ateneu fa uns dies, com van presentar el festival, i la veu de Catalunya, que n'hi ha moltes, però una d'elles segur, amb aquest català tan bonic, que és l'Àngels Bunyalons, és aquest projecte, no, que fem. La direcció escènica és de Sergi Belbel, l'espai sonor el dissenya Joan Díaz, i és un gust, perquè a més aquí ho fem amb clàssics, amb festival clàssics i temporada alta, i per tant són aquests projectes que neixen allà però que després faran el seu camí, no? I n'hi ha d'altres, eh? Per exemple, hi afegim en aquest projecte tan bonic de la Magali Sare, no? Aquest Descassada.
3: Sí, això t'anava a comentar, també hi ha música, clar, amb aquest, no?, festival.
1: Fem, sí, aquesta després conversa amb ella perquè ens expliqui tot el treball d'investigació que ha fet sobre les històries i les cançons de tradicions diverses sobre les dones mal casades, no? I tot el que ha trobat i què l'ha motivat, no? I les històries tan bèsties, realment, que narren algunes de les cançons d'aquest disc preciós, que també recomano molt i molt, no? Vull dir que hi ha aquest punt també després de conversa i d'incidir en aquesta part, no?
3: Super encertat, perquè sovint com aquest extra de context o de fer una més immersió en el projecte, sí, ajuda moltíssim, completa l'experiència, te'n, sí, vas molt més carregat, no sé, sí, tens una altra visió.
4: I costa de trobar, de vegades.
3: Sí.
4: I justament també teniu el petit de Calaril, l'Anna Andreu, que aquí, ho dèiem, amb el seu fantàstic disc de Vigília, sí, i justament recital també de musicat amb Clara Peia al piano i Pol Guasca a la veu, que això també pinta molt xulo.
1: És el que em dèieu, de com us relacioneu amb la gent del territori. Doncs hem de veure què més hi ha al territori, qui més fa coses al territori. El CAN, el Centre d'Art i Natura de Ferrera, fa 30 anys, amb l'Albert tenim molta relació també, havia treballat al festival, i vam dir, ens hem de sumar d'alguna manera a l'aniversari, doncs hem prescrit aquestes dues actuacions, no? La vigília de l'Andreu i aquest diàleg, conversa, xerrada, trobada, diria jo,

0: Nostra obsessió, diguem, el que hem de procurar és que el projecte, i ara gairebé que et diria que parlo en un moment com de balanç, no? Perquè és el meu 12è d'Ensaneu, jo vaig estar ja en l'inici del canvi, 15 anys vinculada al projecte, si conto la temporada. Per tant, per mi, 35 anys de festival, és moment de fer balanç, i jo crec que està bé que ningú s'enquisti en els projectes, no? Vull dir, està bé que també entri saba nova, energia nova. Per tant, una mica, per mi el tema és quina continuïtat pot tenir aquest projecte, un projecte que ara és de la gent, no és del Consell Cultural, que és l'entitat que l'organitza, no és de les administracions que hi ajuden, anant a concurrència, amb totes les dificultats que això significa, és de la gent. Per tant, la gent ha de lluitar col·lectivament i individualment, és a dir, en els dues vessants, diem, perquè realment el festival, que és objectivament bo pel territori, pugui continuar, no? I aquesta ha de ser la lluita, diem, perquè fent això fas moltes altres coses, no? És això, incideixes en el tema dels drets, incideixes en models alternatius, els de festivals, diguem, que tenen altres formats totalment vàlids i legítims, però també estàs dient, d'acord, però és que el nostre també ho és, no? De vàlid i legítim, i sobretot adaptat, pensat des del territori i per aquest territori. Per tant, la gent ha de fer també un pas al davant, la gent del territori, sí. Fer-se el seu, que ja ho ha fet, i per tant, defensar-lo, una posició de defensa compromesa, no?
1: Oh, i tant, sí, i de fet, venir al d'Ensaneu és una mica, no només una reivindicació, també és una molt bona manera de conèixer nous formats artístics, que fins i tot ara em ve al cap com una passejada pel bosc que s'introdueix a dintre de tota una peça.
0: Que les fem, aquest projecte Matèria Bosque, per exemple, que comissarien els RCR, els arquitectes d'Olot, sí, hi ha aquest contacte amb l'artista, amb el territori, amb la gent que ve, amb el company que et trobes cada vegada que vas a un lloc. Exacte. I per tant, sí, i molt important també tot el suport als productors locals, la gent, el sabor del territori que hi és i que vertebra també tota la programació, és a dir, és un 360, diguem, des de la proximitat, amb vocació general, vull dir, generalista en el contingut i general a qui s'adreça, no?
1: Sí, que són peces que només poden tenir lloc aquí, en aquest moment, i també és la gràcia.
2: I per les futures creadores que vulguin formar part d'aquest festival, ens sabries dir tres elements que dius hauria de tenir això.
0: Important que des de fa 3 anys obrim una convocatòria, més o menys cap a la tardor, al novembre o així, durant un mes i mig està oberta, per tant la gent pot presentar els seus projectes. És un festival que rep diners públics i crec que és responsable i transparent que la gent pugui accedir a la convocatòria oberta. Jo els diria que ganes, o sigui, mirada oberta, por obert, no? És a dir, aquesta necessitat de que no tenim teatres, no tenim auditoris com a tal, però tenim molts espais d'exhibició amb els quals dialogar, provar, equivocar-te, clar que sí, reivindiquem el dret a equivocar-te, a canviar les coses, vas amb una idea preconcebuda i, no? Per tant, rigidesa, no. La gent que tingui ganes de provar, de jugar, de pensar això, no?, en els processos i de, per què no, clar, d'acord, harmònic amb aquestes línies que us deia, no?, aquesta mirada de proximitat, aquesta mirada transversal en les matèries, no? Clar que és un festival de dansa, però no és només de dansa, de música, però no només de música, no? Aquest jugar amb aquest 360 i aquest por obert. Per tant, tothom que tingui por obert i tingui ganes de provar i de jugar, el d'Ensaneu és carn de d'Ensaneu, és el seu festival.
2: Perfecte.
1: Doncs va molt bé saber-ho. I ara, per anar tancant, abans d'acabar, hauràs d'escoltar una cançó, perquè aquí fem com una cadena de recomanacions musicals.
0: Acabem.
1: Sí, aleshores, la Carme Milán i el Jordi Oriol, que van venir la setmana passada, ens van recomanar, que ara estan fent just l'ultimàtum, ens van recomanar aquesta cançó.

0: any ja a la platja directament.
1: La van recomanar perquè era una mena de broma interna que teníem de l'equip. Ai, una mica random.
2: Així descobrim un intercanvi de gustos musicals.
1: Sí. Què ens recomanaries tu, Ruth?
0: Home, doncs mira, no ho sé, com que jo soc del segle passat en general, o de, ja directament fa dos segles, no? Allò, francès i piano, no? Doncs va, cançó francesa de la Edith Piaf, en aquest moment de balanç, no? No regrette res, regrette, no? Amb aquest que costa tant de pronunciar. És una mica d'Edith Piaf, que sempre va bé.
1: Perfecte. Mira. Doncs, Ruth Martínez, moltíssimes gràcies per aquesta estona. I a vosaltres, oients, us fem el friendly reminder que el festival d'Ençà Neu va del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu i podeu fer una ullada a tota l'extensíssima programació al seu web d'ençaneu.cat.
2: Ens veiem per les Valls d'Àneu.
0: Ens veiem aviat. Moltes gràcies.
3: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT. Tinga.

0: ja que tocarà fer parada per les precioses Valls d'Àneu, anem-hi preparades, no? Així que us portem, com sempre, un parell de recomanacions infal·libles per fer un mos entre espectacle i espectacle del Festival d'en Sàneu.
1: Correcte. La primera opció per ficar a fer el vermut o prendre alguna beguda fresqueta amb aquells dies de tanta calor, tot i que allà al Pirineu t'haig de dir que s'està una mica millor, de temperatura,
0: sí,
1: vull dir, serà més suportable.
0: La saieta a la nit, fins i tot.
1: Sí, total. La primera opció és Els Cremalls, que és un local clàssic del carrer Major d'allà a Esterri d'Àneu, i és una mica el que seria el lloc de trobada. Aquí fan esmorzars de bon matí fins a tapes, menús, pots fer també la copeta a la tarda vespre. Tenen unes braves que fan una pinta espectacular, però després també trobem torrades, ous estrellats, croquetes, unes mandonguilles també que Déu-n'hi-do fan salivar, i també destaquem l'escalivada casolana feta a la llenya, amb anxoves, tenen unes postres de músic o un flam casolà que també està molt ben valorat, però el que sobretot s'emporta la medalla és la truita de patates. És probablement el plat més comentat, és el que li ha donat tantíssima fama, i el seu Instagram la declaren com a la millor truita de patates del món. Gens pretensiós, ens ho haurem de creure. I aquí els Cremalls, els dijous són els dies de pinxos i beguda a 2 euros. Per tant, jo aprofitaria, ja ho sabeu, els dijous potser és el dia d'anar al Festival d'en Sàneu. Molt bona relació qualitat-preu, tirant a barat, i és un local que això obre pràcticament tot el dia, és a primera hora del matí fins a la nit, i manté molt aquesta estètica de bar de poble de tota la vida que ens agrada. Els Cremalls, apunteu-vos-ho bé.

0: I aquesta segona opció ja seria per entaular-se més. Es tracta d'una de les fondes familiars més antigues de la Vall d'Àneu, el restaurant Fonda Agustí, que com el seu nom ja ens fa intuir, conserva aquest esperit típic de les fondes de muntanya on difícilment et quedis amb gana. Defineixen la seva proposta gastronòmica amb aquestes paraules: cuina tradicional catalana vinculada als productes i al saber de la terra. Ens encanta. Exemples de plats de la carta: escudella, arròs de muntanya, peus de porc, costelles de xall a la llosa, diversos plats tradicionals pirinencs i postres casolanes de cuina catalana. A més, la tenim ben cèntrica, la Fonda Agustí, a la plaça de l'església d'Esterri d'Àneu. Es veu que va néixer com a casa d'hostes per acollir viatgers, és a dir, gent que travessa el Pallars quan les comunicacions eren molt més difícils que ara, i amb el pas dels anys s'ha convertit en un dels establiments més emblemàtics de la vall. Així que parada perfecta per alimentar-se i complementar el festival d'en Sàneu amb una mica més de tradició i història del territori.
1: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: venim amb bones notícies perquè el mític musical Cop de Rock, estrenat originàriament per De Goll de Goma el 2011, tornarà a principis de setembre al Coliseum amb una producció de La Barca.
1: El musical, de fet, ja s'ha estrenat a l'Atlàntida de Vic, a la comarca d'Osona, d'on és la productora que recupera aquest espectacle, i després de la boníssima rebuda que va tenir, arribarà a Barcelona amb 5 funcions programades del 3 al 6 de setembre, on recuperarem el que es podria considerar com una de les bandes sonores d'una de tota una generació.
0: Sí, sí, una banda sonora marcada pel rock català, és a dir, Sau, Pet, Sopa de Cabra, L'Accent Busto, tot aquest imaginari musical dels anys 90 i 2000, acompanyat d'una història d'amor, amistat i segones oportunitats. Així ho explica un dels directors i actors d'aquesta nova edició de Cop de Rock, escolteu en Jordi Verdolet.
2: Cop de Rock és un espectacle màgic perquè interpel·la molt directament a la generació dels que ara tenen 40-50 anys, perquè la música que sona és la banda sonora de la seva joventut. I alhora és una gran oportunitat, doncs, perquè el jovent actual del país conegui i, per tant, acabi estimant també aquest repertori que forma part de la nostra història com a país i que forma part de la nostra identitat nacional també. És un goig, a més, doncs, poder veure un grup de joves tan talentós, majoritàriament en aquest cas de la comarca d'Osona, però bé, el fix extensiu a tot el país, puja gent molt preparada, músics, actors, ballarins, i és una passada perquè el Cop de Rock és una mostra molt evident d'aquest talent. S'ha de posar en valor, doncs, a més, els 15 anys de l'estrena de l'espectacle original per part de De Goll de Gom, i en aquest sentit, doncs, des de La Barca, el que volem és fer notar el nostre agraïment immens a en Joan Lluís Bozzo, com per, també per extensió a tot De Goll de Gom, que a part, en el seu moment, doncs, es van cedir gran part de l'escenografia perquè poguessin tirar endavant aquesta reposició. És un goig, ens fa molta il·lusió i estem super il·lusionats per poder tirar endavant aquestes funcions al Teatre Coliseum de Barcelona al setembre, que suposaran el retorn de Cop de Rock a la capital del país.

0: Ostres, és que jo aquestes cançons les he escoltat molt de petita, eh? Vull dir que sonaven a casa, sí, que les posaven els meus pares.
1: Hem crescut amb elles, nosaltres també.
0: 100%. És com que et ressonen, no?, amb alguna cosa nostàlgica.
2: Tot i que jo no vaig poder veure, Cop de Rock.
0: Ja, jo tampoc. Jo tampoc.
2: Ara serà una bona oportunitat, al setembre.
0: Totalment. De fet, també, ara que sentíem el Jordi Verdolet, a l'elenc coral de l'espectacle, juntament amb ell, també tindrem l'actriu Elisabet Mulet en els papers protagonistes de Rock, en el Jordi, i l'Elisabet farà de Lluna. O després, si no, també hi ha la Júlia Cervera Marçó, que de fet la vam tenir aquí quan fèiem aquella taula rodona sobre els Pastorets.
2: Sí, cert.
0: Doncs ella també formarà part d'aquesta producció i ha fet també una mica de direcció d'intèrprets. I, si no, també la Laia Sors ha signat la direcció de moviment.
1: I és que una banda sonora formada pels grans èxits de la música de casa nostra té tots els números de ser, un grandíssim musical, com quan fas una recepta amb bons ingredients, que és impossible que el plat no estigui bo.
0: Ja, estic d'acord. I després també per les que encara no sabeu ben bé quina història explica aquest musical, heu de saber que comença amb un grup de joves que volen formar un grup de música que acabarà, doncs, determinant-se per les relacions personals i sentimentals dels seus membres. Ja sabem el que passa.
1: Els projectes així intens, de vegades, doncs passen aquestes coses, però anys més tard els ja no tan joves es retroben davant d'una situació límit que posarà a prova la seva amistat i les ferides del passat. Veurem com la música també és un grandíssim testimoni del pas del temps i els moments claus de la història.
0: En aquest cas, a més, han pogut utilitzar bona part de l'escenografia original de Goll de Gom, el qual és molt xulo, i trobo que és una boníssima idea per celebrar, doncs, aquests 15 anys des de l'estrena del musical, no?
1: Total, i per si encara no us hem convençut d'anar a veure Cop de Rock, de seguida ho farà en Joan Lluís Bozzo, de Goll de Gom.
3: Originàriament vaig dirigir Cop de Rock i també vaig escriure el guió amb les cançons que m'havien fet trampar tota la vida. I ara us convido a que aneu a veure aquesta nova edició que han preparat la gent de Vic. Jo la vaig veure a l'Atlàntida i us puc assegurar que em vaig quedar parat, bocabadat i esmaperdut.

0: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT.
1: I avui també ens fa especial il·lusió parlar amb un dels membres d'un projecte, podríem dir, com màgic, no? Us imagineu un poble sense teatre, sense equipament teatral?
2: Doncs, malauradament, no és gaire difícil d'imaginar. Són, sobretot, aquells municipis rurals o de menys habitants, però hi ha una gent que s'encarrega any rere any que això no passi, una mica com els Reis Mags del teatre.
1: Ells es fan dir Nilac i són un teatre itinerant. Ells cada any instal·len una carpa durant 17 dies consecutius on s'exhibeix una programació estable. Sobretot hi trobem circ, però també hi ha dansa, teatres, visuals, performance, literatura...
2: I aquest any ha sigut a la Fatarella, aquest poble de la Terra Alta, qui ha pogut acollir la carpa de Nilac i molts artistes durant aquest mes de juny.
1: I ara podrem parlar una estoneta amb l'Oriol Escursell, un dels responsables d'aquest projecte, per saber-ne més sobre la gran feina que fan i per què l'any vinent també aneu a veure com es construeix aquesta intervenció. Oriol, benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
2: Que et tenim aquí amb trucada telefònica per fer-te un parell de consultes, eh?
1: Exacte, sí. Doncs això va començar el 2018, oi?
3: Sí, correcte. Això va començar aquest és el sisè any que ja viatgem amb la carpa. Sí que anys abans havíem començat ja a fer una mica com de tot d'activitats per diferents pobles, però sense la carpa. Més en plan format cabarets, amb petites actuacions, per anar veient també si aquesta proposta o aquesta idea que teníem sobre de la taula podia tenir i sentit o no.
2: Perquè la dinàmica com funciona? Vosaltres arribeu al poble i munteu la paradeta?
3: Més o menys, sí. Sí que és veritat que aquí hi ha una feina prèvia de molts mesos abans, que aquí es fa conjuntament amb l'Ajuntament, amb diverses entitats locals, amb el Consell Comarcal, és a dir, aquí hi ha una feina prèvia, sobretot perquè aquesta arribada no sigui un bolet, sinó que tingui com un sentit. També això el que et fa és generar quines actuacions es fan, quines dinàmiques es fan, buscar també aquelles persones que ens puguin introduir, ajudar, i després també perquè totes aquelles coses que puguin passar tinguin un sentit i tinguin un diàleg real i que no siguin coses que vinguin de fora imposades.
1: I el neguit d'iniciar aquest projecte, concretament d'on va venir o quan? Com hi veuen a parar?
3: Doncs mira, perquè moltes de les nostres famílies venen de tots aquests pobles i una de les coses que ens passava era dir volem poder compartir el nostre ofici amb les nostres famílies i fer-ho igual que ho fem a qualsevol altre lloc. I per això ho vam fer, és a dir, vam decidir crear un teatre per poder-lo compartir amb les nostres famílies. El que passa que després sí que és veritat que aquesta família està molt gran i t'han d'anar a compte que això és un problema a nivell de disseny de país, que no és una cosa només pròpia, no? I aquí és on estem ara, intentant veure què, com i si aquest model d'infraestructura cultural pot ser possible o no, i si això té un impacte real. Però sí, això ho vam fer per a les nostres famílies, en el fons.
2: Perquè també suposo que heu partit d'alguna inspiració, perquè, per exemple, el circ també veu molt d'aquesta dinàmica d'anar poble per poble o ciutat per ciutat amb una caravana o amb una furgoneta i anar fent aquestes funcions.
3: Sí, és a dir, hi ha moltes inspiracions. És a dir, els teatres itinerants són molt antics, és a dir, no s'ha inventat res aquí. És a dir, aquí l'únic que s'ha fet és replicar un model de fa anys i panys. És a dir, tenim exemples fins i tot aquí a l'Estat de molts teatres itinerants. Sí que és veritat que nosaltres, el fet de venir del món del circ, teníem també una mirada cap aquí i també perquè som d'una generació que hi ha hagut, amb la mirada com del circ contemporani, hi ha hagut aquí un pas com generacional com en un desert de les carpes. I també una de les coses com que proposàvem era dir, bueno, si volem que això torni, potser no té sentit tampoc crear una carpa com d'una companyia, sinó intentem també crear una carpa que pugui ser compartida per totes les companyies. I així mirem també què passa. Això és per una banda, i per l'altra també, era dir, perquè enteníem que una carpa era una forma de construir un teatre que fos itinerant i que fos ràpid muntatge, però que pogués tenir aquestes condicions que tècnicament fan que els espectacles puguin ser possibles.
1: Clar.
3: I aquí es barregen com moltes petites cosetes.
1: Clar, i també perquè tot això sigui possible, no? Com ens comentaves ara i parlàvem a l'inici, en aquest projecte també hi ha doncs, aquesta certa implicació de la gent del poble, no? Nosaltres ho sabem perquè la Cèlia Llop, creadora de contingut i comunicadora cultural i nascuda a la Fatarella, ens ha explicat com i des d'on ho ha viscut ella.
4: He après moltíssimes coses, estant detrás, més que davant, perquè he après moltes coses sobre muntatge, sobre producció, sobre organització d'equip, reunions d'equip, com polítiques seues pròpies, per exemple, que és com molt obvi, però bueno, no es pot menjar, ni beure, ni fumar en la samarreta del Nil un cop ja ha canviat tot l'equip, cosa que sembla superlògica, però que al meu cap pues, no havia estat mai compresa en el moment de dir aquestes coses i no m'havien passat pel cap. L'organització és tot, té molta cura en tot, té supercura en l'espai, molta cura en els artistes, molta cura en el públic, en el poble, tot en general. Jo he participat de manera que he estat fent l'acomodació tots els dies, que acomodació no només és repartir la gent pel públic, sinó que és estar a l'entrada, parlar amb tot el poble. És guai perquè sempre agafen una persona que sigui del poble per participar a l'acomodació i com jo estic bastant relacionada amb el món de la cultura i les arts escèniques, ha estat molt guai que el poble me vegués allí com ai, i així tenen confiança per preguntar coses i així. No he participat al festival més que tocant el violí en una cançó en Terrae, un grup de música, però ma mare sí que ha participat a la creació comunitària i sé que el poble ha quedat supercontent, que ja tothom estava preguntant que ara què faríem este cap de setmana i que tothom en general té moltíssimes ganes de que torni.
1: Clar, Déu-n'hi-do.
3: Molt bé.
1: No?
3: Que fort, sí, escoltar-la ara.
1: Com organitzeu tot això amb la gent?
2: Sí, com ho viviu vosaltres?
3: Home, doncs mira, realment aquesta, és a dir, és una de les que tindrem una ressaca emocional més fortes, de totes les que portem. Hi ha hagut un diàleg i una relació amb el poble que ha sigut molt fort. I això és que, clar, és una organització a vegades que de per si sola ja es va donant, però sí que és molt... del contacte directe, de parlar i com de poder estar. Per tot una de les coses que són molt òbvies, però crec que amb el camp de la gestió o cultural, i també amb aquesta que es parla molt ara del tema públics, que perquè no hi ha públics i es parla molt amb tot això, no? Crec que passa molt per estar als llocs i parlar amb la gent, estar i que la gent pugui sentir que allò és seu.
1: Clar.
3: Que crec que hi ha molts cops també que tots aquests models venen i passen com una cosa efímera, com
1: molt.
3: Un bolet, i que passa que podria passar allà, però podria passar a qualsevol altre lloc i sense tenir en compte a la gent que hi viu. I crec que són coses que són molt òbvies i que sembla que hagin de venir donades, però que malauradament no ho som molts cops.
2: Exacte, que ho hem d'anar recordant, de
1: totalment.
2: Fet.
1: Totalment. Abans que parlàvem amb la Ruth Martínez del Dansaneu, també ho hem vist perfectament reflectit.
2: Exacte. I justament el 2024 va ser una mica com... us va retornar tot aquest agraïment, suposo, de la feina ben feta, perquè vau guanyar el Premi Nacional de Cultura. Què va significar això per vosaltres? Heu notat si aquest reconeixement ha tingut algun tipus d'impacte a l'hora d'arribar més gent, per exemple?
3: Doncs crec que malauradament no.
1: Està molt bé, vale.
2: Això... va bé.
3: No, és a dir, amb tota la sinceritat com del món, és a dir, això crec que és una de les coses que ho hem parlat molt, no? És a dir, i sí que és veritat que això és obvi que pels equips i per tota la gent que en forma part sempre qualsevol reconeixement que hi hagi és una gran alegria, però crec que la part que és més significativa, que sobretot, és a dir, nosaltres aquest projecte es fa perquè hi ha una mancança a nivell polític.
1: Clar.
3: És a dir, sempre el que diem és que no ho hem de fer nosaltres, això. És a dir, que si això ja estigués passant, ja no ho faríem.
2: Sí, cobriu una necessitat, clar. No?, una mica.
3: Sí, i aquí és el fet que dius... que la institució et reconegui una pròpia mancança seva...
2: és el mínim, oi?
3: També es posa sobre la taula i dir, vale, però vosaltres com es revertirà això?
1: Total.
3: I quan aquí no veus que hi hagi aquesta resposta, bueno, és a dir, gràcies, però necessita que hi hagin unes polítiques reals perquè això pugui passar. I al final, és a dir, sí que els premis et poden ajudar molt, però al final, és a dir, el que realment fa que això és aquest motor és quan la carpa està plena, perquè al final, és a dir, tu pots crear els paraigües, pots crear les infraestructures, però si allò no s'omple no té cap sentit.
2: Ja, el reconeixement més gran te'l dona el públic, no?
3: Totalment, és a dir, perquè el públic és qui no té cap necessitat com de venir, si no vol.
2: És així.
3: I aquesta cosa de veure la carpa plena, amb les entrades exaurides durant les dues setmanes, i amb aquesta relació, amb aquest diàleg constant, és a dir, això és el que fa que tu diguis, sí, això és el nostre gran premi més gran, i és el motor que et fa dir, continuem, seguim. Perquè això té un impacte.
1: Doncs a la Beth i a mi ens sap molt de greu que no ho hem pogut veure de prop aquest any, però ho tenim superpendent.
2: Us anirem seguint, ens heu d'anunciar quina
1: obligatòria. Ja sabeu la població de l'any vinent o no?
3: No, ara a l'octubre estarem a Tornabous.
1: Vale.
2: Ah, mira.
3: I per l'any que ve,
2: no?
3: Encara estem... Sí, sí, perquè ara vam fer... Diguem-ne que, clar, nosaltres els pobles els anem buscant com per diferents marges, per diferents modus, com per anar-los... Sí, i en aquest cas vam treballar a través de l'associació de micropobles i van ser a través d'ells que vam contactar amb Tornabous i va ser com decidir aquesta següent parada. I per l'any que ve encara estem treballant.
1: Molt bé.
3: Veure quin serà el mapa.
1: Doncs, Oriol, moltíssimes gràcies per apropar-nos una mica més a aquest projecte tan preciós com és NILAC, i oients, podeu estar ben atentes a tot el que faci aquesta gent al seu web nilac.cat.
2: Moltes gràcies, Oriol.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

És moment d'obrir l'agenda de recomanacions teatrals d'aquests propers dies amb un festival que té lloc a Tarragona del 26 de juny al 14 d'agost. Parlem del Festival Camp de Mar, que inclou propostes de música i també d'arts escèniques. Només dir-vos que l'òpera de Carmen inaugurarà el festival, no es pot començar millor, i també hi haurà espectacles de circ i dansa amb companyies com Malpelo o espectacles de carrer d'artistes com Alba Sarraute. Entre les opcions musicals podreu sentir el Quartet Mel, que el tenim aquí sonant de fons, i a més heu de tenir en compte que algunes de les propostes són gratuïtes, noies. Això s'ha d'aprofitar.

I ara seguim amb una proposta ben divertida pels més petits de la casa, que és la nit de circ i joc, que tindrà lloc al Caixa Fòrum i podreu trobar espectacles que barregen humor, acrobàcies, objectes quotidians que desperten doncs, la imaginació dels més menuts i menudes. És una nit on petits però també grans podran experimentar amb el cos, el moviment, la llei de la gravetat. En funció del dia que hi aneu, us trobareu amb un espectacle, un taller o un concert. Podeu triar fins al 15 de juliol.

I reserveu-vos el 28 de juny per anar a l'Antic Teatre a veure l'estrena de la peça final del grup de les iaies, les components del projecte artístic i comunitari de l'Antic adreçat a persones majors de 65 anys. A través de textos autobiogràfics, teatre físic i teatre dansa, les intèrprets comparteixen històries íntimes, memòries i desitjos, entrellaçant passat i present en un relat col·lectiu que han titulat Quan sigui gran. Tot plegat sota la direcció de la dramaturga Hilària Lila Weiss i amb la col·laboració d'artistes vinculats a l'Antic Teatre. Per tant, que visqui el teatre comunitari.

0: I avui també us recordem que d'aquí res tindrà lloc un altre festival d'arts escèniques, el Festival Zeta, que s'instal·la als carrers, sales i teatres de Girona. I trobareu moltes propostes ben diverses, però, per exemple, avui us destaquem la de l'Eduard Olesti, que potser el coneixeu pel seu debut novel·lístic, Gossos d'Empeus. Doncs aquí el tenim a la direcció i creació de Shrek, Kebabs i la caiguda de Iugoslàvia, una performance que té forma de conferència i que és una autoparòdia que ens explicarà què trobes quan arribes al final del llenguatge. Se'ns exposaran molts temes que ocupen els nostres pensaments a dia d'avui per esbrinar si entre tots ells tenen alguna cosa a veure. Serà el dissabte 9 de juliol a la sala La Planeta de Girona a les 5 de la tarda.
1: Què fas? Me n'he d'anar.
2: No, com vols dir me n'he d'anar? Vull dir...
1: És que just m'ha sorregit una coseta i he de marxar.
2: No, no, no, és que no pots marxar. Vale?
1: Per què?
0: I ara us fem una altra proposta de circ perquè n'estigueu al cas i us completeu la vostra agenda, que tindrà lloc a Granollers la primera setmana de juliol dins el cicle de dansa, clown, circ i música als barris, anomenat Les Fresques, i el títol d'una d'aquestes peces programades és Caiguda lliure per a persones amb vertigen, que és un duo acrobàtic de la companyia Braga Cadabra, per explorar la idea que proposa el títol, aquesta caiguda al buit on hi ha la forta necessitat de sostenir-se, però alhora la impossibilitat de fer-ho. Veurem tot de caigudes i acrobàcies per parlar sobre l'amor, les relacions i totes les seves formes. I ens llencen una pregunta. Un paracaigudes ens salvaria de la caiguda lliure o només la faria més llarga? Ho podrem descobrir de la mà d'aquesta companyia formada per la Lola Carandell i l'Amàlia Hidalgo, premiada amb un premi d'AU i un premi Circòlica, hem de dir, el divendres 3 de juliol a les 8 del vespre al pati de les antigues escoles de Palou de Granollers.

0: Per sort, tot passa per un lluny.
1: I tanquem l'agenda saltant en direcció cap a Osona, perquè també a principis de juliol hi haurà la Glòria Rivera a l'Atlàntida de Vic amb el seu espectacle Bomba Va, on aquesta actriu, creadora i sobretot cupletista, reivindica de nou el gènere del cuplet i trenca el mur entre alta cultura i cultura popular amb un humor ben àcid i també amb una dosi de crítica i d'anàlisi de les guerres. I ens llença una pregunta. Representem la tragèdia dels anys 30 o continuem empassant-nos diazepams fins que s'acabi l'últim última gota de petroli? Així que jo de vosaltres aniria a veure l'espectacle-concert de Glòria Rivera a l'Atlàntida de Vic el 10 de juliol a les 8 del vespre.
2: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: després d'aquesta agenda i d'aquest programa només espero que hàgiu pres nota de tot.
1: Home, més us vale, perquè ara estareu una temporada sense escoltar-nos.
0: Total, i és que hi ha moltes coses, vull dir, sí. Serà bastant impossible ser-hi a tot arreu, però nosaltres sí. Us guiem per saber com triar.
1: Exacte, entre la sobreproducció cultural nosaltres us fem un petit croquis.
0: Sí, però encara ens queda un programa més.
1: Totalment, perquè com ja sabeu, cada setmana, abans de l'agost, la Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i el Víctor Villar al control tècnic tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions, cada dilluns aquí a iCat.
0: I si no, sempre que vulgueu, ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora a la plataforma 3Cat. Ànims amb la setmana.
1: Adeu, adeu.

0: fer el que...
1: El dimarts 23, viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
2: Se prendió el derroche y suena.
3: Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
1: Viu la revetlla amb ICAT.
4: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més aquí a la sintonia Delicat FM. Sempre em passa igual, quan fem el post-sonar, després d'haver estat al sonar, on li ve de gust a mi, personalment, una mica de relax i escoltar coses així com més orgàniques, més guitarres acústiques, més tranquil·litat, més calma. Que no dic que una cosa està superbé, però que un sempre necessita d'una certa descongestió després d'abusar, diguéssim, d'un sol producte. I avui anirem per aquesta línia, aquí al Delicatessen. Angelo de Agustín és el primer que heu sentit amb una nova cançó d'un últim àlbum que ha publicat. De fet, tot el que escoltarem avui seran coses noves i tranquil·les. I a l'aparador del programa potser ens esbararem una miqueta més amb la presència de Squeeze, que acaben de publicar nou àlbum, una veteraníssima banda britànica que vam tenir l'any passat al Festival Feroe i que continuen demostrant que estan en plena forma. Però avui coses tranquil·les, així per relaxar-nos, i coses ben noves, com per exemple el nou àlbum que ja s'ha publicat del senyor Kurt Weill.

El disc es diu Philadelphia's Been Good to Me. És una carta d'amor oberta a la seva ciutat, a la ciutat de Filadèlfia, que és on viu el senyor Corbail. I és un d'aquests àlbums que aquesta cançó que us l'he triat com a Rock or Stone, que es diu, és perquè és una mica un exemple del que és l'àlbum. L'àlbum és un àlbum d'excessos, de cançons llargues, a més un disc doble, i de cançons així que són com reiteratives, repetitives. A mi m'agrada, eh? A mi m'agrada. Però d'aquests àlbums que si esperes que passin moltes coses, doncs pots esperar assegut perquè no passaran. Un Corbail que últimament sembla estar en un cert estat de gràcia personal que li permet doncs fer allò que li vingui de gust, a vegades sense pensar en excés amb aquells que estem a l'altra banda escoltant. Però insisteixo que a mi m'agrada, és un àlbum recomanable que segurament posarem a la parada un dia d'aquests. Philadelphia's Been Good to Me. I un que demostra continuar estant en plena forma malgrat l'edat, perquè evidentment ja estem parlant d'un tipus veteraníssim, és Paul McCartney. També té nou àlbum i també val molt la pena.

no ens posarem a aquestes alçades a descobrir el talent creatiu com a compositor de Paul McCartney. Evidentment que no. Ni tot el que ha fet en solitari, ni amb els Wings, ni evidentment amb els Beatles. Però amb 83 anys, la capacitat encara que té per defensar cançons com aquestes, You Lider, em sembla espectacular. Evidentment, és aquella dita castellana que en tu retuvo, i el tipus amb 83 anys continua fent coses brutals. El disc es diu The Boys d'Ocean Lane, i insisteixo, no és un exercici de nostàlgia d'aquell avi respectable al qual doncs es tanca en un estudi i amb l'ajuda de gent molt jove fa coses. No, aquí primera línia a l'hora de posar-se a composar cançons per aquest nou àlbum de Paul McCartney. Seguim amb més coses així de descompressió sonar. Aquest és Damien Jurado.

Doncs d'aquells tipus que necessiten ben poca cosa per fer una col·lecció de cançons extraordinària. Això es deia Yakama, Damien Jurado, el seu últim àlbum que l'ha publicat en aquest 2026. Tot això que us estic posant avui és absolutament recent. Es diu Did Something In Me Break. Discos que passaran per l'aparador, com el que avui estrenem, que és el nou àlbum d'una banda que vam descobrir en directe l'any passat al Festival Feroe. Ja sabeu que hi estic absolutament vinculat i vaja, que no se'm cauen els anells a l'hora de treure pit i de dir que vam poder portar una banda que realment en directe és extraordinària. I si abans parlàvem de veterania, en el cas de Paul McCartney, doncs en el cas de Squeeze, diguem que no són tan grans, no tenen la vuitantena, però que sí que ja porten un grapat d'anys dedicant-se a fer bones cançons.

Ja no ho dic dels Squeezy, es diu Trixis, avui a l'aparador del Delicatessen. Aquesta primera cançó es deia You Get the Feeling. És una banda veterana, com us dèiem, d'aquesta escena new wave britànica, en la que hi podríem posar tants i tants artistes. Nick Lowe, que va coincidir amb escena, per exemple, al Festival Feroe, eren com cosins germans, i són artistes doncs, que han jugat amb el punk, però han jugat també amb el pop i han jugat amb moltíssimes coses. Gent amb un talent extraordinari, que així ho demostren els seus directes, amb una banda que són 8 persones damunt de l'escenari i conservant-se, doncs, jo crec que amb una dignitat tremenda. Potser no arribant als extrems de Paul McCartney, ni per longeus, ni tampoc per creatius, però vaja, que a mi Squeeze em continua semblant una d'aquelles bandes a tenir en compte.

Doncs abans heu vist el seu vessant més íntim, més acústic, aquell vessant que a vegades les bandes veteranes necessiten també els seus directes per poder reposar una mica, i ara la seva banda més popera, per dir-ho així. Why Don't You, es deia aquesta cançó. Squeeze, banda d'aquesta escena britànica tan i tan enyorada per molts, realment, que l'hauríem d'ubicar sobretot a la dècada dels 80 aproximadament. De fet, el so ens porta cap a èpoques passades.

Doncs avui aquí al Delicatessen fem una mica de descongestió del sonar amb guitarres elèctriques, acústiques i buscant doncs també una mica la calma. L'havíem tingut al principi del programa. Hem sentit Damien Jurado, Paul McCartney, Kurt Weill i Angelo de Augustine, i ara hem fet com un petit parèntesi per posar-hi dosis de pop amb els Squeeze en l'aparador del programa. Però tornem a la calma.

Això és com la vida. Hi ha coses que comencen de manera calmada però acaben esvarades. I a Kevin Morby és un d'aquells tipus que li agrada fer això. Ja ho hem vist en altres cançons, en altres exercicis anteriors en aquest últim àlbum que acaba de publicar, en el que és amant això de aquest esquema de començar amb una tranquil·litat absoluta, com allò molt, molt arrossegant arran de terra i acabar a dalt de tot, pels aires. Kevin Morby, el seu últim àlbum, publicat en aquest 2026, es diu Little Wide Open. I més coses noves, tenim nou àlbum també d'Alila Dayan.

ni podeu dir americana, ni podeu dir country, ni podeu dir com us vingui de gust, però tal i com la practica la Leila Dayan, la veritat és que és un gust escoltar-la. L'àlbum es diu Who's Keeping Time, música tradicional, tradicionalment americana o nord-americana, per dir-ho així, però amb una elegància que és brutal. La veritat és que l'àlbum ja l'he escoltat i us el recomano. Aquesta cançó, de títol curiós, es diu Peace, Coffee, Blood or Wine. Pots triar entre les quatre coses. I un altre àlbum també molt recomanable que s'acaba de publicar recentment, ara fa ben poquet, i que hi ha crítiques així com del tot diverses, la veritat, perquè hi ha gent que no els deixa massa bé i gent que diguéssim que, com jo, ens està agradant el que estem sentint. No l'he pogut escoltar sense encara, però és una d'aquelles bandes que a mi sempre m'ha captivat. Són els American Football, amb nou àlbum, i el dia que es posi l'aparador aquest àlbum ja entrarem més en detall d'això que acaben de publicar. Hi havia sang a la cançó de la Leila Dayan i en aquesta també, Blood on My Blood.

A mi em sembla una banda brillantíssima. Molt, molt brillant. Nou àlbum dels American Football. No es complica molt la vida a l'hora de titular els seus discos. El primer es deia American Football, el segon es deia LP2, el tercer LP3, i aquest, a que no sabeu com es diu? Doncs efectivament, LP4.

escrits orquestrals que vibren la cançó estaven interpretats per la banda que ja no, aquest final enregistrat. Black Sheep U és una banda suïssa, està liderada per la Janine Catherine, ella és cantant i també violinista, i acaben de publicar un disc que està carregat de cançons realment precioses, com aquesta que es deia The Dragon. I acabarem avui programa amb un altre disc nou, el de The Mill Carton Kids. Ens poden considerar com Simon i Garfunkel 2.0 o Simon i Garfunkel del segle XXI. Són una parella, dos veus masculines, i amb aquestes combinacions vocals de polifonies tan pròpies de Simon i Garfunkel. Aquesta cançó que posa punt i final avui al programa es diu A Friend Like You. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Thank you.

fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

No sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat...

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

maps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

educat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vinga plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.